0: i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: Catalunya Ràdio.
5: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Aviam què passarà avui.
7: El pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran? I que jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser.
8: No està mal.
6: Sí, sí.
7: Home, tu diràs.
8: Clar, clar.
7: Tu diràs, jo veia que si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
8: Que li portava.
9: I amb bona cara.
7: I portava amb bona cara. Es quedaven...
10: La de parellada.
6: Ui, gran cuinera.
9: Tinc ganes, volia de fer un parell de preguntes.
6: I la nevera, parlarem de la nevera.
10: També parlem de la nevera.
6: Jo tinc quatre cases de nevera.
10: Va, que calleu, que arribo, jefe.
11: Déu vos guard.
12: He vist el batlle!

0: Les primeres neveres apareixen al segle XIX, però l'ús del fred per la conservació dels aliments és una tècnica molt més antiga. Uh-huh. El primer llibre monogràfic sobre aquest tema el va escriure Francisco Franco.
1: Què dius, ara? No fotem.
2: Franco era un expert en neveres, veio?
0: Bueno, per guardar els salmons que pescava. Bueno, que pescava, que feia veure que pescava, perquè, pobret meu, no sé si heu vist mai un vídeo d'en Franco pescant. Jo, de veritat, mira que sóc humorista i poques coses em fan tanta gràcia.
3: A veure.
0: Ni comèdies, ni monòlegs, deixa't estar. Quan necessito riure, fots al YouTube Nodo, Franco pescando. Jo, no hi ha res que em faci més riure que aquell senyor de 70 anys desorientat, que el veus que el riu és a la dreta i fot la canya a l'esquerra, que va, pobret, que, bueno, va, sap com el Joe Biden els últims dies que anava saludant gent Ostres, invisible? Sí. Pues lo mateix, el veus amb la mirada perduda, pues, bueno, fa gràcia, no sé, és una...
1: Ja m'ho miraré.
0: Mira tu.
3: El que és bo és el que explica, el que, la veu que va explicant.
0: Nodo, sí.
3: O sigui, aquella pesca és
4: aquí
3: com
4: l'esport. Aquí està el senyor Francisco Franco, el caudillo.
3: Hòstia, te l'has escoltat molts cops, Peyu?
0: Bueno.
5: El seu vídeo de...
6: Per què dius que Franco va inventar la nevera?
0: No. Que el primer escrit dedicat al tema del fred en l'alimentació és d'un metge originari de Xàtiva que, pobrot, es deia Francisco Franco.
6: Ai, pobre, quina creu, no?
7: Però no és el nostre Francisco Franco.
1: A veure, quan diu nostre...
0: Home, nostre, jo no me'n sento cap de nostre.
1: Quan diu nostre...
7: El nostre...
0: El de tota la vida.
7: Bueno.
3: El que ens estimem, no?
0: Bueno, escolta, Francisco Franco, aquest, el del que parlo jo, era un metge del segle XVI. Vull dir que va escriure un llibre titulat Tratado de la nieve y del uso de ella, en què es parla de com emmagatzemar la neu i el gel per conservar el menjar.
1: Carai, els pous de glaç,
0: sí, senyor,
1: que n'hi ha per totes les muntanyes.
0: A Catalunya, a tot arreu, construccions subterrànies on es guardaven les barres de gel.
1: O no tan subterrànies, eh?
0: O no tan subterrànies.
1: En llocs obagues.
0: Sí.
1: Vols que es faci el programa, això?
0: Les primeres neveres, evidentment, no eren elèctriques. Eren com uns armaris hermètics on es posava la barra de gel,
1: sí.
0: I llavors amb el temps es anava desfent.
3: Molt pràctic.
0: Això és el que hi havia, noi. Sí.
6: La gelera, no?
0: Sí, exacte. Hi ha cardamandra treure un iogurt caducat. Imagina't haver de treure la barra.
6: Els iogurts no caduquen, home. Jo me n'he menjat de 2 mesos caducats.
1: I així estàs.
6: I ben bon.
1: I així estàs.
6: Què vols dir?
3: Has quedat ben beneita, Mercè.
0: Hi ha coses que no trobes al moment de treure-les de la nevera.
1: Sí, no, fa molta mandra.
0: Que ja saps que són caducades i estan fetes malbé.
1: Sí.
0: Normalment són les que a la porta, les de les prestatges de la porta. Sí. Jo hi ha un pot d'anxoves allà, aquell potet d'anxoves.
6: Les anxoves no caduquen.
0: No, que no.
1: I així estàs, Mercè.
6: Avui n'he menjat un parell d'anxoves.
0: Hòstia de Déu.
1: Jo hi foto tots els mitjons.
0: Els mitjons? A la nevera?
1: Sí, per l'estiu, va molt bé.
6: La meva àvia hi guardava les claus. Quan no les trobava, les anava a buscar a la nevera.
3: Jo a la nevera hi he tingut gairebé 3 anys un pot d'espàrrecs.
0: Ah, sí?
3: Sí. Els vaig llançar quan vaig canviar la nevera.
0: I no els treies, eh?
3: No.
0: Per què? Per...
3: Bueno, perquè també...
1: Hi ha un sentiment.
3: Te'ls estimes.
6: Sí. Però, a veure, allò dels espàrrecs sí que és de guarro.
3: No, és de guarro, és de que et sap greu. Veus, hi ha a dins el pot aquell espàrrec petit, prim, que dius que em pren.
6: Per què? Per l'espàrrec que et sap greu?
3: Perquè te'ls estimes, els espàrrecs, que no m'entens el que, per ser, fa mitja hora que ho estic dient, que m'estimo els espàrrecs.
0: A mi saps què em fa gràcia? Els que, quan obres la porta, es tiren dalt a baix.
3: Ah, sí.
0: Hi ha una sèrie d'aliments que se suïciden. Que tu obres la porta de la nevera i hi ha una rajola de xocolata que pam a terra.
6: Veig que teniu uns vincles afectuosos molt estranys amb els aliments de la nevera, però
1: si has de xocolata, el problema és si són que caigui mitja dotzena d'ous.
0: Això emprenya una mica més. Carles Xuriguera, Fel Fatxedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. I una boja coneguda d'aquelles que ha fet que la seva passió i la seva professió siguin un tot. En el seu cas, això passa entre els fogons de la cuina del Sempruniana. Defensora dels bons hàbits alimentaris i en lluita contra el malbaratament alimentari, és una xef que també transmet les seves idees a través de llibres i receptes que s'han de guardar ben a prop per poder-les tenir a mà quan vulguis impressionar els teus convidats.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ada Parellada! Bravo!

0: pensat, una... si entres així, has... ja tens mitjans...
1: Has fet una entrada triomfal.
0: Home, t'ho diràs. Ah,
2: has gastat més energia tu ara que això en tot l'any.
0: Veus? Ens anem compensant-ho, jo. Escolta'm.
1: Què?
0: Dijous paella.
1: Dijous paella.
0: Ara et vull descol·locar.
1: Per què?
0: Perquè has parlat de neveres.
1: Sí.
0: Bueno, més aviat de geleres.
1: Sí.
0: I la gelera i que mengem... paella el dijous, tenen relació.
1: Ah, sí, explica'ns-la, explica'ns la
0: relació. La cosa va així, sí.
1: Explica'ns-la.
0: Mira, estem en l'època de la gelera, diguéssim, sí. I llavors aquestes geleres, a diferència de les neveres, que hi pots deixar un iogurt i unes anxoves una dècada,
3: s'havien de... Sí. Ja us ho he dit, jo.
1: No passa res, eh?
0: S'havien de netejar.
1: Sí.
0: Llavors es netejaven dimecres.
1: El dimecres es netejava la
0: nevera. Es netejaven dimecres. Per què? Perquè llavors, ja comencem al revés, comencem per divendres. Divendres es rebia la setmanada.
1: Arrenca bé l'entrevista.
2: Sí.
1: Ja veureu.
2: No hem fet cap pregunta encara.
0: No, bueno. Tinc una segona entrada, però bueno.
2: Foli.
0: Divendres es rebia la setmanada. D'acord?
1: Ah, sí. Es pagava la gent,
0: sí,
1: el personal.
0: Sí, es rebia. Llavors, s'anava a comprar el dissabte mercat.
1: Sí.
0: És el conte de la masovera una mica adaptat, eh?
1: D'acord.
4: No acabarem pas el programa avui.
0: No. Sí. I es menjava peix dissabte.
1: Dissabte peix.
0: Bueno, divendres es menjava peix, perdona, m'he equivocat.
1: Divendres, som a divendres. Divendres es cobrava.
0: No. Divendres es rebia la setmanada. Dissabte s'anava a comprar.
1: Sí.
0: Es menjava peix. Diumenge es feia un gran àpat.
1: L'àpat gros. Bueno.
0: Dilluns, dimarts i dimecres,
1: sí,
0: es anava cuinant i s'anaven guardant les restes, uh-huh, a la gelera.
1: D'acord.
0: Dijous, dimecres al vespre, es rentava la gelera i dijous es menjava arròs de miques, de tot el que havia quedat.
1: Mira.
2: Ara ho entenc.
5: Bravo!
2: Bravo!
5: Bravo!
2: Bravo!
5: I avui quin dia som, però?
0: Bueno, anava més o menys així, però la qüestió és que dijous es menjava arròs amb tot el que havien recollit de totes aquelles restes que havien quedat la resta de la setmana.
1: Però jo tenia entès que el del dijous era una cosa d'en Franco, també. Que...
0: També, bueno, el del dijous paella...
1: Sí.
0: Bueno, no ho sé, però a mi m'agrada més aquesta versió.
2: A mi també
3: m'agrada.
0: N'hi ha més, de versions. També una cosa de les minyones, que el dijous a la tarda feien festa i després li deixaven només havia de tirar l'arròs la senyora. Bueno, sí. Però això no m'agrada tant. M'agrada més aquesta de la gelada.
1: Bé. Ara que portem ja 4 minuts d'entrevista, anem per la primera pregunta, si et sembla. Que és, què has menjat avui per esmorzar?
0: T'interessa, això?
1: Sí.
3: Realment.
1: Ho preguntem a tothom.
0: Jo faig un ritual que l'esmorzar és la meva hora. Ja fa molt... Des de que tinc canalla,
1: sí,
0: l'esmorzar és la meva hora, perquè em llevava molt abans per poder esmorzar
1: des
0: tranquil·la.
1: Des de que tens canalla, a veure, el més petit deu tenir 20 anys.
0: 30.
1: 30, imagina't. Sí. Perquè ho dius que sembla una cosa molt,
5: sí,
1: recent.
5: Jo per dir, no, he estat a punt de felicitar-te. Jo, carai, l'Ada ha sigut mare. Sí. Però fa 30 anys...
0: Però encara me'n recordo.
1: O sigui, fa 30 anys que esmorzes el mateix.
0: Que sí, perquè una cosa molt curiosa és que ens cansem de menjar sempre el mateix menú, però mai ens cansem d'esmorzar el mateix.
3: És veritat.
1: Sí, senyora.
0: És una cosa molt sorprenent, això.
1: Sí.
0: O sigui, tu pots menjar, tu pots fer el mateix esmorzar,
1: sí,
0: tota la teva vida i sentir-te reconfortat cada matí.
1: És veritat, això.
0: En canvi, si cada dia menges paella, tindràs un atipament de paella.
1: Jo a vegades intento ser original,
2: sí,
1: i acabo tornant al...
4: Però què? Original com? Què?
1: Pernil dolç. O sigui, normalment...
4: Pernil dolç original?
3: No ens ho hem preguntat mai entre nosaltres.
0: Cada dia pernil cuit.
1: Jo normalment... Normalment parlo... Ai, menjo entrepà de pernil salat i formatge. Entrepà petit.
0: Coincidim, eh?
1: Sí?
0: Entrepà de pernil.
1: Pernil salat. Potser,
0: i faig una combinació que us la recomano molt.
1: Aviam.
0: Feu aquesta aventura, que tampoc us farà variar tant l'esmorzar.
2: A veure.
0: Que és, en comptes de pernil salat i formatge, que em sembla que no lliga.
1: I tant que lliga, Ada. És boníssim.
0: Bueno, sempre formatge lliga amb tot.
1: El formatge amb tot.
0: Lliga amb tot, perdoneu.
4: Sí. Està amb nocilla.
0: Entrepà de pernil salat i pernil cuit. Les dues coses juntes.
1: Dolç i salat.
0: Sí. Proveu, proveu,
1: no,
0: és extraordinari.
1: No he provat mai.
0: Això sí, un tomàquet, el tomàquet, l'oli amb abundància,
1: sí,
0: i llavors aquesta combinació pernil salat i pernil cuit és una explosió, bueno, és una cosa que des de que l'he descobert ja hi soc addicte.
1: Sí.
2: Tinc gana.
0: Tinc poques addiccions,
1: aquesta
0: però aquesta n'és una. Llavors, el ritual comença amb...
1: Creieu que arribarem a la segona?
2: No cal.
0: No, és veritat.
1: No passa res, no passa res.
2: No, foliada.
1: Digues.
0: No, que no he acabat d'explicar què esmorzava.
1: Acaba.
0: Jo a mi m'agrada contestar les preguntes.
1: I tant.
2: Sí.
1: I a mi fer-les també m'agradaria.
0: Sí.
1: No, no, endavant.
0: Però a mi m'agraden més els micròfons que les teves preguntes. Sí,
1: tira, tira, tira.
0: Que
1: els micròfons, has menjat per
0: esmorzar? Els micròfons es diuen carxofes, que m'agrada
1: sí,
0: molt això.
1: Ara se'n va a un altre cantó.
6: Aquest és més pastanaga que carxofa, però bueno.
0: Tens raó, tens raó. Aquest no és estàndard. Bueno.
1: Vinga, va.
0: Bé, és que és de la Renaixença. Bé, escolta'm, una taronja, començo amb una taronja.
1: Una taronja.
0: Faig una taronja, faig aquest entrepà de pernil de segona i llavors faig el cafè. Escolta, aquí s'ha acabat.
1: Ja està. Fa 30 anys que fas exactament el mateix.
0: Exactament el mateix.
1: Escolta, ara et veia aquí contestant. Ja et coneixia, ja sé com ets i se't veu que el cervell et va a mil per hora i que tens una energia...
6: I les cames.
1: Tot. Ets igual a la cuina? O allò és el teu lloc de pau i allà et transformes i tens una serenor i una tranquil·litat?
0: No. Tu saps quin és l'animal més ferotge de la fauna urbana? No.
6: Amb feixades.
5: Perdona. De la fauna urbana, jo?
1: El cuiner.
0: L'animal més ferotge de la fauna urbana es diu client amb gana.
1: Sí, clar.
0: Client amb gana.
3: I tant.
0: Coneixes dues coses, que és el client, que diu, aquí mano jo, perquè sóc el client,
1: sí.
0: I l'assumpte visceral.
1: Sí, sí.
0: Llavors, quan tu tens un client... Jo he après a moure'm arran d'aquest neguit de tenir-lo allà més de 8 minuts. Però nosaltres treballem en directe total, o sigui, és un directe estricte, no. I, a més, amb aquesta cosa de dins, de la gana i del moment, que s'ha de satisfer immediatament. Tu no li pots dir, escolti, ja li portaré a les 6 de la tarda, li has de portar en 8-10 minuts. I això genera, doncs, que tinguis aquest... que t'inoculin aquesta mena de neguit que ja sempre t'acompanyarà la resta de totes les activitats.
1: Tu vens d'una família del món de la restauració de molts i molts anys. Una mica de pressió quan eres jove, de dir, em dedico a això o em vull dedicar a una altra cosa, realment? Et va passar pel cap fer una altra cosa?
0: Bé, home, el meu pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran i què... bueno, no quan estava desorientada, quan era molt menuda, perdona, i el pare em deia, què vols ser de gran? Jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser.
1: No està mal.
6: Sí, sí.
0: Home, tu diràs.
1: Clar, clar.
0: Tu diràs, jo veia que si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat. Que
1: li portava.
0: I
3: amb bona cara.
0: I portaven amb bona cara i es quedaven allà i deia, alguna cosa més?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors jo veia, jo semblava un escenari.
3: Injustícia.
0: Un escenari, jo dic, com ells.
1: Jo vull ser clienta.
6: Sí, sí.
1: Està bé.
0: Clienta.
5: El tallat i la galateta aquella al costat, saps què vull dir?
0: Sí, no paraven amb atenció, no s'acabaven mai les atencions. I llavors deia un got d'aigua i li portaven. O sigui, el client continuava demanant i continuava portant. No sabia jo, al final, doncs, que pagaven i tal, no? Però això potser no estava tan atenta. I el pare em va dir, no, doncs per ser client has d'estudiar. Llavors, vaig anar de... El pare, això de que em dediqués a la cuina no ho acabava de veure clar. No ho acabava de veure clar. S'ha de ser metòdic i ja va veure que això no anava amb mi. I bé, i al final em va dir, fes dret.
1: Dret?
6: Vas fer dret?
1: Vas estudiar dret o no?
0: Sí.
1: Hòstia.
0: Sí, i a quart de dret vaig anar de dret a la cuina.
6: Ja perquè jo no me'n sortia.
1: Que no, eh? Però tens algun coneixement d'advocada, digues?
0: Res.
1: Molt poc.
0: Vaig estudiar molt, però no va sedimentar. No,
1: ja,
0: va
1: ser, ja,
0: és
1: ja,
0: que
1: ja.
0: No vaig pair prou bé.
1: Déu-n'hi-do. Deia que vens de família de restauradors, de la Font d'Europa, de Granollers. Sí. Que, de quin any és la Font d'Europa? És una bestia.
0: 1771.
1: 1771. Sí, sí.
0: I tant, sempre i la mateixa família.
1: Clar, és com per dir-li al teu pare, no, mira, jo vull ser influencer.
6: Sí.
1: No. Sí, i si fas de cuina, què et sembla? Perquè, clar,
0: sí, és i sempre això. De la mateixa família, que això ens impacta molt.
1: Clar.
0: I de fet... Doncs...
6: Mítica, eh?
1: Bueno, és que si parlem de la teva família, la gent no ho sap, però tu tens al cap, més o menys, quants parents tens que tinguin restaurants i quins restaurants tenen? Pots fer una mica de
0: avui.
1: Llista? A dia d'avui?
0: Bueno, avui hem minvat una mica, sí. Però, bueno, tenim les set portes, els fills del cosí portaran
1: teu,
0: ara...
1: Els fills del teu cosí porten sí, els set portes de Barcelona.
0: El Ramon tenia el senyor Parellada, el va tancar amb la pandèmia i ara està a la fonda. Llavors tinc una germana que d'una manera molt casual té una casa on fan convits i fan una quantitat de gent impressionant que es diu Can Ribes, que està a Vigues.
1: Vigues i Riells.
0: Vigues i Riells i Sempruniana.
1: I el Sempruniana. Sí,
3: i els teus fills?
0: No, no, els meus fills no... no
6: advocats.
0: No,
6: eh?
3: Ara, per ara, advocats no. Tots.
0: Advocats, advocats, són advocats. Ara encara no. Però saps què passa? Que per això el pare doncs, em deia, home, fes una estudi alguna cosa, perquè a casa s'ha mantingut la figura de l'hereu tota la vida. Uh-huh. La fonda ha passat a l'hereu. I això el pare deia, per això ens conservem la casa pairal, diguéssim, saps? Sí, sí, perquè sí, l'ha mantingut l'hereu i, per tant, la resta, nosaltres som 8 germans.
1: 8 germans, déu-n'hi-do. El 2025 vas entrar a una llista de les 100 dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes, i el 2016 et van donar la Creu de Sant Jordi.
6: Home!
1: Què tal, això?
0: Dos impactes importants i sempre amb aquesta sensació de per què... Vols dir que anava per mi, això? Vull dir que potser n'hi ha un altre que d'això. Sí, mira, quan em van dir això de les dones influents... em van trucar per telèfon, que és una cosa que ja no s'estila.
1: Sí.
0: O sigui, s'envien mails i...
1: És veritat. Però
0: trucada per telèfon.
1: És maco que et truqui.
0: Sí, i llavors jo no podia agafar el telèfon i l'agafen i em diuen, escolta, estava a la cuina, em diuen, que diuen que t'han fet una dona i la dona més influent, bueno, una de les dones, que estàs en una llista i tal. Dic, home, vam, i això que...
1: Què vol dir?
0: Deixa't estar, això deuen voler, segurament deuen voler vendre un seguro, entera també, sí, darrere d'això que hi ha, no? Deuen voler vendre, diuen això i després et col·loquen el seguro, sí, no? És a dir, entera també, sabent-te també. No, no, que diuen que va en sèrio, que volen parlar amb tu, que això doncs va de debò i tal. Dic, escolta'm, jo ara no m'hi puc posar, que estic fent una beixamel, que s'esperi...
1: Clar, clar, home, el primer és el primer. Ah. Ai, la beixamel no pots despistar.
3: Es va parir de la beixamel.
1: Llavors queda espès com una mala
3: cosa.
6: Grumolls, ells grumolls. Ui, no.
0: Saps? I doncs aquella persona va dir, que està fent una beixamel. Aquest és el nivell d'influència meu.
1: Ahà, saps? Molt bé.
0: El nivell d'influència és que jo no puc deixar de fer la beixamel, saps?
1: Clar, clar.
0: No sé si està ben
1: bueno,
0: bé.
1: Els premis estan molt bé, però al final l'important és el dia a dia, diguéssim, sí, sí, sí, la feina. El dia
3: a veure,
1: dia...
3: parlant de dones, jo tinc una pregunta, Ada. O sigui, jo tinc entès que feu una trobada de dones. Què passa que no em convideu a mi? Em veus competència perquè tinc aquest bar o com va això?
0: Mercè, mira, no havíem coincidit prou, però ja està, ja
1: estàs convidat.
0: Ja ets una
1: davantalera...
3: Home, és que clar...
0: És una davantalera retroactiva, o sigui, honorífica. Ja et dono el títol des de...
1: Davantalera, us dieu, eh?
3: És que com que veu que tinc el bar de la Renaixença, potser em veu com a
1: competència
3: de la
6: lesbiana. De què va aquesta?
1: De què va això?
0: És molt important que... O sigui... Com ho deia allò, els adversaris no són enemics i la competència tampoc.
3: Ah, ja.
0: Saps?
3: Està bé, sí, està bé.
0: Has de tenir bons adversaris i bona competència.
1: Si
3: per seguir progressant.
1: Si t'obren un local d'aquests de branja al costat del Semproniana, què?
6: Fot-li
0: fort.
1: Perdut.
0: A Barcelona, malauradament, no ho té tot perdut, eh?
1: No, ens en sortirem, eh?
0: Sí, sí, tant, sí? I tant, i tant.
1: Això que hi ha molts...
0: Va enrere, eh? Tot això.
1: Sí?
0: Ja.
1: Sí, tot això dels branys i els d'allò...
0: Això són onades i marees i al final...
1: El sushi i tot això va...
0: Sí, jo ara veig molta... molta falera o molta gana d'escudella, eh? Jo sí? Veig que ara tenim un moment d'escudella.
1: Que sí, torna, eh? Que torna.
0: L'escudellòmetre
1: sí.
0: D'en... Ostres, qui ho deia, això?
6: Escudellòmetre.
0: Sí, a tu també, eh?
6: Ah, merda.
0: Bueno, merda, bé.
6: Coses els haig de saber a l'acte.
0: Ah, exacte, exacte.
3: L'edat també.
0: Va ser...
6: En Cruyff.
0: No.
6: No, és que puguis tatuir un Cruyff.
1: Escolta, hem passat molt per sobre d'aquesta trobada de les dones. Mentre en Xuriguera intenta sí. recuperar l'escudellòmetre, a veure qui ho deia, en què consisteix aquesta trobada que dius de les davantaleres?
0: La veritat és que no té cap objectiu clar, és una mena de calarra, de trobada de dones, doncs que sí. moltes d'elles sí que és veritat que han hagut de sacrificar molta part del seu àmbit, de la seva part, o sigui, sobretot del seu... No han pogut conciliar de cap manera.
1: Uh-huh.
0: Han hagut d'estar sempre al peu del canó, sempre han hagut de tirar endavant, sempre han hagut de lluitar moltíssim per poder mantenir els seus llocs destacats i, per tant, han hagut de penjar el davantal.
1: Sí.
6: Rossinyol, Ada.
0: Gràcies.
1: Ara sí. Ara sí. L'escudellòmetre, que torna. L'escudella torna.
0: Santiago Rossinyol sí. va idear un escudellòmetre.
6: Sí. Uh-huh.
0: Que era una mena de... canalització per la qual totes les cases
6: sí, sí.
0: obrien l'aixeta i sortia escudella.
1: Això seria preciós.
6: Oh, això és perfecte.
1: Això. I calenta, eh? Calenta, eh?
5: Però per dutxar-te, també.
1: Per dutxar-te.
6: Ah, sí. Fàstic.
0: Fàstic,
5: per favor.
0: I aquest era, era el gran projecte, diguéssim, d'enginyeria civil d'en Santiago Rusiñol.
1: Que has estat bé. Escolta, acabes de treure un llibre que es diu Els plats del dia.
0: Bueno, total, acabo amb la festa del davantal.
6: Deixa que m'ha
3: de fer una A mi m'interessa, i a la Laia també.
1: És que em despista, aquesta dona.
6: Mil programes que portem i no saps entrevistar.
1: No, i ha anat així. A l'Ada és impossible entrevistar-la.
5: Deixa-la parlar una mica, l'Ada, que no ha parlat.
0: Penjar el davantal, diguéssim, era o penjaves el davantal o no et podies incorporar de ple dret,
1: sí,
0: diguéssim, i tirar endavant la teva ambició professional. Llavors, el que reivindiquem és que podem fer tot sempre i quan no hem d'estar sempre defensant i sent molt més que els homes. Estar i poder estar a casa també i gaudir de l'àmbit domèstic, i ens posem el davantal quan volem, i aquell dia ens el posem i cuinem juntes.
1: Ara sí, fixa que és la primera autora d'un llibre,
6: sí,
1: que just quan vas a parlar del seu llibre et talla i et diu que no.
0: Doncs ara ho he trobat tot. Ara ho entenc tot. He fet 30 llibres.
6: 30?
0: He escrit 30 llibres.
1: 30?
6: Oh, 30.
0: He escrit 30 llibres.
3: I d'on treus el temps?
0: Però n'he venut poquíssim.
1: Home, aquest últim
0: potser
1: cas...
0: Potser per això.
1: Aquest...
0: Perquè
1: quan et pregunten llibre... pel llibre vas a parlar d'una altra cosa.
0: No vull vendre's.
1: És un llibre que recull els menús del dia una mica, no? Les receptes per fer en el menú del dia a dia, que és una cosa que reivindiques tu, que torni als restaurants el menú diari.
0: No, que el mantinguem, perquè és una eina que cohesiona barris, és una manera de donar servei als veïns, i en ciutats amb tantíssima pressió urbanística i tan gentrificades com, per exemple, Barcelona i sobretot l'Eixample,
1: sí,
0: doncs de seguida que el restaurador, l'empresari, en suma que aquells clients doncs poden pagar una mica més, diguéssim, doncs el que fas és vendir el menú.
1: Uh-huh.
0: I el menú, és veritat, que està molt desacreditat i que els menús de batalla i tal i qual, però de veritat que el menú doncs és una eina, és una taula de salvament d'aquests veïns que tenen, doncs, quan volen quedar, doncs els va molt bé tenir aquests menús, i també doncs la gent que treballa, és a dir, la gent que viu i treballa al barri, no?
1: Com ens hem d'imaginar, un diumenge al vespre a casa, a l'Ada Parellada, cobres la nevera i tens tres coses, què menges?
0: Tranyines hi ha moltes. Ara que els fills tenen 30 anys, tranyines, però quan els fills eren petits, diumenge a la tarda el dedicava a cuinar tota la tarda.
1: Per fer el menjar de tota la setmana.
0: Exacte, per preparar-me totes les bases, per tenir-ho tot a punt, perquè la resta de la setmana, que era absolutament caòtica, doncs sempre pogués tibar d'alguna cosa. D'ençà que els nens van marxar de casa, i a més el diumenge al vespre a casa era un ritual, fèiem aquest sopar de família, de trobar-nos.
6: Sí, senyora.
0: Perquè com que el diumenge al migdia no podíem, doncs el diumenge al vespre sopàvem plegats i fèiem un gran festival gastronòmic, diguéssim, eh?
1: Sí.
0: I això va passar quan els fills van marxar, van anar a estudiar fora, etc. Van marxar. Primer diumenge el Santi, el meu home, em diu: què? Què hi ha per sopar? Què soparem avui?
6: Caso amb l'home, eh?
0: Vaig dir: pa amb nocilla, tio. Pa amb nocilla.
3: No hi ha res.
6: Vols que sopis?
0: No hi ha nens, no hi ha sopar, tu.
1: Fora.
0: I el pobre nano va tenir... Va caure la vena dels ulls. I va dir: això no ho feies per nosaltres.
1: Es veu que era pels nens, eh?
0: Per les criaturam.
1: Ada, tens clar quan et jubilaràs? Perquè aquests que...
0: Mai. No
1: mai,
0: em jubilaré mai, Peyu.
1: No?
0: No em penso jubilar mai.
1: O sigui, faràs de cuinera tota la vida.
0: Treballaré tota la vida, però tancaré el restaurant aviat.
1: Ah, sí?
6: Oh.
1: Cuidado, que titular.
6: Sant Bruniana tanca?
1: Què dius?
3: Hòstia.
0: Tancaré tan aviat com pugui.
1: Per què?
0: Perquè ja està, ja ho he fet, els fills no tinc relleu, no sembla que això... I, per tant, ja està. El que no vull morir és amb les botes posades al Sempruniana, eh? Allà no, amb aquesta exigència, amb aquest neguit, amb aquesta... Saps?
1: Però saps?
0: Ara, treballar, penso treballar sempre.
6: Ostres, però si ve algú, Ada, sóc admirador teu, ensenya'm a...
0: Ja ho farem, això ho farem. Farem...
6: No dic jo, eh?
0: Divulgació.
5: No n'ets pas, tu, d'admirador.
1: Divulgació i formació i...
0: El que sigui, voltarem...
6: Clar.
0: Vinga. Però amb un altre ritme, per descomptat. Un altre ritme que no sigui aquest ritme diari.
6: Perdona.
0: Per tant, Sempruniana sí, té els dies comptats. malauradament, els anys comptats. Uh-huh. Encara queden anys, però sí, sí.
6: És de les notícies tristes que s'han sentit en aquest programa. Sí.
0: Bueno, o alegres, depèn exacte, de quina, exacte, des de quin clar, prisma, saps?
6: Exacte. Però...
0: perquè tancarem amb tota la...
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: No calla,
6: no
1: calla.
6: No.
3: És que no porta els auriculars, l'Ada, i no, Ada, no, clar, no sap.
0: Havia de posar els...
1: Sí, és igual, és igual.
6: No passa res.
1: És igual, és
6: no passa
1: igual.
6: Res, igualment.
1: Escolta, una última cosa abans de que marxis, una, bueno, un concurs que fem, que et pots emportar una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
1: Et dic una paraula en català, una paraula i tres definicions, si l'encertes t'emportes a la llangonissa. La paraula d'avui és cruix. Cruix. A, cruix, crucifix típic de l'edat mitjana, on es representa Jesús amb un tall de fusta poc detallat, però molt icònic.
6: A l'església de Santa Maria de Taüll hi ha un cruix de 7 metres d'alçada que és impressionant de veure.
1: B, cruix, seguit ràpid de petits sorolls que fan certs objectes en fregar-los, prema'ls o esmicolar-los.
5: Caminava pel bosc i em van estar a punt d'atracar. Vaig sentir el cruix de les fulles seques darrere meu i pam! Li vaig fotre un cop de puny?
1: C, cruix. S'utilitza de manera col·loquial per parlar dels genitals femenins. Què passa, Mercè?
3: Ah,
1: que no vols llegir la frase.
3: A vegades em poseu unes frases. La iaia de la patata sempre n'havia dit cruix i quan l'avi fotia el cap entre les seves cames deia que li olorava l'entrecruix.
1: B o C?
0: La C no és.
1: La C no és.
0: La C no és. Això ho escrius amb I-X?
1: C-R-U-I-X, cruix.
0: Aviam, és veritat que a mi penso que ve de cruixir.
1: Ve de cruixir.
0: I llavors, doncs, possiblement és la B.
1: És la B, ve de cruixir, oh, correcte! Molt bé, s'emporta la llangonissa. Escolta, avui dediquem el capítol a la nevera. Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
0: És un dels punts febles, eh? És un sí? dels punts complicats, sí, perquè l'has de tenir molt endreçada, t'ho dic de debò, eh? Perquè...
1: molts tàpers.
0: Sí, sobretot has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, aquesta pregunta és un rotllo.
1: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
5: Que fos, és que fos cada pregunta, no, no, tallo, de veritat.
6: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
5: Avui soc... avui
0: perdona,
5: estic...
0: capir això, però...
3: cal organització.
0: És que no tinc una resposta.
5: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
6: Quan es fan desgana el programa, passen aquestes coses.
1: A mi em sembla de les coses més complicades d'un restaurant.
6: És que ho és.
1: Que la nevera aquella t'hi puguis aclarir.
0: Sí,
1: sembla...
0: té dificultats, però al final s'organitza.
1: S'organitza, ah, s'organitza.
6: Sí, les dates, la caducitat...
0: Sí, has de mirar...
5: Això ho acabareu contestant al final, aquesta merda de pregunta.
1: Mercè, què més podem dir de la nevera?
3: Parlem de la nevera.
0: Perdoneu, però...
3: Diversos personatges durant el segle XIX doncs, van anar fent avenços, no?, en la invenció de la nevera.
1: Sí.
3: Les primeres, com dèiem abans, eren simples armaris on s'hi guardava la barra de gel, allò que dèiem, la gelera. Sí. I després va arribar la refrigeració mecànica, que s'aconseguia amb la compressió de gasos. Normalment era amoníac.
1: Ai, Déu.
3: I era molt tòxic.
1: Ai, ai.
3: Molt.
6: És ben bé que som vius de casualitat.
0: Sí. Ara.
3: De fet, les fugues d'amoníac de les primeres neveres van provocar bastantes morts per intoxicació. Una de les coses que van fer avançar la investigació en la refrigeració i va ser, atenció, la gran demanda de cervesa fresca. O sigui, la gent volia prendre cervesa freda tot l'any i això va fer que els fabricants es posessin les piles per inventar sistemes més eficients.
5: Hem d'inventar una nevera per guardar l'insulina de la iaia.
3: Està la iaia. Als anys 30 es va canviar l'amoníac per un altre element, el

0: Tetrafloreta. Ada, gràcies per venir a la Renaixença, amb aquesta alegria i aquesta energia, que tot i que ens emportem aquest titular trist de que el Sempronian ha tancat...
1: Bueno, ha dit que potser no és tan trist.
2: Falten 10 anys.
3: Ha dit
1: que... 10 anys?
0: Home!
1: Potser que no hi serem 10 anys.
0: Hòstia, tancarem abans nosaltres. Ada Parellada, fort aplaudiment.

0: Sí, senyor, hòstia.
1: Ara, home.
0: Ara, hòstia.
2: Ara. Hi ha un tio emocionat avui aquí.
3: Què? T'agraden aquests, eh?
0: Home, són els meus, aquests.
3: Sí? Ah. Qui són, Fel? Què?
2: Bon Jovi.
3: Dire Straits.
0: Hòstia.
4: Es pronuncia així, això.
0: Dire Straits.
3: Jo diria que Straits, però vaja.
0: Dire Straits.
4: Que faci ell això avui, doncs.
0: Sí. Bueno, Money for Nothing, què us haig de dir? Money for Nothing, una cançó dels anys 80.
4: Any 1985.
0: 1985, sí. Aquesta cançó ve de que... Explica l'història, Arnau.
4: Me l'ha comentat abans, eh? Per això ho sé.
3: Sí.
4: En una ocasió, en Mark Knopfler...
0: Mark Knopfler.
4: Era el líder d'aquesta banda. Estava a una botiga d'electrodomèstics de Nova York buscant alguna cosa, quan de sobte va sentir un dels repartidors de l'establiment rondinar de valent. Mirava... Sí, podria ser. Mirava una tele on hi havia posada l'MTV, sí, que anaven passant videoclips. I el repartidor es queixava de veure aquells músics a la tele fent el pallasso mentre ell havia de guanyar-se la vida carregant neveres ben pesades. I va dir que aquells artistes feien diners per no fer res.
3: Hòstia, amb Mark Knopfler davant, eh?
4: Exacte. No, no, però és que encara no havia compost la peça. Aquelles reflexions de cunyat el van impressionar tant que va agafar paper i llapis i va anotar-les, i d'aquella filosofia d'obrer cremat pel capitalisme va sortir... aquesta cançó, Money for Nothing.
3: Money for Nothing.
0: Em si ho portes un dia, Mark Knopfler,
3: sí,
0: aquí.
3: Sí, home, sí.
0: Costa,
3: sembla que xerra català i tot.
0: Sí,
3: sí, sí, sí. Escoltem Dire Straits i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: La riba de la Gare d'Occitane.
1: Eh? La, però això la, és el nom del gos,
0: sí. Sí, sí, la riba de la Gare
1: d'Occitane.
2: Això és el poble.
1: No,
0: no, és el nom del gos. El nom, és el nom del gos. Sí,
3: però no
0: és
3: un cognom.

0: I llinatge
1: i t'explica moltes coses. És molt complicat.
2: Noms molt llargs.
3: Estic en contra. Ja està.
2: Pots tornar a repetir?
1: Riba de la Gare d'Occitane.
2: I quan el criden, què?
1: Riba de la... Ja està.
3: Riba.
1: Li diem Riba perquè és més fàcil. És un pastor holandès de 5 anys, veiem-lo.
2: Aviam. Oi.
1: Preciosa.
2: Preciosa, Mercè.
1: Ai, no sé, és que a mi m'agraden els gossos, que vols que et digui?
4: Què porta la mà, aquell home?
2: Té com... Sembla una hiena, això, no?
1: No. La Riba és de Tona.
3: Bravo!
1: Sí, i a més, és una gossa molt intel·ligent i molt útil.
2: Per què?
1: Perquè es dedica a la recerca de persones perdudes.
2: Està bé.
1: O sigui que, ojo amb la Riba.
3: Aviam si em troba.
2: Aviam. No, home, però no...
1: Has de desaparèixer, primer.
3: Estic molt perduda.
2: No es tracta de jugar a cuit i amagar, diguéssim. Val. És per buscar gent que s'ha perdut de veritat.
3: Val.
1: Una cosa, un fet característic de la Riba, que és de Tona, és
3: Bravo.
1: Que no té por de res. Però de res vull dir de res. Ni dels petards.
2: És com si ets de Tona o ets així o et mors.
3: Ah, sí?
1: Sí.
5: De Tona som així.
1: Por tots.
2: Sí. L'Arnau no té por de res.
5: Jo no tinc por de res, ni d'en Xuriguera.
3: Tenir por de mi és molt gros, vull dir que...
2: Vinga, va.
5: És una bona notícia que la Riba no tingui por dels petards, perquè justament el llançament d'un petard serà el protagonista d'aquest capítol.
2: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És febrer de 1946.
3: Això és gros avui, eh?
2: Sí.
3: Avui serà molt ben parit, això, eh?
2: Barcelona.
3: Barcelona, 46, eh?
2: Sí.
3: Vull dir, en una època molt fosca,
2: eh? Sí, senyor.
3: Vols que faci el programa jo sol?
2: No, ja ho vaig fent.
4: No, digue-li que sí.
2: Ah, sí, fes-ho tu, va.
3: Estem en un moment molt delicat a Catalunya.
2: Ja ho vaig fent jo ara. Sabeu que ara emprenya molt quan vas a Barcelona, us emprenya que no us entenen en català.
4: Hòstia, vaig anar-hi, vaig entrar en un bar, dic, posa'm un tallat.
2: Sí.
4: El cambrer van ingressar, va agafar un ictus. No
3: sabia fer el tallat.
2: Tombat a terra.
4: Un ull li va caure.
2: Espuma per la boca. Doncs en l'època en què ens situem també costa sentir parlar català al carrer. Això sí, en aquest cas la gent té un motiu més justificat que l'actual. La gent no parla en català perquè està totalment prohibit. El panorama és depriment. Ens trobem en plena dictadura franquista. Franco governa Espanya amb mà de ferro i ha col·locat el seu seguici als diversos estaments del país. La repressió franquista és present arreu.
6: Dada important aquesta, tenir en compte per les properes eleccions.
2: Sí, senyor.
6: No sé de quina manera, però tinc en compte.
2: En que no torneu a votar en Franco, n'hi ha prou.
6: Exacte.
1: Ah, doncs mira, això és fàcil.
3: Potser no surt amb les sigles de Franco, eh?
1: Potser surt amb les altres.
3: Us asseguro que
2: hi és. Heu de saber llegir entre línies.
3: Ara.
2: Sí.
3: I no gaire bé, tampoc.
2: No. La història d'avui transcorre a la Universitat de Barcelona i aquí el català també està tocat de mort. Com a la resta de llocs, la llengua viu un moment delicat, però hi ha organitzacions clandestines que treballen des de l'ombra per mantenir el català en vida. Nosaltres en coneixerem una, el FUC.
3: Ep, paio.
2: Què?
3: Jo, de l'anglès que sé, FUC vol dir fullar.
2: No, home, no.
3: Sí. FUC, no, de veritat,
2: no,
3: eh?
2: És FAC, el teu és FAC, FAC. FAC. S'escriu FUC, però es diu FAC.
3: Què collons, si s'escriu FUC, com s'ha de dir FAC?
2: No, bueno, són coses de l'anglès. És així, és. Es diu FUC, FAC.
3: Aquest programa no va bé, eh?
2: No. La FUC és les sigles de Front Universitari de Catalunya. FUC. FUC. És una organització fundada durant el franquisme que vol recuperar les llibertats democràtiques que s'han perdut per culpa del règim franquista. Estan treballant en un pla d'acció, però abans d'explicar-ho, cal repassar uns fets que van succeir a Barcelona fa 3 anys, el 1943, i que són els que van animar els estudiants de la Universitat de Barcelona a crear el FUC.
3: Que no és fullar.
2: No ho és.
1: No.
2: No ho és. Que els estudiants de Barcelona fullessin és una altra cosa.
1: Això segur. Segur.
2: Bueno, no ho sé.
1: Depèn qui.
2: No ho sé. Sí. En castellà, però segur.
3: Fullar en castellà.
2: Sí, perquè en català estava prohibit. Era,
4: hòstia, si
2: trobaves una de molt, molt atrevida, de tant en tant et deia...
3: Dame más.
2: No, home, en català t'ho deia. L'agosarat era dir-ho en català.
4: Però a casa podia ser en català.
3: No.
4: O t'hi havia algú allà que et mirava i vius en català.
2: Hi havia...
4: Hòstia, no en sabria.
2: En Franco mateix.
4: En Franco venia...
2: En Franco allà al capçat del llit.
4: Hòstia, em fotria gràcia.
2: Com que ell només tenia un ou i no es posava calent, ell doncs estava allà... controlant que la gent follés en castellà.
4: No veus, això no, és molt interessant.
2: Això al col·legi no ho expliquen, no. Però és així.
3: Veus, ara ha millorat el programa.
2: Bueno, no em despisteu. 1943, en plena Segona Guerra Mundial estem. Franco no és l'únic dictador feixista a Europa. Ja sabeu que també hi ha Mussolini, Hitler i, bueno, com ja sabeu també, l'un i l'altre compten amb l'admiració de Franco i el seu suport, que és poquet.
6: Però... Els diaris de dretes diuen que tot era una estratègia de Franco.
2: Va, això sí, sempre s'ha parlat de que Franco no va entrar a la guerra perquè no sé, Franco no va entrar a la guerra perquè no va poder i perquè els altres l'odiaven. Vull dir, els altres deien que tu és tonto. De fet, quan es van reunir, hi ha una trobada entre Franco
3: a l'Himàlaia
2: i Hitler. No. Andaya.
3: Andaya, això. Això.
2: Es troben a dins un tren.
3: Sí, a dins un tren.
2: I, bueno, diuen que...
3: Vam estrenyar un tren a l'Himàlaia.
2: Els que deia l'Àlex, els dels diaris de dretes i els historiadors de dretes sempre diuen que, bueno, allà el va deixar Hitler, Franco, meravellat i que per això no va entrar en el conflicte i tal. I el que expliquen els biògrafs alemanys és que van tornar trastocat d'aquella trobada amb Hitler.
4: Com van veure?
2: Li va explicar a Mussolini. Bueno, de fet, li va dir Mussolini, abans que tornar-me a reunir amb Francisco Franco, prefereixo perdre 3 o 4 dents.
4: Collons.
1: Mare meva.
2: Això és real, eh? Si busqueu biografies alemanyes...
4: De lo curt que arribava a ser aquell
2: home. De lo curt que arribava a ser.
4: Està bé.
2: Sí.
4: Un tio tan curt.
2: Sí, sí. I on te va arribar? Doncs imagina't com som els altres.
1: Exacte.
3: Això t'indica el nivell químic.
1: Exacte.
2: Sí. Bueno, escolta'm, on estàvem? Aquí.
3: No se sap.
4: A l'Himàlaia, no sé què ha dit aquest de l'Himàlaia.
2: Vinga, va. Sí, com a exemple de com el de calents es fotien els franquistes amb els nazis, hi ha el que va passar al cinema Metropol. Resulta que s'hi està projectant, cinema Metropol, una pel·lícula de propaganda antifeixista, i a mitja pel·lícula uns falangistes es colen al cinema i fan el mateix que aquella vegada va passar... Sabeu allò de la Blanquerna?
3: Sí, sí, tant.
2: Que van entrar aquells... Ah! Sí, sí.
1: Doncs els fets dels... Estantació de testosterona.
2: Ah, exacte.
1: Va ser molt maco.
2: Els fets del cinema Metropol són similars. Uns franquistes es colen al cinema i aixafen tot el que troben, agradeixen els assistents i els amenacen amb un crit que demostra com sí que admiraven els nazis. Sabeu què criden?
0: ¡Viva Alemania! ¡Bajo Inglaterra! ¡Abajo Inglaterra! ¡Y arriba España!
4: Tios més ignorants, a part de fatxes,
2: sí.
4: Burros, eh?
2: Per què?
4: Diu, abajo Inglaterra i arriba España. És al revés, collons. Si tu mires un mapa...
2: Sí.
4: Hòstia, ja és...
2: Sí.
4: Hòstia, que és just més curt. Jo arriba...
2: És més arriba.
4: Espanya, hòstia.
2: Sí.
4: I
2: massa arriba a Noruega.
3: Clar.
2: I el Polo Norte.
4: Itàlia, on està Itàlia?
2: Abajo.
4: Hòstia, en sèrio.
6: Espanya està a la dreta.
2: Eh?
6: A la dreta.
2: De Itàlia. Ah, no. A la dreta, no. A l'izquierda
3: d'Itàlia. Depèn de com diguis l'Atlas.
2: Clar.
1: Exacte.
2: Aquells fets empenyen els estudiants catalanistes a fundar el FUC i els que venen en els anys posteriors només fan que reafirmar que era una bona idea. Com, per exemple, el fet que els universitaris catalans estiguessin obligats a inscriure's al Sindicato Español Universitario per poder obtenir el títol.
3: Hòstia, això sembla una agrupació sardanista.
2: Sí, ben bé. Té nom de Torroella de Montgrí.
3: Sí.
2: Sindicato Español Universitario.
3: Ciutat Pubilla de la Cerdana l'any 1975.
2: Molt bé. El Sindicato Español Universitario no és una entitat sardanista,
3: no?
2: Sinó que és l'entitat precursora de la Falange.
3: Oh, collons.
2: I té la finalitat de perseguir la llengua catalana. És un estament purament repressiu. Per això la FUC està organitzant un cop contra ells. I aquest és el motiu pel qual som aquí amb la Riba, la nostra gossa de Tona. Volem veure quina entramen. Escoltem-los.
7: A veure, canalla.
2: Què?
7: Canalla, avui no podem fallar. Hem de tenir present que el món ens mira.
2: Avui sí, eh?
7: Avui sí.
2: Avui sí que el món ens mira.
7: Sí.
2: Som a 9 de febrer de 1946 i l'ONU acaba de condemnar el règim franquista i de prohibir-li l'ingrés a l'organització per tenir un caràcter feixista i vincles amb els nazis i els feixistes italians. Què et fa tanta
1: gràcia? Què li passa, aquest?
3: L'ONU.
2: L'ONU, home.
3: I quina colla...
2: Home, l'ONU.
3: Què ha fet l'ONU?
2: Home, de tot, sort en tenim.
3: Què ha fet l'ONU?
2: Home, si no, ara tot el món estaria en guerra.
4: Sí, aquesta és bona.
3: Si hi ha un xiste bo, es diu ONU.
2: Aprofitant la clatellada de l'ONU, ja està. Aprofitant el fet que els franquistes estan com, fan com si res, la FUC... vol aprofitar la missa diària que se celebra a la Universitat de Barcelona per fer un atemptat que els permeti fer-se veure.
6: Has dit missa a la Universitat de Barcelona?
2: Sí, senyor.
6: Això
2: sí,
6: encara
2: sí.
6: Es fa?
2: No ho sé. Mira, ahir vaig passar-hi per davant i no em va semblar que fessin missa. No? Vaig veure.
5: Hi ha un rector, no?
2: Hi ha una capella, diria.
8: Home, hi ha el rector de la universitat.
2: Ah, sí?
8: Hi ha una capella.
2: Bueno, però...
1: És capellà, el rector?
8: A vegades es reparteixen hòsties, últimament poques.
6: No heu anat a la universitat, vosaltres?
2: Jo poquet, al bar.
1: No.
2: El dia en què ens situem sí que se celebra una missa i el cop que preparen els membres de la FUC es produirà justament a mitja cerimònia.
7: Ai. Companys,
2: què?
7: Heu sentit el narrador, no?
2: Sí.
7: El pla s'ha d'executar a mitja missa, d'acord?
8: A mitja missa.
7: No abans,
8: no
7: després, a mitja.
8: A l'Eucaristia, més o menys.
7: Sí. No, encara no.
4: Però doncs jo ara pregunto,
7: no
4: a quina hora arriben els dos explosius?
7: Ara.
8: Són jo els dos
2: explosius. Sí.
4: Si ell te la conversa, aquesta pregunta de guió, quin sentit té?
8: Veus? No, tens raó. Ei, ja sóc aquí.
7: Hola, què tal? Ah, ja és aquí, coita'l. Sí,
8: porta't els explosius.
2: Bé,
8: I els afotarem a mitja missa.
2: Va. Cuidado, eh?
8: Vale.
2: Arriba la tarda.
8: Anava una mica tard.
2: Sí, no passa res.
8: És que
2: el tema és que portes explosius, vull dir que això serà gros.
7: Sí.
2: Això serà gros. Arriba la tarda, que
8: arriba
2: era un moment...
8: Espanya.
2: No, arriba la tarda. Espanya ja ha arribat fa temps. Moment en què està programada la missa i, per tant, moment de l'atac, de la FUC. De mica en mica, la capella s'omple de gom a gom. Ai. Nosaltres estem amagats a la part superior de la capella amb els nanos de la FUC i l'arriba la nostra gossa, que està ben tranquil·la. Sort que no té por de res, eh?
8: No.
2: Recordeu que és una gossa que, si no, un altre es fotria a bordar i fotria el pla Norris.
1: Sí.
2: Però ella està allà callada i, mentrestant, els estudiants manipulen els explosius. És un moment molt tens, eh? Qualsevol error ho pot engegar tot a rodar.
8: Molt bé, canalla?
7: Sí.
8: Faig el compte enrere i he engegut els petardos. Va, i...
7: Però has de comptar enrere?
8: O endavant?
7: No sé, és igual, però va, fot-li.
8: O compto els parells i imparells?
7: No, fot-li, va, va.
4: Fes-ho fàcil. Que almenys aquests curtots, fes-ho fàcil.
2: Va. Comença.
8: 5, 4,
2: 3.
7: Ai, és de matemàtiques,
2: aquest? El capellà.
7: És universitari, no?
8: Voleu que ja...
7: No. Gràcies!
6: Ja està. Què ha sigut aquesta merda? Què és això?
2: Això era? Ha fallat. No, és que no ha petat la dinamita.
6: Explosiu.
2: Tu, la dinamita no ha petat.
8: Bueno, dinamita.
7: Dinamita.
2: Què?
8: Dinamita.
7: A veure, dinamita... Tu ho ha dit, la dinamita, això... No? Una mica... No.
2: Ah, potser dinamita... ens havíem creat unes expectatives massa altes, doncs. Resulta que els estudiants no han posat dinamita a la capella.
8: No.
2: I han posat... un petard.
4: Perdona?
8: Bueno, un xiu.
7: Sí.
4: Hem posat un petard? O sigui, tota aquesta comèdia per fotre un petard?
7: Es veu que sí.
2: Heu posat un petard.
5: He portat...
4: Una sabeta. Ens has portat aquí?
8: Una 9 de 5.
4: Eh?
8: Un pelícano.
2: Un pelícano.
7: Una piula.
4: Però...
7: Una piula.
2: Un petard d'aquests de
7: Sant Joan.
2: De
7: xino, aquell verd.
2: Hòstia santa.
8: D'aquests...
7: Sí.
2: Petard de tots, dels de tota la vida.
7: Sí.
8: Sí, no, bueno.
7: Però amb la metxa més llarga.
2: Es
7: no
2: veu?
7: Sé si has sentit, la metxa.
2: Sí, la metxa era llarga.
4: Una mica de traca.
2: Alga.
4: Una mica de traca.
8: Foto pinta valencià.
2: Es veu que l'atemptat era això, eh? Era fotre un petard a una missa. Fer una mica de merder i cap a casa.
8: Bueno.
6: Sí, no xano.
2: Aviam, pot semblar una acció poc espectacular, però cal tenir en compte que la situació i el moment en què es dona són complicats, eh? Recordeu que estem en plena dictadura franquista.
7: Sí.
2: I parlem estudiants molt joves. Cal
7: home,
2: tenir...
7: fes-ho tu, eh?
2: Ara.
7: Fes-ho tu, això, a mitja missa.
2: Ara no tiren ni un petard, ara.
7: No.
2: Ah.
8: Home.
4: Bueno, és que no van
7: ni un paper terra, nois?
4: No. És que no van a missa,
2: Molta valentia, eh? Un acte de valentia que l'endemà surt a la portada a tots els diaris. De fet, la premsa franquista el titlla d'acte terrorista. I la catalanista clandestina que el recull el defineix com un acte heroic.
4: Llençar un petard, eh?
2: Sí, llençar un petard.
4: O sigui, des de quan llençar un petard és un acte terrorista?
2: Sí, des de quan pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil és un acte terrorista.
7: Ara.
2: Aquí estem. Lluny de ser una gambarrada de jovenalla, el petard llançat a la Universitat de Barcelona provoca l'inici d'un dels actes repressius més desproporcionats duts a terme contra els estudiants catalans durant la dictadura franquista. I tot amb l'ajuda del Sindicato Español Universitario.
8: Els sardinistes.
2: No, eren sardinistes. Era la prefalange, diguéssim. Això, el mateix al qual tots els estudiants s'han d'afiliar tant sí com no. Aprofitant que ho saben tot d'ells, els militants del sindicato es dediquen a torturar els qui van cometre el llançament i a les seves famílies. I de pas també els qui parlen català. Els qui són comunistes, els anarquistes. O si un dia posaves la sabata al revés, em sembla que també qualsevol excusa és bona.
8: Sí, tots.
2: Qualsevol que formi part d'aquests col·lectius és torturat.
8: Bueno, a mi em sembla que l'acte ha sigut un acte...
2: Sí, encertat.
4: Molt.
8: Ha sigut ben parit,
2: això. La repressió que comporta el llançament d'aquell coll d'artefacte resulta tan desproporcionat com insuficient per contenir la resistència universitària. Malgrat les pallisses i les tortures que van patir, els estudiants van continuar lluitant contra el franquisme durant un parell de dècades.
8: Ui, sí, i vam guanyar.
2: Sí, i tant.
8: I vam guanyar.
2: Hem votat, hem guanyat. Mercè, tenim un gos del que depèn la seva vida, una persona que avui està de Pública de la Renaixença, que és...
9: És la... Laura.
2: Laura.
9: La Laura, i d'on ets, Laura? De la Bisbal, bueno, originària de Mallorca.
2: Oh, mira! Oh. De Mallorca. Molt bé, Laura.
8: Ja has vingut a l'Empordà?
9: No, el Penedès.
8: Toma!
9: La
8: Bisbal del Penedès. Toma!
2: Ah, sempre penses que tot és l'Empordà.
4: La Bisbal d'Empordà.
2: Vinga, la pregunta d'avui és: quin dels següents personatges van formar part activament i no només per obligació del Sindicato Español Universitario? A. Joan Miró. B. Joan Manuel Serrat. O C. Juan Antonio Samaranch.
4: Ai.
10: Pensa-t'ho bé, eh?
9: La B?
8: La B.
9: Ara no me'n recordo qui.
8: La B. A la B.
10: Joan Manuel Serrat.
8: A la B. A la B. Pots canviar-ho?
2: Pots canviar-ho, si vols.
9: És que no me'n recordo quina era la primera.
8: No.
7: Torna a repetir les opcions, que no,
2: no
7: se'n recorda.
2: No, perquè està entre l'A i la B. Doncs és la C. Juan Antonio Samaranch. La Riba és morta.
7: Oh! No!
2: La pobra Riba de la Gare Occitane, la gossa de Tona, ha estat una de les que li ha tocat el rebre del xarop de bastó del Sindicato Español Universitario i no ho ha superat. Això sí, que sapigueu que ha aguantat com una valenta, tal com era. No ha delatat a ningú i ha aguantat estoicament davant dels franquistes. Segur que a Tona sabran valorar un comportament tan heroic com el seu. Ja ens informaràs, Arnau, si li fan una estàtua al poble.
5: Sí, a dalt al castell.
2: Ha valgut la pena. Bueno, hem llançat un petard que l'ha liat una mica, nois.
8: Sí, noi.
2: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
11: I el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions, tot i que no hi ha hagut ferits. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat i una empresa propera al lloc de l'accident s'ha desallotjat de manera preventiva. Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al Catalunya Nit.
2: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
1: L'accident ha estat a 3:15 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona s'ha pogut restablir al cap de 2 hores. En sentit Barcelona, l'aturada ha durat més de 3 hores fins que s'ha pogut reobrir un dels carrils. Molts conductors s'han quedat atrapats als vehicles i s'han queixat de falta d'informació. Alguns afectats ho han explicat a la nit als ignorants de Catalunya Ràdio.
3: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
4: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
5: Quanta estona t'has passat tu allà?
4: 3 hores i mitja.
1: L'AP7 encara no s'ha reobert completament i de moment continuen les tasques de neteja i de retirada de les restes de l'accident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
6: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. La protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
6: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla, Andalusia, el líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es pugui comparar amb el de les futures eleccions generals.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una 20ena d'autors de tots els gèneres. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava ni fer la declaració de la renda ni pagar l'impost de patrimoni.
6: L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no va passar prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Carlos Cruzados, el portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
7: Están titulando victoria definitiva, esto no es así, solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
6: La sentència d'aquest dilluns analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014 pel qual la cantant ja havia admès frau per no haver complert amb les seves obligacions tributàries.
1: Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura del dit petit del peu dret que, a més, el farà passar per quiròfan. El mantindrà 3 mesos sense jugar.
6: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que reunir l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del club. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça.
0: Fins aquí les notícies.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
13: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
8: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
12: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I ara sí, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabem, us portem la solució. Com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Avui, mira, la meitat d'aquesta peixera, no, la meitat d'aquest estudi sembla que estiguin dins de la peixera.
1: Escolta'm, avui explica a l'audiència què has esmorzat.
0: Avui he esmorzat...
1: No!
0: No?
1: Fem una cosa.
0: Ah, com ho has fet, això? És un cliffhanger de manual.
1: És que anaves a explicar i no ho sabies, que te l'estava jugant en directe. No fem teatret, no fem teatret.
0: Ai, senyor, va.
1: Però avui, si voleu saber què ha esmorzat Elisenda Carot...
0: Com si fos important.
1: No, és important. És important perquè forma part d'un joc que hem penjat al canal de WhatsApp de la solució, el que en diem la comunitat de la solució. Si encara no en formeu part, envieu-nos un WhatsApp demanant que us enviem l'enllaç i allà trobareu un petit joc. Un petit joc per saber què ha esmorzat Elisenda Carot i què no ha esmorzat. I a les dues, quan acabi el programa... farem la resolució.
0: Sempre farem la resolució a partir de les dues i sempre us dic, connecteu-vos a aquest canal de WhatsApp, hi ha coses interessants més enllà del que he esmorzat, contingut en exclusiva per tots els oients i oientes de la solució. Només cal que ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç i allà entrareu en exclusiva en aquest canal de WhatsApp. Si avui és dilluns, vol dir que la solucionet té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Una mica molla i no en el sentit eròtic. Passada
0: per aigua.
2: Passada per aigua.
0: Ai, filla meva, has arribat aquí, de veritat, sense paraigua, sense botes d'aigua... Sí. A pèl, has vingut?
2: A pèl, jo.
0: Avui farem un tema que t'agrada i t'encanta especialment, ja
2: sí,
0: ho veuràs.
2: Sí.
0: El control tècnic, mentre Albert Jodar, el mestre Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I avui, ja ho sabeu, nova jornada de vagues del col·lectiu de mestres. Ja sabeu que els programes informatius d'aquesta casa us mantenen al dia de l'evolució de les converses, de les demandes del col·lectiu. Nosaltres, però, sabeu que som la solució. I avui farem les coses a la nostra manera. Avui farem un homenatge als mestres, una oda als professionals de l'educació, perquè avui ens demanem com s'ho fan els mestres per deixar aquesta empremta. Mestres que t'han marcat. Pot un o una mestra canviar la vida d'un alumne? Recordarem aquells mestres pel que ens ha ensenyat la persona o el recordarem més aviat per com ens han tractat? Com influeix un mestre en l'autoestima dels alumnes? Quines qualitats comparteixen els mestres que ens marquen a tots plegats? La d'ensenyar és una feina 100% vocacional. Estel, tu tens dues criatures.
2: Sí.
0: Tu ara, jo et podria demanar, digue'm un mestre que recordis que t'hagi marcat, però suposo que també a través de les criatures has tornat a retrobar-te amb el col·lectiu de mestres i algun mestre o alguna mestra que ha marcat a les teves criatures.
2: Sí, bastants, però jo penso que potser la meva criatura petita, que va néixer en ple confinament...
0: 2020?
2: El 9 d'abril. Jo la vaig escolaritzar a l'escoleta, a Molins, al Molí. Jo crec que en un dels moments més difícils per l'educació, especialment per l'educació de 0 a 3, perquè aquell equip de mestres meravellós anaven constantment amb mascareta. De fet, la meva filla no va veure les cares de tot l'equip de mestres, jo diria que com a mínim fins al cap d'un any, un any llarg, no? Veia ulls i s'havien d'expressar, buscar altres maneres d'expressar-se i comunicar, i ella va començar a anar-hi als 5-6 mesos. Per tant, des que era una boleta, i en concret aquí la Meritxell Cabrera, que va ser una de les seves, la mestra referent, perquè allà enteníem que les mestres eren un equip sempre i anàvem en bloc, però la seva era la Meritxell, i ostres, jo crec que un lligam per sempre.
0: T'anava a dir, encara la recorda, entenc, la Bruna.
2: La Bruna encara la recorda, ara li passa aquella cosa, ja té 6 anys, clar, han passat 6 anys de la pandèmia, sí, i ara li passa aquella cosa que també és molt de relació mestre-alumne, que fins que no creixes, passes de ser com la teva figura preferida, però quan la veu pel carrer ara li fones vergonyes.
0: Ai, li fa vergonyetes,
2: fins que no tornes a ser adult i et retrobes ja de més gran, que llavors pots tornar a parlar, ara fa aquella, sempre, no?, la Meritxell i Bruna, que ja no em recordes, no? Però sí, una referència. Moments molt durs, però molt bonics també.
0: I ara, si tinguessis a la Meritxell davant, què li diries?
2: Doncs que moltíssimes gràcies per l'esforç que fan sempre, però en especial per la lluita que va suposar, jo crec que justament aquella generació dels nascuts al 2020-2023, aquell període de 3 anys, perquè si sempre hi posen vocació i amor, a aquells 3 anys jo crec que encara més.
0: Meritxell Cabrera, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs, tal? Meritxell?
3: Molt bé.
0: Això no t'ho esperaves, eh? No t'esperaves aquestes boniques paraules per part de l'Estel Soler, oi?
3: Uf, Déu-n'hi-do, són molt importants, la veritat. Són molt importants i ens arriben al cor, perquè la veritat és que van ser temps difícils, ben certes,
0: sí.
3: I ho vam fer doncs, com vam poder, la veritat, perquè tot ens anava una mica com atropellant, saps? Vull dir, va ser com complexa, però també va ser molt bonic.
0: Ara ha estat molt bé que l'Estel parlés d'aquest període de l'educació de la seva filla, de la Bruna, del 0-3, perquè sovint, entre moltes de les reclamacions que fan els mestres, no, jo ara que experiencio de primera mà aquesta etapa 0-3, veig la importància, no, d'aquesta etapa formativa i que s'entengui també com a part de l'escola, aquesta 0-3, i sovint no esteu prou reconegudes, no? Tampoc no et demanaré ara que em diguis quines són les reivindicacions, perquè això, insisteixo, ja ho estem fent en els programes informatius, però així perquè la gent ho entengui, Meritxell, digue'm tres coses que les criatures aprenen bàsiques en aquesta etapa del 0-3, que no veiem a casa però que a l'escola també hi col·labora.
3: Val. El primer de tot realment és una gesta a la personalitat, on és una gesta a la persona, per tant és una etapa vital, importantíssima i que realment s'ha de cuidar. Val? A partir d'aquí a partir d'aquí hem de pensar molt en com cuidem aquesta etapa, i això també és molt important. És important perquè acompanyar-la com es mereix no és la situació que estem vivint ara, d'acord?
0: És complexa.
3: Digues.
0: No, tu primer, perquè has dit la primera.
3: No. Tres. La veritat és que la més superimportant seria com aquesta, o sigui, la gestació de la persona, de la creació. A banda també entenem que ells tenen com, o aprenen el fet de relacionar-se amb l'entorn, d'aprendre aquest entorn. Realment els aprenentatges més vitals també generen aquesta etapa, i és molt important que estiguin cuidats aquests tipus d'aprenentatges que els oferim. D'acord? Per tant, aquí vindria molt amb el que anava lligat, no? Que no som una etapa assistencial, sinó que eduquem. Eduquem i som mestres, i això és importantíssim. I després, altre punt clau també, a nivell emocional, també és una etapa molt, molt potent a nivell d'emoció, és una etapa que realment aquesta gestió s'ha de poder acompanyar, i també, tornem al mateix, és molt complexa acompanyar-la quan et falten mans.
0: Jo te'n diria moltes més, perquè a més jo estic just en aquesta etapa, no? Però a mi em fa molta gràcia quan hi ha gent que no entén, no?, segons quines reclamacions del col·lectiu 03, i penso, jo moltes vegades ho dic a meu alta, dic, a veure, Conxita, però si som tres aquí amb un fill, amb meu, i ja ens falten mans, tu imagina't tenir les ràtios, com esteu dient vosaltres, que ens esteu inflant les ràtios, no? 9 personetes que depenen de la vida de dues educadores, de dues mestres, com carai s'ho fan, a la que et superen amb número, no? Això per començar. Però ara has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. En aquesta escoleta, jo li dic l'escoleta del 0-3, no només aprenen els infants a respectar-se, sinó que ens ensenyen, també, ens eduquen els pares, de com dirigir-nos a les criatures, no? Jo recordo de les primeres coses de Elisenda, però acomiadat del nen, no? I jo pensava, però si té 4 mesos, no? Bueno. I comences a entendre, i realment dius, clar que m'he d'acomiadar, és que no deixa de ser una persona en miniatura, però és una persona, i allà vas quallant, no? Això que dius del respecte, del autorrespecte, de tenir en compte aquesta persona com una personeta, que és una persona petita, però no deixa de ser una persona, no? I respectar les seves necessitats des del moment zero, que a vegades ens qüestionem. Quan comencem a parlar de sexualitat i del només si és sí? Des del moment que tu li demanes permís per canviar-li un bolquer, no?
2: Sí.
0: I que molta gent dirà, no, si això puc, que és hippie.
3: I si puc fer un incís, disculpa'm, si puc fer un incís també, vosaltres com a famílies també apreneu, però nosaltres com a mestres també. O sigui, jo no hi ha un dia que no me'n vagi de l'escola sense dir, uah, saps, d'aquí m'emporto coses, vull dir, constantment. I això realment és el que ens fa vibrar, és el que ens fa seguir, és el que ens dona com aquesta energia com per poder defensar aquesta etapa Fins on faci falta, ja us ho dic ara.
0: Fins on faci falta, així m'agrada. Fins a les últimes conseqüències, Estel.
2: No, que jo per descomptat no dubtava que 03 educa, però ho vaig veure encara més clar en petits detalls, com per exemple que això, la Bruna no tenia ni un any i la Meritxell li canviava el bolquer i li ensenyava dos bolquers.
0: Quin vols?
2: I li deixava triar entre un dels dos, i evidentment aquí ja estàs posant la mirada en, a diferència com era l'educació infantil antigament, com hem avançat, i especialment el Molí, que posa molta cura doncs, en aquests nous preceptes i en la renovació i en la comunicació constant amb les famílies, que ja estàs... La criatura no és un objecte, ja és una persona que pot senyalar amb el dit, encara que tingui 8 mesos, i dir aquest o aquest.
0: Perquè no ens som conscients, ens pensem, no, com que és molt petit, petita, és molt petit, petita, ah, ja ho farem en el futur. No, no. Des del zero, primer, perquè ells se n'assabenten de tot, i segon, com volem tenir criatures crítiques capaces de decidir per elles mateixes si nosaltres decidim per ells fins que en tenen 7, 8, 9, 10. Per tant, fomentar-ho des de zero. Però, en fi, això valdria un programa sencer. Jo només voldria agrair la Meritxell Cabrera que hagi fet una part en aquesta escola lliure de mòbils per agafar-nos el telèfon, per atendre aquesta trucada de la solució. Meritxell, gràcies i felicitats per la feina a tu i a tot l'equip del Molí. Una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres i gràcies per tenir-nos en compte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Adéu.
3: Molt gran. Adéu.
0: I avui l'Estel Soler, servidora de vostès, i en Fran Domènech no estem sols, però com sempre, participació activa, a través de les vies de contacte habituals.
1: Activíssima. De fet, el WhatsApp ja està traient fum, la gent està votant de què t'has pres l'entrepà avui, i la gent està esperant que digui les vies de contacte habitual, tot i que se la saben de memòria, lògicament. Una és parlar amb nosaltres, el 93207474, que és el telèfon del directe, i després hi ha el WhatsApp del programa, que és aquell que teniu guardat com a La Solució, amb Elisenda Carot al 677-38-77-19, per explicar-vos avui doncs una cosa molt senzilla. Quin mestre us ha canviat la vida per la manera que tenia d'ensenyar, per tot allò que us ensenyava, perquè potser us va potenciar l'autoestima? Expliqueu-nos quina és la mestra o quin és el professor que us va canviar la vida. Una professió eminentment femenina en segons quines etapes, també.
0: Sí, és veritat,
1: ara,
0: la majoria.
1: Ara tu parlaves de 03, vés a buscar homes segurament en aquest tram, o a infantil, per exemple. Però bé, en tot cas, expliqueu-nos quin és el mestre o mestra que us ha canviat la vida.
0: Ens podeu trucar, també, ara ho ha dit el Fran, al 93207474. Sé que avui hi haurà molt allau de trucades. Mira, la Susana ja ens està rebent. Per tant, demaneu tant de 93207474 quin mestre us ha canviat la vida, ha marcat la vostra vida i per què. I avui, us deia, no estem sols en aquest estudi, a part de l'Estel Soler, i ens acompanyen persones molt interessants. Mireu, d'una banda, Neus Montsant, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
4: Molt bé.
0: La Neus està molt nerviosa. La Neus és oient habitual de La Solució.
4: Sí.
0: Nosaltres vàrem fer una crida a través de les diferents vies de contacte i la Neus va dir, jo vull parlar d'aquest tema. La Neus és oient, ha estat alumna i ara és mestra d'educació infantil a Mataró. Tu ens has d'explicar el teu testimoni després d'una crida, ara deia, que vam fer, i el teu cas és particular perquè no només t'ha influït moltíssim una mestra, sinó que has acabat convertint-te en mestra. De seguida anirem al teu cas concret, però així d'entrada, Neus, tu per què vas voler dedicar-te a aquesta professió?
4: La veritat, quan ho vaig escollir, no recordo ben bé el moment, però sé que a casa em van dir, sí, tu estàs segura? Sí. No,
0: què fan a casa? Què estudien?
4: Res, mi mare és administrativa i el meu pare és mecànic.
0: Per tant,
4: res
0: a prop de l'ofici d'educar,
4: Que va, sí. I la veritat em van dir, sí, tu necessites molta paciència, I jo, sí, mama, sí.
0: Volem dir, no la tens,
4: Jo crec que es van sorprendre i tot, I sí que és veritat que la meva experiència, la que vaig viure, és, jo crec, que el que em va donar aquestes forces de dir, vull que tots els alumnes que estiguin a l'escola passin per una escolarització feliç, no per una escolarització agobiant i a vegades una mica patidora.
0: Neus, ara anirem al teu cas concret, però deixa'm saludar també a una persona que tens a la teva dreta, també oient de La Solució, Txell Llorenç, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Molt bé.
0: Què tal és veure La Solució des de l'altra banda?
5: Interessant, divertit, diferent. Poses cares a la gent.
0: Ah, però no ens havies posat cara?
5: A tu sí. Ah,
0: el Fran no, No. Mira quina cara, és més guapa, de veritat.
2: Escolta, i això és molt interessant quan només sents una veu i te figures sense voler una cara, no? Com us l'imaginàveu?
0: Com us imagineu el Fran?
1: No.
0: Com us imagineu el Fran? També avui la crida és aquesta.
1: No, perquè llavors... No, que només em falta això ja aquí, hi ha molta gent.
0: El 677-38-77-19, com us imagineu en Fran, avui hi cap tot. Escolta'm, Txell, tu ets oient, ara ens explicaràs el cas concret, però així en general, dels i les mestres que t'han marcat, quina qualitat en destacaries si és que pots dir, mira, aquest és el fil conductor entre els mestres que a mi m'han impactat?
5: que et despertin la curiositat, no? Que estiguin, bueno, que t'activin, no? Que siguin gent que et facin voler saber més coses, voler conèixer, que et motivin, no? Que et reptin.
0: És tan bàsic, això de la curiositat. Estel, que aixeques el braç.
4: No estava saludant el meu pare.
0: Val.
1: No pot ser això. Sí o no?
0: Però entrarà el teu pare o el deixes aquí la pluja? Per favor, acrediteu el pare de l'Estel.
1: Increïble, no?
0: Per favor, us ho demano.
1: Pensava que és un reality de l'Estel, això,
4: avui. Que tot Catalunya no sabria això, ara.
0: Ara, entre bambolines, dèiem, això sembla un reality de la Cubana, és que cada vegada ho sembla més.
2: No, però et puc dir alguna cosa, si vols, tinc coses a dir.
0: No, mira, deixa'm dir-li a en Josep, que el tinc al telèfon. Josep, bon dia.
6: Hola.
0: Com estàs, Josep?
6: Hola, bé, molt bé.
0: Que portes el mans lliures, estimat.
1: Sota un xàfec.
0: Sí, treu-me el mans lliures, que si no despagarem tots i arribarem en Taquera.
6: Estic conduint.
0: Doncs. Ah, no, estàs conduint. Fem una cosa. Agafeu el telèfon d'en Josep i t'adem que pari, perquè avui, com que estem parlant d'un tema emotiu, el vull sentir a prop, no el vull sentir amb mans lliures. Ara de seguida hi anem, en Josep.
1: Jo per un moment pensava que anava a dir Houston, tenim un problema. Però hi ha una tercera pota, has presentat a la Neus i has presentat també a la Txell, però vull saludar una tercera pota i la saludaré jo. És el Manuel Moxico. Manuel, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Perquè el Manuel...
0: Ara és el programa que estic més nerviosa, és que hem començat la temporada.
1: És professor de secundària, actualment, al Maristes La Immaculada, però va ser professor de l'Elisenda Carot quan ella feia primer de BUP, el que és actualment tercer de l'ESO. O sigui, anem, Manuel, fa 30 anys, com era l'Elisenda Carot com a alumne?
0: S'està pensant molt, eh?
1: No, pots dir la veritat, encara que la tinguis davant.
7: Sí, i digué la veritat.
0: Ah, per favor. Sí. Jo no m'amago res de l'audiència.
7: No, recordo a l'Elisenda a primer de BUP, que li vaig fer llengua. Era una alumna molt aplicada, molt rigorosa, amb una cal·ligrafia en aquells moments molt maca.
0: L'he perdut.
7: Jo també. I després també la recordo a segon de BUP, a la matèria de periodisme, i a tercer de BUP ja amb la ràdio.
1: Però escolta'm, ella sempre diu que li vas canviar la vida. Tu eres conscient d'això o t'ho va dir més endavant?
7: M'ho va dir molt més endavant.
1: I fins i tot explica que tu la vas redirigir a fer un programa de ràdio a Santa Coloma. Molts oients saben això perquè ho ha explicat diverses vegades, però com va ser això?
7: Doncs va ser al seu tercer de BUP, que en la EATP que existia en aquells moments de periodisme, doncs com que a segon de BUP havien fet premsa escrita, doncs van decidir fer un programa de ràdio i, bueno, vam aconseguir-ho, de fet.
0: I crec vam vendre el projecte a moltes ràdios locals,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, sí. I bueno, finalment ho varen aconseguir i penso que va ser una experiència molt enriquidora per a tots els alumnes, no? que van gaudir de l'experiència, i en concret l'Elisenda, la seva veu va captivar el Jordi el primer dia, i a partir d'ahir, doncs, Elisenda i la ràdio.
0: Clar, de fet, perdona, Fran, clar, jo començo a fer el projecte, que vam buscar nom i tot, vam fer el trànsfuga, no? Que s'emetia al 99.0, i si t'has fixat, un detall que potser no t'ha passat desapercebut, és que jo obro la solució amb la mateixa frase exacta que obria el trànsfuga ara fa 30 anys, que deia: falten 5 minuts per les 9 del vespre, som al 99.0 de la FM, això és trànsfuga. T'has flipat, ara, sí. Amb el link.
1: Per tant, el Manuel hauria d'anar a l'ESGAI
0: a registrar.
1: Demanar drets d'autor.
7: No, perquè... no, ho feien tot ells.
0: Fèiem tot nosaltres, Fran, si et penses.
1: Bueno, però ell també va ficar la llavor. De fet, clar, allò era un instrument, formava part de la signatura.
0: És que s'està fent el modest. Ens portava cada divendres a les 9 del vespre, liava alguns pares perquè agafessin els cotxes.
7: Sí, el teu pare...
0: El meu pare sempre pillava, pobre, i ens portava a Santa Coloma, al carrer Serrano número 10, a tota la canalla, a fer un programa de ràdio. Setmanalment. Jo després em quedava, perquè com que al Jordi li va agradar la meva veu i la meva manera, jo ja em van fitxar de molt joveneta. Però això és un profe habitualment, no sé fins on arriba el seu àmbit d'actuació, però vaja, un divendres a la nit, quants anys tenies tu, Manel?
7: 20 i pocs, 30.
0: 20 i poquíssims. Sí. O sigui, hipotecaves tots els divendres per nosaltres.
7: M'ho passava molt bé, eh? El programa de ràdio, saps que havia fet jo ràdio abans, no? Tot i que, bueno, en aquells moments ja no en feia, però m'ho passava molt bé, i les converses amb els vostres pares mentre vosaltres fèieu el programa de ràdio eren molt divertides, i sí, reconec que és una experiència que penso que per a vosaltres valia molt la pena.
1: Però tu veies que ja s'hi dedicaria o no, Manuel? Ja és la veritat.
7: Aviam, jo reconec que quan vaig veure com el Jordi el segon dia la va portar al seu programa, i escoltant la seva veu, sí.
0: Ah, sí, eh? Sí. No m'ho ha dit mai, eh?
7: Sí, sí, jo... Aviam, no sabia si s'hi dedicaria o no, però que podria fer-ho, sí. Em vull dir, per capacitat i per la soltura que tenia i per com parlava, la veu ja la tenia...
0: Tenia sí, més o menys la mateixa veu, eh? Una miqueta més aguda. Però allà estava. Allà estava.
1: N'hauríem de posar un dia...
0: No,
1: això a la gent li agrada molt la nostàlgia.
0: Us ho prometo, un dia ho farem. Un dia ho farem.
1: I ara què penses, Manel, quan la veus aquí?
7: La veritat és que jo he gaudit moltíssim els primers minuts del programa, escoltant-te la teva soltura i com parles. És fantàstic.
0: Bueno, ja prou de mi, Manel. Jo t'agraeixo molt que siguis aquí avui. El Manel va ser un dels mestres que a mi clarament em va marcar. Jo era un buit d'atenció, un forat d'atenció amb els meus companys, i en Manel ho va redirigir cap a on tocava i on realment m'apassionava, i és una de les persones que ha marcat la meva vida, sens dubte. I avui és el que us estem preguntant, mestres que han marcat la vostra vida, perquè en un moment de reclamacions també volem que s'entengui a l'inici de tot això, que és dignificar la professió que al final té entre les seves mans les personetes del futur, no? I avui la solució va dedicada a tots i totes les mestres que ens marquen, que es prenen la seva professió tan a pit que fins i tot de vegades va extra horaris, com en el cas del Manel. Ara sí, tenim en Josep. Josep, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Gràcies per parar, nen, que si et fots un hòstia a la EP7 tindria un susto jo, ja veuràs. A veure, va, digue'm, quin és el profe?
8: Nosaltres, es deia senyor Sant Pau. Bueno, aquest senyor vivia a Martorell. I, esclar, nosaltres vam sortir de l'escola amb 14 anys i quan vam fer 40 vam fer una festa. I llavors va haver-hi un que diu, no, si aquest home està viu i està a Olot. Hòstia, doncs a mi m'agradaria veure'l. I vam anar quatre amb un cotxe a veure'l i a mi em va impactar molt tornar a veure aquell home, no? I vaig pensar, hosti, hem de fer alguna cosa, no? I vaig anar a veure l'alcalde de Martorell i vaig dir, escolta, a aquest home li hem de fer un carrer. Què s'ha de fer? I ell em va dir, pues mira, recull signatures i, bueno, llavors vam fer un sopar, i va haver una festa a l'escola i vam recollir 700 signatures. I amb allò es va fer una plaça amb aquest bon home a vora l'escola.
0: Epa, de veritat, ho vau aconseguir?
8: Sí, i tant.
0: I com es diu la plaça?
8: Francesc Sant Pau.
0: Doncs la plaça Sant Pau, sapigueu que respon a un profe que va marcar els seus alumnes tant que van anar fins i tot a l'Ajuntament a aconseguir que li dediquessin una plaça. Josep, gràcies. Correcte. Estimat, per haver aturat el cotxe.
8: A mi em coneixes per una altra cosa.
0: Epa,
8: jo et vaig enviar un llibret petit amb un bolet que es deia 3 milions de bolets. I jo sóc el que ho va escriure, que eren anècdotes de boletaires i de coses.
0: He de recuperar
8: aquest llibre.
0: Doncs ara mateix no em ve al cap, Josep, però no et preocupis, que miraré en el meu arxiu.
8: Era un llibre petitó i posava 3 milions de bolets. El vaig enviar per correu i sé que ho vas anomenar, però... No hem pogut parlar.
0: Menys mal que sóc bona gent i ho vaig dir per la ràdio. Gràcies, Josep, una abraçada, bonic.
8: Igualment.
0: Fins ara.
8: Gràcies.
0: Adéu. Avui estem parlant de mestres. Avui volem fer un homenatge als mestres. Aquell mestre, aquella mestra que us han marcat l'existència. El 677-38-77-19-93-201-7474.
1: És curiós perquè tu, Manuel, et va portar a la ràdio, però a la Dolors, de Torroella de Montgrí, li va marcar una mestra que, mira, concretament va ser l'Anna Colomer, a tercer d'EGB. Diu, em va transmetre la passió per la lectura, en aquest cas. I diu, moltes gràcies allà on sigui. Entenc que no deuen tenir contacte. I la Sílvia diu, a mi em va motivar molt una professora de ciències naturals a primer de BUP, que em va motivar a estudiar biologia i dedicar la meva vida a l'estudi molecular del càncer.
0: Ostres!
1: Més de 30 anys després soc doctora en biologia i treballo per l'Institut Català d'Oncologia. Diu, no em penedeixo gens de la decisió que vaig prendre gràcies a aquella mestra, diu la Sílvia.
0: A veure, Neus, l'hem deixat votant. La Neus Montsant, oient de la solució, avui ha decidit venir a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Tu, Neus, tens especial admiració a dues mestres que t'han marcat, la Montse i l'Anna. Comencem per la Montse. Què va fer per tu, la Montse?
9: Doncs mira, jo quan tenia 7 anys em van diagnosticar dislèxia. Llavors, clar, moltes mestres, jo notava que igual eren sensacions meves, però que no confiaven en mi, que clar, sabien com també m'havien de treballar molt, perquè al final, com que no entenia les coses, de seguida em despistava, no? Estava absent.
0: Eres un d'aquests PIs, plans individualitzats, que diuen ara que malauradament no hi ha prou mans per atendre com s'hauria de fer, no?
9: Exacte. I notava que no hi havia suficient comprensió. Potser que els mestres no m'estaven com entenent, no? I sempre m'exigien molt d'esforç i al final... era esgotador, o sigui, la meva vida d'infància va ser una mica esgotadora.
0: Això a l'inici deies, no?, que voldries una infància feliç i tranquil·la, no?
9: Exacte, i quan vaig arribar a quart de primària vaig conèixer la Montse perquè la vaig tenir de tutora i ella va ser vocació, perquè també tenia un fill dislèxic. Llavors mantenia el 100%, que és el que em passava i com em havia d'ajudar.
0: Aquí t'interrompo perquè veieu, i quan parlem de dignificar també parlem de posar noms i cognoms al que passa a les aules, no? És evident que la Montse s'ho va prendre com una tasca seva perquè empatitzava des del seu fill, no?
4: Exacte.
0: Però, clar, si avui es reclamen més persones a les aules és precisament per fer això sense la necessitat de que hi hagi una implicació extralaboral.
4: Exacte.
0: En aquests casos, no?
4: Sí, com, perquè és el que ens trobem, eh? A l'aula és el que ens trobem, que al final tu com a mestre has de fer com d'especialista, has de fer de tot. I sí que és veritat que, bueno, la Montse em va ajudar molt, a nivell d'autoestima ho vaig notar perquè va tornar la confiança en mi mateixa i, clar, els anys anaven passant, no? I la Montse al final doncs es va quedar a primària. I quan vaig arribar a l'ESO vaig conèixer l'Anna, també una altra mestra, i, buah, una passada. Però jo crec que és la típica mestra que parles amb tothom i et diu que és vocacional, perquè és una mestra superentregada amb els infants. O sigui, sigui qui sigui, no cal tenir un diagnòstic, no, per empatitzar.
0: I l'Anna té a veure amb que tu ara et dediquis a ser mestra?
4: Jo crec que sí, perquè és que és superbona. Sí, jo tinc molt bons records d'ella. Sí,
0: què és el que recordes així principalment?
4: Doncs tota la motivació i les ganes que li posava perquè tothom aprengués.
0: Què li diries ara si tinguessis a l'Anna davant?
4: Ai, que la recordo sempre i que a casa també la recorden.
0: Doncs la ràdio és màgia. Anna Sanyudo, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
10: És que estic emocionada, estic sentint.
0: Quan feia que no parlàveu ara, tu i la Neus? Perquè teniu contacte?
10: Doncs hem tingut així per xarxa, però res més. I fa doncs, 15 anys, potser.
0: Mare de Déu, mare de Déu. Anna, tu ara ja estàs jubilada per algú que s'ha dedicat a...
10: No
0: estàs jubilada. Encara segueixes ensenyant, 40... eh?
10: No, jo tinc 43 anys.
0: Però tan jove? Per favor. Sí. Per tant, fa 15 anys. Per tant, vas començar tan jove com el Manel, no? A fer classes molt jove.
10: Sí, només acabar la facultat. Doncs vaig començar a treballar i vaig coincidir, bueno, amb la Neus. Sí.
0: Ostres, doncs aleshores encara et queda un munt i per sort molts infants o adults o adolescents que passaran per les teves mans. Anna, què significa per tu rebre aquest feedback com el que reps ara mateix de la Neus?
10: Doncs mira, a mi és un reconeixement a una tasca que faig perquè m'apassiona, és a dir, a mi ensenyar m'agrada molt. De fet, jo soc filòloga clàssica, jo he estudiat llatí i grec, i si ho vaig fer, entre altres perquè m'encanta, és perquè ensenyar des de petita tenia molt clar que era la meva passió.
0: És a dir, ha sigut vocacional des de sempre, eh?
10: Sempre, sempre. I a més vaig trobar la branca d'humanitats que m'encantava i, clar, jo gaudeixo molt.
0: Deixa'm obrir la pregunta a la taula, perquè ara tinc aquí el Manuel. Manuel, tu també ets mestre per vocació 100%?
7: Jo crec que el meu és més de casualitat. Aviam, vaig començar a donar classes de música amb 16 anys o així, i després quan... Aviam, casualitat, eh? Quan tenia 23 em van donar una beca per anar a Amsterdam a fer un màster, i mentre estava allà doncs el meu pare es va quedar sec, la meva mare va tenir un problema a la feina, vaig haver de tornar i posar-me a treballar.
0: Wow.
7: I n'hi havia com la possibilitat d'anar a una escola de música i la possibilitat d'anar a un col·le, no? Tenia, bueno, un dia havia de decidir quina de les dues ofertes de feina acceptava. Vaig veure més clara una que l'altra i la vaig acceptar. Donar classes, sí, des dels 16 anys classes de música estic donant, però ja et dic, va ser una miqueta casual.
0: És que aquí on el veieu, el Manel, ell és gallec i toca la gaita, de fet.
1: Wow.
0: Que era una cosa que ens encantava. A tots

0: i a vegades les petites cosetes són les que més t'apropen, no? En aquell infant.
1: Ara parlàvem d'infants, en el cas d'adolescents, com és el teu cas, Manel? Com pots, no?
2: Sí, una miqueta com puc. Vale. Hi ha alguns amb els que molt bé i altres que m'imagino que si parlessin ells dirien que no tant.
1: Ho fem com podem. Anna, escolta, ara quan has sentit la Neus, m'imagino que tenir tants alumnes agraïts a la teva professió és una mica la sensació com tenir diferents fills repartits pel món, no?
3: Totalment, totalment. I a més, tot i que passen els anys, tens un vincle, perquè la sents i se te remou tot per dins.
1: El recordes a tots, Anna?
3: Mira, jo sóc sincera, hi ha vegades que m'he trobat al carrer i m'han dit, Anna, i m'he girat i he pensat, espera, ubica-la. I de sobte et ve el nom, però per un moment te queda en blanc. I sí que és veritat que hi ha personetes que passen per la teva vida que et calen molt més. I és veritat, és així. És a dir, tu intentes lluitar per tots, però el vincle del que estem parlant tu l'intentes generar amb tots, treballes per tots, però són persones, hi ha vincles especials. I això, existeixen.
1: Anna, si tu haguessis de donar un consell a una persona que avui és el seu primer dia de feina com a mestra, a quin consell li donaries?
3: Jo que escolti i que vegi el context de cada nano, perquè al final el nano és, bueno, doncs la resolució d'un context que viu. I moltes vegades la comprensió és molt important i a partir de la comprensió pots aconseguir molt més del nano o de la nena.
1: Escolta, amb amor i activa, eh? Ai, Anna Senyudo, mestra de la Neus, que avui ens acompanya, la Neus Montsant, oient de la solució. Avui estem fent aquest homenatge als mestres i les mestres que ens han marcat i hem volgut parlar amb tu, Anna. Gràcies per atendre'ns al telèfon. Una abraçada molt gran.
3: Moltes gràcies a vosaltres i un petó molt gran a la Neus.
0: Adéu, Anna, gràcies.
3: Adéu, adéu.
1: Sí, 77 38 77 19, podeu dir la vostra, el mestre que us ha marcat, la mestra que us ha marcat.
4: Doncs mira, l'Eva, que també tenia dislèxia de petita, diu que la tractaven de tonta i així li ha explicat la seva mare, però als 12 anys, el primer any de l'institut, la meva tutora de primer de l'ESO, que m'ensenyava llengües, m'ho va detectar i em va posar a fer classes en un centre especialitzat i em va salvar la vida. I la Montserrat recorda el senyor Ferrer, professor de llengua espanyola, de sisè en aquest cas, diu, va descobrir que jo tenia molta imaginació, però poques ganes de treballar. I llavors el que va fer és suspendre'm l'assignatura perquè em passés tot l'estiu fent redaccions perquè pogués practicar. Diu, gràcies al senyor Ferrer, ara m'encanta escriure i faig petits escrits.
1: I tu, Estel, recordes algun mestre, alguna mestra que t'hagi marcat especialment?
5: Jo vull dir que, i el que vaig a dir és en defensa dels grans mestres, però també ens poden marcar per mal alguns mestres. Jo he patit molt en la meva etapa escolar i d'institut, no per culpa d'alguns mestres en concret, sinó per culpa d'un sistema. Jo tinc altes capacitats i em vaig sentir
1: desatesa.
5: Molt fora de l'hegemonia sistèmica, no? Aleshores, jo crec que això va posar en valor que, malgrat que alguns mestres, en aquest cas, a nivell personal, i són el menor dels casos, em van fer molt mal, això va posar de relleu la grandesa d'altres mestres, no? Aleshores, jo crec que el que més em va marcar, en aquest cas, per exemple, de la Luisa, que era la meva professora de filosofia, i d'altres mestres, sobretot ja en l'etapa institut, era la qualitat humana del que ells ensenyaven sense adonar-se que ens estaven ensenyant o que jo veia que ens estaven ensenyant. No ho sé, la meva professora d'història, dues, n'he tingut molt interessants. Aquell retall de diari que et portaven, que això no estava establert en el pla docent, com et vinculaven la matèria amb la realitat, no? Aquelles coses que veies que les feien més enllà del que se'ls estava demanant o del que tocava, i la qualitat humana, si de cop et parlaven d'una cançó, el que anava més enllà del que se suposava que havia de passar en una classe. Jo això és el que destaco més.
1: Ara m'has fet pensar, en la meva etapa preinstitut, abans de conèixer el Manel, i anava a una escola de la que em sento molt orgullosa, l'Escola Aleluia, que recordo tots i cadascun dels mestres que vaig tenir allà, no? Recordo el Miguel, la Núria, la Mercè, Baixauli, en Jaume, però recordo molt ara, arran d'això que deies, en Miguel, jo sempre havia detestat la història. I era perquè jo ho havia entès com un recull de dates, d'esdeveniments que no tenien res a veure amb mi, no? Fins que no va arribar aquell profe, el Miguel, que realment ens va fer entendre què era la història, què explicava de nosaltres, per què l'havíem de conèixer i per què havíem d'entendre.

0: aprendre-la, no? Més que memoritzar dades. Vull dir que és aquesta actuació individual la que fa petja en nosaltres, perquè moltes vegades ja estem veient en un sistema saturat, malauradament hem de tirar d'esforços individuals de molts mestres i moltes mestres. Txell,
1: hola.
0: Estaves aquí escoltant molt atentament. La Txell Llorenç és oient de La Solució. A tu també et va marcar moltíssim una mestra. Quina, Txell?
1: Doncs a mi em va marcar la meva mestra de segon DGB.
0: És segon DGB, estem parlant de 7-8 anys.
1: 7-8 anys.
0: 7-8 anys.
1: Parlem de 84-85, perquè m'ho ha confirmat ella i perquè encara guarda les llistes.
2: Ostres.
1: Clar, vull dir, estem parlant d'una mestra que guarda les llistes, que sap quin dia, o sigui, sap a quin curs vas guanyar el premi dels Jocs Florals, no? I que recorda molts dels seus alumnes, no? Que era una escola, bueno, era una escola que tenia, que era molt xula, la veritat, es deia Residència Escolar Belllloc.
0: On era?
1: Era la Roca, bueno,
0: la Roca, sí, del Vallès,
1: terme municipal de la Roca, però més a prop de Cardedeu. I era una escola que ja fa, doncs això, fa 42 anys, tenia mort.
0: Uau, éreu pioners, no?
1: Sí.
0: La Neus està fent uns ulls com jo, això avui pel meu col·le,
1: no? Tenia mort. Sí, ara em deia que hi havia un moment que hi havia gallinetes i tal, fèiem la música al Prat, no? O sigui, bueno, jo què sé, sí, el pagès explicava les estacions.
0: Però tu, escola rural, eh?
1: Però era molt gran, o sigui, era una escola molt gran amb molts alumnes, però sí que era tot molt cuidat. I aleshores jo crec que, bueno, aquestes coses són les que et marquen després, no? Perquè tens, bueno, gent que té molta cura de les coses.
0: En concret, la Isabel, per què et marca la Isabel?
1: Per tot, perquè bueno, va ser amb la mestra que jo vaig aprendre a llegir, perquè encara hi tinc relació, perquè el meu pare, per exemple, era el psicòleg de l'escola i aleshores quan no ens podia portar ell ens tornava la Isabel. Llavors jo anàvem tot de mestres al cotxe, no? Doncs tenia 7 o 8 anys i anava tot de mestres que explicaven coses que a mi m'interessaven molt perquè no érem un altre abast, no? I perquè sempre ha estat molt propera, molt curiosa, si al final és algú amb qui tens relació, els meus pares també són amics al final.
0: Abans has dit, recordo a l'inici, tenien en comú tots els mestres que m'han marcat que m'incentivaven la curiositat. Tu li has dit, li vas dir o li has dit mai que et va marcar aquesta manera d'incentivar-te la curiositat? Li has dit mai a la Isabel?
1: Directament així no, vull dir, no, sí, directament no, suposo que ho sap, no? Però directament no.
0: Digue-li.
1: Isabel?
0: Isabel, molt bon dia.
3: Sí? Oh, bon dia.
0: Com estàs, Isabel?
3: Bon dia. Mira, molt bé i emocionada per les coses que esteu explicant.
0: Isabel Vidal és la mestra de la que parlàvem ara amb la Txell. Digue-li, la tens davant ara,
1: eventualment? Doncs sí, sí. Isabel, jo crec que sí que, bueno, que t'hem... Bueno, jo que t'haig de dir, i suposo que molta gent també, que vas incentivar la curiositat de molts per la cura, no?, que sempre tenies en tot el que feies, no?
3: Des de la lletra lligada. Érem nosaltres i tots els mestres que estaven a l'escola, perquè el que deies, vull dir, nosaltres estàvem en un entorn privilegiat que podíem fer una sèrie de coses i això d'activar la curiositat, que la podíem activar cada dia.
0: Mira.
3: El que no... Perdona.
0: No, tu primer, que estaves parlant tu.
3: Que em sentiu.
0: Et sentim perfectament, Isabel.
3: Ah, és que sentia una música. No, que dic que per l'entorn que estàvem, activar aquesta curiositat, clar, la teníem cada dia, que precisament, clar, depèn de quina escola estàs, doncs a lo millor has de fer una excursió per anar a veure el bosc, per anar a veure, i en canvi tot ho teníem allà.
0: Isabel, del teu ofici, què és el que més t'agrada?
3: Ai, mira, o sigui, poder estar, a veure, estar amb les criatures i, no sé, viure amb els nens, i a part, doncs, veure com van evolucionant, no? Perquè el que és molt bonic quan tu tens els nens et venen el primer dia, doncs veure tota l'evolució. Sobretot jo perquè he tingut nens petits, vull dir, jo parlo d'aquestes edats, Llavors no puc parlar dels grans, de secundària o així, però és clar, des de pàrvols fins a quart de bàsica és el que havia fet, però és clar, estic parlant de 40 anys enrere.
0: La bona època, que era la nostra també, Txell. Escolta'm.
3: Sí, no, i era la meva època també, potser l'època més feliç, no? Això sí.
0: Isabel, un consell per a... Mira. Abans li he fet la mateixa pregunta a un altre mestre que ens ha atès. Un consell que li donaries a una persona que avui sigui el seu primer dia de feina com a mestre?
3: A veure, avui com a mestre, sobretot, que escolti molt les criatures.
0: Mira,
3: que les tingui en compte, no? No és el grup, sinó que cada nen és un. I a veure, i escoltar-los, i saber interessar-se per ells, també.
0: Isabel Vidal, t'agraeixo moltíssim aquest últim consell que coincideix amb el de l'altre mestre que ens ha dit abans. Ara farem una pausa per la publicitat. Abans, però, Isabel, agrair-te moltíssim que hagis agafat la trucada. Un petó, bonica.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Ara, adéu.
2: I ara hem ajuntat la Isabel Vidal amb la Meritxell Llorenç, però hem rebut un missatge del Gerard Jurbany.
0: No m'ho crec.
2: Del Matí de Catalunya Ràdio, que diu literalment això. La Meritxell Llorenç anava a la meva classe.
0: No.
2: Estic flipant. Doneu-li records.
0: No, doneu-li records no. Anem a la publicitat. Truqueu-me al Jovany, per favor. Ara tornem.
4: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Heu de saber que falten menys de dues setmanes perquè l'anella olímpica de Montjuïc a Barcelona s'ompli de programes d'entreteniment en directe en la celebració que fem a casa nostra, el 3CAT en viu. Al cap de setmana del 30 i 31 de maig podreu veure, entre d'altres, un espectacle especial del Polònia o càstings en directe de l'Atrapa'm si pots.
2: No, és que també hi haurà una marató d'entrevistes encadenades en el set del Col·lapse, on, atenció, hi haurà cares conegudes de la casa com Toni Cruanyes, Elena García Malero o Elisenda Carot.
0: Home, i la Maripau Huguet, eh?
2: Ostres.
0: I en Xavi Grasset.
2: Quin dream team.
0: No vull fer més spoilers. També hi haurà l'APM, la gent del Cuines, que recrearan el programa amb la participació del públic, tots vosaltres.
2: Sí, i hem de dir que Catalunya Ràdio tindrà també un espai en aquesta plaça del 3CAT en viu. El Roger Escapa hi farà el diumenge el suplement, i també hi seran la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner, del que no sortirà aquí.
0: Les invitacions exaurides, em sap greu, però si en voleu obtenir d'addicionals, trobareu més informació a 3cat.cat/enviu.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: No en té prou. A veure, Gerard Jovany, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Que ens escoltes des del cotxe?
5: Sempre, us escolto des del cotxe cada dia. L'altre dia em deies que paties perquè ja us havia deixat d'escoltar. No?
0: Així m'agrada, que m'escoltis els missatges que tiro en directe. Escolta'm, ara senties la Txell, senties la mestra, la Isabel, que la va marcar. Et va marcar de la mateixa manera, la Isabel, Gerard?
5: Home, potser de manera no tan intensa perquè ni no em tornava a casa. Però sí que me'n recordo. He tingut molt bon record tant de l'escola, del bell lloc que us explicava ara la Meritxell, com de tots els professors. Me'n recordo de tots, des de primer de GB fins a vuitè.
0: Perquè els teus fills, és a dir, aquesta escola segueix en actiu?
6: No.
0: Ja no segueix en actiu. Per tant,
5: no, no, ja no.
0: I els teus fills han anat a una escola d'un model similar, Gerard?
5: Han anat avant a una escola... Vaig buscar l'escola més semblant possible a la que jo havia anat, i molts pares, bueno, que són de la meva edat, que havien anat a aquella escola, també han anat a aquesta altra escola que van anar els meus fills, que és el que més s'assembla, com a mínim, de per aquí on vivim.
0: I ho estàs veient des de l'altra banda, de dir, els teus fills fent un vincle xulo amb els mestres de l'escola?
5: Sí, de fet és un aspecte que cuiden molt i que també fan moltes activitats perquè es troben un entorn com el que explicava ara la Meritxell, en un entorn, digue-li, rural, amb molta natura, una cosa d'aquestes, i això ho cuiden molt, i ja vam buscar que els nostres fills tinguessin una experiència el més semblant possible a la que vaig tenir jo al bell lloc.
0: Doncs escolta'm, Gerard Jovany, gràcies per seguir-nos escoltant com sempre, per participar com sempre a través del WhatsApp i per trucar-nos per dir, jo també vaig tenir la Isabel, vaig ser companya de classe de la Txell. Una abraçada, bonic!
5: Apa, un altre
0: per tu. Adéu. Va, i parlem amb l'Elisabet del 93-201-7474. Intentarem encabir un parell de trucades més de gent que ens vol dir quin va ser el seu mestre o la seva mestra que els va marcar, el 93-201-7474. Elisabet, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: A veure, tu et va marcar una mestra.
7: Jo és que era una escola molt familiar, perquè era feta la van muntar pares i mestres, va? I llavors era, sí, ara és pública, a Vallvidrera, i llavors es va fer com molta, era molt familiar tot. I per exemple, aquesta profe, la Piti, estava casada amb un altre profe que també teníem, i eren la Piti i el profe Enric, i era, saps, era un paquet de la... I penseu que, clar, era molt familiar i, jo què sé, l'estiu o les èpoques del meu avi que tenia pomes que li sobraven a la Masia, anàvem tota l'escola a buscar pomes, per exemple, coses així.
0: Concret, llavors, amb la Piti, en què et va marcar la Piti, Elisabet?
7: Jo penso que la proximitat, no sé, el carinyo, no sé, no et podria dir res concret, perquè era la del P3 o P4, vull dir que no recordo gaire.
0: Mira, aquí és que entronquem amb el que dèiem al principi, Estel, no? Aquesta etapa de 0-3 i la mestra del Molí, ara que trucàvem, ens dèiem... treballem molt el tema de l'emoció, no? Sí. I ben bé l'Elisabet no sap el què, no? No et pot dir una cosa en concret des de l'aspecte racional, però l'emoció la porta a dir, a mi em va marcar i em vaig sentir còmode, em vaig sentir segura, no? Aquell era un espai de seguretat, que és el que imagino que notes de la Piti. Ai, s'ha penjat l'Elisabet. Doncs és una llàstima, ens queden 3 minutets, però ha quedat clar, Elisabet, i m'ha agradat molt entroncar-ho amb aquest comentari que fèiem al principi. Anem a l'Anna, i serà l'última trucada. Anna, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Anna?
6: Molt bé, molta il·lusió aquí al telèfon.
0: Ai, Anna, escolta'm, quina edat tens tu, Anna?
6: 33, ara.
0: 33 anyets. Quina profe o quin profe t'ha marcat a tu?
6: Jo, la Victòria Álvarez, de l'Institut Ramon Casas i Carbó, de Palau Solità i Plegamans.
0: M'agrada, eh? Noms, cognoms i lloc de feina, per si l'han d'anar a buscar. I escolta, i la Victòria, per què t'ha marcat tant la Victòria Álvarez?
6: Em feia llengua castellana, llengua i literatura, i em va marcar perquè anava més enllà del purament... de l'ensenyar i ja està. Anava, era bueno, és viva, és molt humana i és com molt entregada, molt apassionada, i transmet aquesta passió pel que fa, i et transmet passió a fer és a dir, a tenir passió amb el que tu fas.
0: I tu, llavors... t'has acabat dedicant alguna cosa relacionada amb la llengua castellana que t'impartia ella?
6: Ara mateix no, però he de dir que he sigut professora de secundària 4 anys.
0: Ostres, doncs déu-n'hi-do. Si
6: ara mateix no m'hi dedico. Sí, no, vull dir, amb llengua catalana, per això.
0: Amb català.
6: I estrangeres, sí. Però bueno, va ser molt xulo perquè amb ella vam anar d'intercanvi a Itàlia, vam anar de ruta literària, vull dir que anava molt més enllà de l'aula.
0: Si ara mateix la tinguessis davant, et demanaré amb una frase curta que em diguis què li diries ara mateix a la Victòria, Anna.
6: Que gràcies per ser com és i per ensenyar... Ostres, és que és molt difícil. És que això no és... Ser professora no és només ensenyar, és pensar en la persona que tens al davant, i per tant, gràcies per pensar en nosaltres i en el que ens faria feliços.
0: Doncs no se m'acut millor paraula per resumir tot el que estem intentant fer avui a La Solució, que és aquest homenatge, posar en valor la feina dels mestres. Anna, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat aquesta trucada. Una abraçada.
6: A vosaltres,
0: fins ara. Avui n'hem parlat amb la Neus Montsant, amb la Txell Llorenç, amb en Manuel Muxicó, amb l'Estel Soler i amb en Fran Domènech. Manuel, Neus, Txell, gràcies per venir fins aquí.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Gràcies a tu.
0: Torneu quan vulgueu, eh? Us acrediteu aquí a la porta i ens expliqueu què tal el dia. Estel Soler, ens sentim la setmana que ve, estimada.
9: I tant.
0: Gràcies per posar-nos en valor la feina del 03. Gràcies per compartir també aquest testimoni necessari, aquesta crítica al sistema, de quan el sistema no arriba a tot. De vegades tenim la sort de trobar-nos en mans dels mestres, però de vegades, malauradament, el sistema no els dona prou eines perquè puguin desplegar aquestes mans, i d'aquí les reivindicacions que estan fent al llarg de tots aquests dies arreu de Catalunya. Gràcies, Estel.
9: A vosaltres.
0: Senyor Fran Domènech, que ens sentim demà.
10: Ens sentim demà, que el programa d'avui corri per tots els calaixos i taules de les escoles de Catalunya.
0: Ara, mira, avui us encarreguem una cosa. Enviarem l'enllaç a la nostra comunitat i l'heu de passar mínimament a un mestre o una mestra que conegueu. Avui, que corri la veu, aquest homenatge de La Solució als mestres. Nosaltres, com cada dia, a la 1 demà ens hi tornem a posar, fins que ens acabin les respostes. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista.

0: Aquesta P7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els dos camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
1: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats del Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de tots els gèneres. Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat.
0: Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
2: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova també es para la rotació. És a dir, si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
0: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn torna a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió mundial serà baixa per al pròxim Gran Premi a Itàlia de finals de mes.
3: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Ja sabeu que existim per explicar-vos tot allò que fan les dones. Hi ha molts dies que toca queixar-se, però hi ha moments per creure que les coses estan canviant per bé i per molt bé. Avui parlarem amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que interpreta aquests dies Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona, una obra escrita per Eva Baltasar i dirigida per Victoria Spumberg. Que escriptora, directora i actriu s'ajuntin en un muntatge teatral hauria de ser normal i habitual, però encara no ho és. Volem ser també extraordinàries cada dia, estem fent passes i alguna cosa sembla que està canviant.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Una cançó tan senzilla com aquesta, però tan meravellosa, són les cançons que fa Rey. Aquesta dona que ens té enamorades, Rey és una artista anglesa, s'ha dedicat a composar cançons, per exemple, per Beyoncé o Charlie XXX i d'altres, però durant anys les seves cançons van fer pols a una discogràfica. Va decidir treure les seves cançons per la seva banda i ara se la rifen. Potser la vida només fa que demostrar-nos que ens hem d'estimar més.

0: Cançó meravellosa per aquest dia que no ha parat de ploure, eh? Però ara ja estem una mica a recer aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio quan passen 9 minuts de les 9 de la nit. A punt d'entrar en aquest estudi també Maria Rodríguez Soto per parlar-nos de Permagel, que serà l'Espai Texas fins al 28 de juny, però de moltes altres coses segur, perquè ens encanta estirar en la llengua a les convidades. També després passarà Marta Pallarès, que també ens parlarà de música, i anirem al metro de París. Tot això en aquesta hora, amb aquest programa que us encanta, que jo ho sé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Bajo el paño de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
0: Quan va sortir Permagel la novel·la, molta gent, entre la que m'incloc, va haver de buscar al diccionari què significava la paraula. No sabíem que allò que d'entrada no entenem ens pot emocionar. Amb la Maria Rodríguez Soto ens passa una mica el mateix, que ara protagonitza l'Espai Texas, l'obra de teatre basada en la novel·la Permagel, i ens passa el mateix, però ens passa una cosa al revés, que l'entenem tant dalt de l'escenari que el text ens va directe al cor. Sí. És així, és així. Mira, mira quina cara ha fet.
2: Oh, wow.
0: Maria Rodríguez Soto, com estàs?
2: Molt bé, estic molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb tu.
0: Escolta, tu també vas haver de buscar la paraula, eh?
2: Evidentment.
0: Què és això?
2: Què és això? Què és aquest fenomen? Això és un fenomen
0: que
2: és...
0: Jo vaig pensar que era una cosa de les neveres.
2: Sí, jo vaig pensar que s'ha inventat. Perquè realment, vull dir que és una imatge molt clara després quan ho busques, no? Veig, sí. Però sí, sí, vaig pensar, no, era zero conscient que això existia.
0: I escolta, ara que no en sent ningú, tu t'havies llegit el llibre abans o no? Te'l vas llegir per fer l'obra de teatre?
2: Jo no me l'havia llegit, llavors quan em van trucar, que em va trucar la Victòria per proposar-m'ho, vaig dir, bueno, jo si és amb tu, endavant, Victòria, amb tot, però deixa'm llegir-me la novel·la, perquè clar,
0: a veure si no...
2: un monòleg, tots aquests mesos, vull dir, m'ha d'agradar, perquè si no em tornaré boja.
0: I com, sí. com ha estat la relació amb el text? És a dir, és diferent per la gent que vagi al Texas i vegi l'obra de teatre? S'han triat uns punts, uns sí. moments? Perquè era impossible?
2: Era impossible encabir-ho tot. I clar, jo, la Victòria i l'Albert, que són els dos que han fet la dramatúrgia conjuntament, sempre ho diuen, que van fer una feina de buidatge. O sigui, ells van llegir la novel·la, se la van tenir molt clara i a partir d'aquí van anar buidant temes i es van quedar com amb l'esquelet que més els hi funcionava. I realment han fet com un gir, no? Perquè a l'espai de l'obra de teatre és el final de la novel·la i a partir d'aquí s'articula, diguéssim, com tota la història ficcionada. I s'ha quedat molt amb el reflex de la família, no? Vull dir que en el fons seria un mirall de la societat on ella no... se sent acceptada, que és el que ens va explicant al llarg de tota aquesta novel·la, no? Però jo crec que a partir d'aquestes figures de la mare, de la germana, de la neboda, del pare absent, tot això fa que l'entenguem molt a la Permi, que li dic jo, perquè no té nom.
0: Tu li dius Permi, eh?
2: Sí,
0: ens agrada. Escolta, com es fa una obra on tot passa dins el cap quan entenem sempre que el teatre és acció?
2: Mm-hmm.
0: És a dir, sí, toques una mica les taules, et mous, i suposo que sues, jo...
2: Sí, sues, sí, sues i cada cop més.
0: Exacte. Però clar, no hi ha molt de moviment.
2: No hi ha molt de moviment. Llavors era, bueno, tant quan la llegeixes, no, que et penses realment l'Eva aconsegueix que entris dins d'aquell cap. Llavors nosaltres vam partir, diguéssim, vam seguir molt la dramatúrgia en el sentit de fer els retrats, que és quan surto de l'escenari, que és quan segurament sóc més Maria que Permi, no? Que hi ha un punt d'explicar com són aquestes persones des del judici de la mateixa protagonista, però quin puc permetre ser més jo, ser més la, diguéssim, la que maneja el cotarro en quant a directora d'orquestra, no? Puc sortir una mica de la interpretació i jugar-ho, fer més joc. I llavors després vam diferenciar molt entre el present, el relat i el record. I quan entren altres personatges, que també els interpreto. Llavors, tots aquests canals s'han hagut d'anar cosint entre si i jo crec que això és el que dona la viva, que l'obra estigui viva i que no pari mai, perquè hi ha una cosa que el relat se t'emporta i a mi em passa com a actriu que quan entro els tres primers minuts sí que estic com molt concentrada perquè veig encara la muntanya aquesta que he de conquerir, però després no me n'adono i estic al final de l'obra. Vull dir que hi ha alguna cosa de les paraules de l'Eva i de com han traspassat això al paper i a l'escenari la Victòria i l'Albert que crec que han fet una molt bona feina, perquè rarament a mi m'ha passat que una cosa se m'emportés tan forta.
0: Jo ara no sé, és a dir, tu estàs vora els 40, encara no? O sí?
2: El setembre.
0: El setembre, tu també ets el setembre, ens agrada aquesta noia. Doncs encara estàs en aquesta fase, jo no sé quina edat té la protagonista, però sí que es pregunta moltes coses, és una obra que parla de salut mental, és una obra que es plantejar sobre la família, com és la família, l'estructura de la família. Com t'ha mogut a tu aquesta obra amb temes teus també? T'ha portat a una Maria Rodríguez Soto potser més jove, en la que es plantejava que era l'amor? Sí, jo crec que les dones totes tenim algun moment de la nostra vida, jo crec fins i tot quan som més joves, la idea de el mandat aquest de gènere o el que representa que he de fer com a dona, no sé si acabo de sentir-me còmode aquí.
2: Sí, clar, hi ha algú de, sí, hi ha algú de mirall, de veure les seves incomoditats, crec, però que les incomoditats d'aquest personatge són molt extremes, jo no m'hi sento representada en aquestes...
0: Tu ets més llum.
2: Jo sóc més llum, sí. Sí, crec que sí, vaja. I jo també, bueno, vull dir, també el ser hetero i totes aquestes coses, vull dir que hi ha algú que sempre m'he sentit com recolzada o dins del sistema, mai m'he sentit exclosa, com molta gent s'hi pot sentir, no? Que en aquest sentit... Pues he tingut un privilegi.
0: Llavors... Però tots tenim rols entre les famílies. Sí. Ella també parla dels rols. Tu, per exemple, la teva família, que era una família de mestres,
2: sí,
0: gent treballadora, com Déu mana, sí, carreres de profit.
2: Exacte.
0: Tu com t'has sentit a la família? Quin és el rol de la Maria Rodríguez?
2: Bueno, jo és veritat que sóc la germana gran, també. Mm-hmm. Som dos germans, el Joan i jo. I jo sóc la germana gran. Jo, bueno, com a germana gran m'he sentit com la que obre camí, absolutament, i a més jo sempre he sigut una tia com molt tenaç, molt responsable, vull dir que a mi en cap moment se'm va posar l'etiqueta de tu has de ser aquí la responsable, però me la vaig posar jo mateixa, no? Vull dir que hi havia una cosa de tirar endavant, de no defraudar, de... però sóc conscient que jo ara miro amb uns pares i penso, si són la mar de comprensius, o sigui, no sé per què jo em vaig posar aquí, no? Però no ho sé, són coses que les estructures t'hi posen o el fet de no sé, de sentir-te però... responsable davant d'alguna cosa, de que se sentin orgullosos, no ho sé.
0: Potser també ve de venir de classe de treballadora, que pensem que hem de complir unes expectatives, és a dir, que d'alguna manera el camí que tu triaves no era el camí que et tocava per família, sinó que et tocava que traiessis unes oposicions i et fessis treballessis a la corpo, per exemple.
2: Exacte.
0: Però sí, tu vas fer una carrera d'artista.
2: Jo recordo quan vaig estudiar a l'institut, no del teatre, sinó a l'institut del meu barri, que era molt bon estudiant i tots els mestres i professors em deien no, Maria, teatre no, tu has de fer una carrera però si se't dona molt bé estudiar, ja veuràs, és que serà increïble, tu has de fer filosofia o alguna cosa. Jo em vaig apuntar a periodisme per si no entrava a l'Institut del Teatre.
0: Al tanto.
2: Per sort vaig entrar a l'Institut.
0: Sempre seguretat, eh?
2: Sempre... Por si acá.
0: Clar, les verges ja ho tenen, això.
2: Cosa. Però és veritat que uns pares en un primer moment, clar, ells mateixos també van dir bueno, teatre, llavors sí que ets... Bueno, si entres a l'Institut del Teatre, endavant, Maria, no? També aquesta cosa com de poder estudiar. Per exemple, mon pare és l'últim germà de 7 i és l'únic que ha pogut estudiar. Vull dir que és una cosa com molt valorada, també. I llavors, bueno, la por fa també que vulguis coses segures. Ara hem vist que el món evoluciona i tenés si tens una carrera o no. Ara sembla que si no la tinguis, segurament, no? Pots fer més diners, fins i tot. Jo no sé.
0: Aquest és un altre tema. Sí. Però suposo que a casa teva estan orgullosos perquè t'has après la lliçó, perquè una hora i mitja d'obra amb aquest monòleg, és que en riu tant tu d'un examen de revàlida, no?
2: Totalment. Jo porto... Mira, perquè abans vaig fer una obra que es deia Reina Lloba, que també tenia molt de text, i jo porto estudiant des de l'octubre, que ara, bueno, des que vaig estrenar per Margel, que ja no estudio cada dia no sé quantes hores, però tinc la sensació d'haver fet unes opos.
0: Clar.
2: Absolutament.
0: I tot això fent d'actriu i fent de mare.
2: Fent de mare i fent d'amiga i fent de filla i fent de... Però bueno.
0: Del que convingui.
2: Del que convingui. Sí, jo vaig tocant fusta tot arreu on vaig, eh? Vull dir que estic molt, molt, molt contenta de com em va la vida, la veritat, de moment.

0: Parlant amb Maria Rodríguez Soto, aquesta dona que ens agrada tant, fent per Magel i tot el que faci, perquè tu ara ja tens al cap, m'imagino, Rabalejar, que s'estrenarà d'aquí dos dies a HBO, aquesta història que passa al Raval i que parla de la gentrificació de la ciutat, dels problemes que tenim per trobar pis i sobretot mantenir-lo.
1: Sobretot mantenir-lo, sí.
0: Exacte.
1: Perquè depenem de la bona fe del propietari i realment no n'hi ha gaire de bona fe amb els propietaris.
0: Llavors,
1: clar, no estem avalats per absolutament ningú.
0: I tu vius al Born, m'han dit.
1: Jo visc al Born, però...
0: I com ho portes, això?
1: Bueno,
0: has de sortir amb una pinça al nas cada dia o què?
1: Déu-n'hi-do. I a més, últimament m'ho noto molt, que jo sóc una persona que sempre està com bastant de bon humor i a vegades quan passejo per certes zones del Born se me'n va tot el bon humor que tinc i parlo malament als guiris i faig com, saps, una senyora gran, el tipus de, és que clar, aquesta gent per aquí, llavors dic, uau, he de com intentar revertir tot això perquè en el fons va en contra meva, però bueno... A veure, jo al Born estic molt contenta i molt feliç perquè la meva filla va molt feliç a l'escola, perquè hi ha realment molt barri i perquè he fet una vida molt bonica i perquè tinc la sort de viure en una finca on la propietària cuida els seus inquilins i respon quan passa alguna cosa.
0: O sigui que vius gairebé en una illa exòtica, pràcticament.
1: Exacte, sí, sí, sí. No tinc ni pisos d'aquests d'Airbnb, no tinc co-livings a prop, o sigui, és una fantasia, existeix, vull dir que encara podem lluitar encara perquè això segueixi passant. Sí.
0: Parlaves ara de la maternitat i de tot el que has fet, moltes de les obres i pel·lícules que has fet han travessat el tema de la maternitat, també per Magel, d'alguna manera, ser filla, ser mare, la idea aquesta d'això, el mandat que tenim totes les dones, de fer-ho d'una determinada manera, de quan no encaixes amb això, com vius tota aquesta pel·lícula?
1: Per tu
0: era una cosa que volies molt, el tema de ser mare, no?
1: Jo ho tenia molt clar. A veure, vaig començar-ho a tenir clar segurament quan vaig començar a ser gran, vull dir que jo d'adolescent i amb 20 anys ni em plantejava si volíem ser mare, no era un pensament recurrent en mi. Però quan vaig començar a tenir 25 o així, jo, per com estan les coses ara, vaig ser mare relativament jove, perquè em vaig quedar embarassada amb 29 anys, vaig parir amb 30, i a partir dels 25 o així vaig tenir-ho com molt clar. Em sembla una revolució ser mare, em sembla que passen moltíssimes coses i a més a mi m'ha passat que aquesta dècada meva dels 30, que estic a punt de tancar, ha sigut molt revolucionària per mi a nivell emocional, a nivell personal i a nivell laboral. Vull dir que jo he viscut tantes coses a la trentena, he apostat tant per la meva filla, per la meva família, per la meva feina, que traspassar tots aquests temes i alhora fer art d'això m'ha servit molt també com per reflexionar i per agafar una posició, és que és política en el fons, no? Vull dir, perquè tot el que fem acaba sent una mica polític, perquè acaba transformant.
0: I en quin sentit ho dius que és polític? Perquè...
1: Doncs, per exemple, jo sóc una mare separada, visc amb la meva filla, la tinc a mitja, tenim la custòdia compartida, i jo he apostat per treballar del que m'agrada, per ensenyar-li a la meva filla que això és possible i que pot fer les coses ella sola, no? També tinc la sort de poder fer això perquè tinc una família que em recolza i uns pares que estan allà sempre que ho necessito, que sol ser cada cap de setmana que tinc funció.
0: Clar, això t'anava a dir, perquè com
1: que
0: ho fas, no?
1: En aquest sentit tinc també molta sort, perquè si no, la meitat del meu sou doncs s'aniria en cangurs o també en buscar aquestes noves xarxes, no? que jo a vegades també intento com explorar, que és apropar-te a la gent que t'estimes, que també té fills, i criar des d'aquí, no? De avui te'ls quedes tu, avui me'ls quedo jo, i anar fent com aquesta cosa, no? Perquè també la meva filla a vegades m'ho diu, clar, és que jo no tinc germans, llavors a vegades a casa m'avorreixo sola, no sé què, aquesta cosa, i penso, clar, és que ara...
0: És una mica teatrera ja, o què?
1: Sí, deixa. Ella diu que no, i que no li interessa gens, però, mare meva, em ven unes motos ja que de moment no li compro, però jo li dono 3 anys més, i m'ha passat la mà per la cara, total. Però llavors aquesta xarxa que també com... que em sembla també com molt revolucionari, perquè... Bueno, a mi em passa que, per exemple, compro menjar i se'm posa dolent a la nevera. Vull dir que la vida no està feta perquè una persona estigui sola amb la seva filla meitat i meitat, no? Llavors, poder... Que no només, diguéssim, la família clàssica funcioni, llavors hem de buscar alternatives. I jo, per sort, visc en un edifici, també et dic que dintre,
0: o sigui,
1: d'aquest oasi
0: ja...
1: tinc davant una de les meves millors amigues i a sota un dels meus millors amics, i aquí pues, anem fent coses i anem, ens anem recolzant amb els nens i les nenes.
0: Ja eren amics amics han vingut en, aquest, en aquesta escala fantàstica on ara et demanaré el telèfon, o
1: ja eren a,
0: després?
1: Ja eren amics.
0: Ja eren amics, sí. I els has anat portant.
1: Sí, els he anat portant. M'estic fent la duenya.
0: Exacte. Aquí per Magel, per exemple, l'obra també mira la maternitat i també ens parla de com exigim a les nostres mares i com ens exigim nosaltres, mm-hmm, també. Quina relació, per exemple, tu has tingut amb la teva mare?
1: Jo he tingut una relació molt bonica amb ma mare. Bueno, la tinc, per sort, encara. No ho sé, ma mare és una persona que té una empatia i una intel·ligència emocional molt heavies, molt, molt heavies. És una persona, a més, molt directa, que li agrada molt lluitar per les coses justes. No, calla. Vull dir, no té cap... No, no, és una persona valenta, és zero covard. I això m'ha donat un anclatge molt bonic, perquè jo crec que part de la meva llum ve d'aquí.
0: De tenir aquesta família que ha estat sempre allà, no?
1: Sí.
0: I que no importaven tant, potser, ni els diners, ni...
1: No, a més, jo sempre penso, dic, hòstia, jo tenia la sensació de petita de ser rica, saps? Vull dir... Cada cop que era l'aniversari d'alguna a sopar fora, i per mi això ja era l'hòstia i absolutament suficient, marxàvem 15 dies de vacances amb tots els amics, els de mons pares i els seus fills, que són els meus amics d'ara també. Vull dir que jo va ser quan vaig anar creixent i vaig anar veient el món fora del meu barri, que vaig dir, ah, vale, que tu ets de classe treballadora.
0: No, quin era el teu barri?
1: La Verneda.
0: O sigui, dius que, per exemple, una part de la teva família ve del Somorrostro.
1: Sí,
0: o sigui que...
1: la família de mon pare, quan va venir de Baena, Córdoba, va anar a viure al Somorrostro, fins que el meu avi va trobar una feina a Macosa, que això era una fàbrica ferroviària, que hi havia tot el que ara és el fòrum i tot allò, doncs allò abans era una fàbrica enorme i els meus avis vivien com a les colònies de la fàbrica. I mon pare va néixer aquí a Barcelona. És dels únics que va néixer a Barcelona i va néixer ja en aquell pis.
0: I en aquest sentit et sents una noia de barri? Una sí. Xica de barri o no?
1: Sí, jo em sento una... Sí, jo he viscut al meu barri fins als 27 anys. És a dir, jo vaig marxar a casa amb uns pares amb 23, però vaig viure amb els meus amics al meu barri. Llavors després me'n vaig anar al Born, em vaig enamorar, me'n vaig anar al Born, i allà m'he quedat, però perquè realment també hi ha algo com de barri. És un barri molt, molt mixta en tot. Jo ho veig a l'escola de la meva filla, vull dir, és l'escola de les cultures, és l'escola de les diferències socials, també, perquè tenim a gent que ve del nord d'Europa o de Nord-Amèrica, llavors després tenim a nouvinguts que acaben d'arribar i que estan tot just amb l'idioma, a la llengua, no? Llavors, és un lloc molt ric i m'agrada molt pel que comporta, perquè veus el món en un barri.
0: I clar, també en el món del teatre, que és aquest món del glamour, està molt bé també tenir els peus a terra i venir de la Verneda, d'alguna manera.
1: Sí, jo crec que sí, perquè t'adones... Bueno, a mi, jo penso, hòstia, la meva feina és important perquè a mi em dona molt de plaer i perquè jo quan estic a l'escenari i veig que la gent s'emociona, crec que també els hi dono plaer a ells, però realment la meva feina hi ha algú de... O sigui, jo admiro molt a mons pares, per exemple, o que s'han posat a l'esquena durant 30 anys l'educació de nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
0: Suposo que ara està revelada, no?, aquests dies de manifestacions.
1: Absolutament. Sí, sí, a
0: perquè
1: favor.
0: Perquè ho has vist a casa.
1: Perquè ho he vist a casa, ho he vist a casa i jo crec que ara, bueno, no sé si ara és pitjor o no, però és tot molt, molt, molt precari. Bueno, sembla que tots els drets públics, no, els anem perdent cada cop més i és bastant desolador. Jo què sé.

0: tocant les tecles també amb la Maria Rodríguez Soto, parlant de moltes coses. Sé actriu també, i ja ho sé que encara ets molt jove i no hi penses amb tot això, amb l'arruga i totes aquestes coses.
1: Sí que hi penso, sí, ja m'hi fan pensar, ja.
0: M'hi fan pensar, eh? Molta pressió estètica,
1: sí.
0: I també molts discursos de que no hi ha feina per les actrius grans i tot això. Jo que no sé si va a favor o en contra, ja t'ho diré.
1: Jo crec que va a favor. Jo he decidit que no em punxaré, que no em faré res. Espero mantenir-me en aquesta decisió, perquè el món és heavy i és difícil, però bueno, seré de les poques que quedaran amb arrugues, llavors també per això tindré més feina. Vull dir, ni que sigui per una cosa
0: claríssim
1: de practicitat, ho farem. I també per una cosa d'acceptar-me, i perquè jo tinc ganes de veure'm envellir. Uh-huh. Jo tinc ganes de saber com seré gran. És veritat que, evidentment, em miro al mirall i penso, ostres, que bonica que era la Maria de 20 anys o de 30. De fet, avui li he enviat una foto al meu millor amic, que sortim jo i ella amb la meva filla de fa uns 8 anys i mig, i realment li he dit, buah, tio, ens ha passat la maternitat i la paternitat per sobre, eh? Perquè teníem com unes cares de bebès, però també el que jo podia expressar en aquell moment i el que puc expressar ara és que tampoc té res a veure, no? I el que jo he après, no ho sé, són com...
0: Per fer d'actriu s'han de tenir vides darrere, no? Sinó de què
1: sí
0: expliques?
1: Jo crec que és important i no ho sé, hi ha algú també amb això de parar-ho, de ser conscient de que també pots arribar a ser un referent cap a les persones que vegin les teves pel·lícules o les teves obres de teatre, i que també està bé mostrar la naturalitat. Bueno, no ho sé, és el meu camí.
0: De tu sempre ho diuen, Maria Rodríguez Soto, és que és tan natural, clar, mamífera, és a dir, sempre ho diuen totes les pel·lícules que has fet, els dies que vindran gairebé,
1: sí,
0: era un documental,
1: sí,
0: de la teva,
1: sí,
0: vida. A Casa en Flames ja...
1: Una mica diferent.
0: No.
1: Ja, quan em van dir que m'agafaven per fer de pija, i pensar, no sabeu què heu fet.
0: Però suposo que també et va encantar.
1: M'ho va passar tan bé, clar, fent Casa en Flames, perquè era algo tan extern a mi, però tan divertit, no? I llavors, i també, sobretot, el grup que vam crear, vull dir que allò era a veure qui la deia més grossa constantment, va ser molt, molt divertit.
0: És que Déu-n'hi-do, la panyeta que era...
1: La panyeta que va reunir el Dani de la Orden allà, es
0: exacte
1: va cobrir de glòria.
0: Ell ho sabia, jo crec que va triar primer la gent i després va...
1: Exacte.
0: Va pensar què faria. A veure, vens de fer moltes, ara mateix per Magel, directora, la que ha fet l'obra és una dona, tu de absoluta jefa... Mm. Dones.
1: Ui, saps que has treballat?
0: Mamífera també, Déu-n'hi-do.
1: Jo sempre ho dic, com es treballa amb un equip femení, no es treballa amb un equip masculí.
0: I per què això?
1: Per les energies.
0: Has d'explicar per què?
1: Sí, totalment.
0: Perquè si no, després sempre ens diuen,
1: sí,
0: que som unes...
1: Bueno, jo crec que hi ha algo com de... Les dones, per arribar a dirigir, s'ho han hagut de currar el triple que els homes. Això ja per començar. Per tant, la feina que porten a sobre és molt més gran que la que porten els homes. Llavors, la seva saviesa, la seva manera de mirar l'actor o l'actriu és des d'un lloc que no és des de la superioritat, sinó que és des del treball i des de la constància. I això fa que et diguin les coses i des d'un lloc absolutament normal i de tu a tu. És a dir, que tothom sap qui és la capitana o el capità d'un vaixell en una obra de teatre, en una pel·lícula. I aquest, diguéssim que aquest lloc te l'has de guanyar a base d'haver treballat. Jo faig feina a casa meva, que és aprendre'm el text i portar propostes, no? Llavors jo no estic dient que els homes no treballin, ni molt menys, però sí que és veritat que jo amb les dones amb les que he currat he vist que la feina que fan a casa i que la feina que porten a la sala d'assaig és extraordinària.
0: Tu creus que ve d'una inseguretat prèvia o de que alguns s'ha dedicat una mica a empatitir-nos i hem dit, ara que estic aquí de mostrar el triple, o
1: bueno,
0: això ja ha passat una mica?
1: Pot venir, no, jo crec que no, que pot venir de molts llocs, també, però sobretot on crec que rau la diferència clau és en la manera de comunicar-te amb les persones amb les quals estàs treballant, i que no hi ha tant d'ego en les dones. O sigui, ara estem generalitzant, eh? Jo parlo amb les que jo he treballat. Vull dir que hi ha una cosa de proposar una cosa i a partir d'aquí treballar tots junts, i si algú aporta alguna cosa que suma i és més meravellós, elles ho abraçaran amb una empatia i amb un agraïment absolutament increïbles. I això, per mi, és molt intel·ligent emocionalment, perquè l'única cosa que fa és que les coses siguin millors. perquè el treball en equip, si s'entén des d'aquí, és el que realment fa que les coses siguin extraordinàries o diferents.
0: I entre actrius també és així? O aquesta moto que ens venen, no, és que s'arrenquen els ulls després?
1: Mira, a mi això és una moto gorda, que venen, perquè jo sincerament no m'ho he trobat mai. No, és que no m'ho he trobat mai. Jo no sé si actrius de generacions més grans que jo potser sí que ho s'han trobat, perquè també les impulsaven molt això, però perquè també venia del món masculí, amb com entén posar els colzes entre uns i els altres per ser els primers, però jo crec que ara les coses estan a un altre lloc i estan en un altre punt. Jo me n'alegro molt de que companyes de la meva edat o que han estudiat amb mi treballin i no parin de treballar i, o sigui, és que me n'alegro molt perquè a més penso és que quan més persones treballin, més ric serà aquest món, que a vegades també només treballem els mateixos i, hòstia, això, vull dir, jo quan no treballava...
0: Saps culpable o què?
1: No, però quan no treballava sempre deia, joder, és que sempre treballen els mateixos, és que no sé què, no sé quantos, i ara que sóc conscient que he entrat, de moment, puc sortir-ne, en aquest cercle penso, has de seguir lluitant per això, has de seguir demanant càstings, has de seguir fent càstings, perquè vull dir, no hi ha res en aquest sentit, vull dir, quan més ampli sigui el ventall, millor serà per tots i totes.
0: Sents aquesta sensació per això de precarietat o de falta d'abundància? És a dir, que això es pot acabar en un moment donat? Sempre estàs amb l'ai al cor o
1: a veure, ara,
0: o ara no?
1: Ara no, però sí que ho tinc al cap. És a dir, ara no, perquè des de fa uns anys que tinc feina, si miro endavant, tinc feina i puc viure bé en un any i pico.
0: Això és molt, per una actriu.
1: De feina. No, i amb els estalvis que tinc, tinc podria més, però els estalvis que tinc tampoc els vull tocar per si de cas en un moment, no? Llavors, però ara tinc feina a la vista durant un any. Llavors, fa anys que em passa això. Llavors, jo ara el que faig és que visc ja no el present, com potser fa 6 o 7 anys que vivia més cada semestre, ara visc amb una tranquil·litat i, evidentment, com a bona formigueta que sóc, doncs vaig seguint guardant. Però, clar, jo no ho sé si d'aquí 3 anys ja no em trucaran.
0: I si no fessis d'actriu, de què faries?
1: Pues mira, hagués entrat a periodisme, a l'Autònoma hagués entrat.
0: És que ho haguessis fet molt bé.
1: Ho hagués fet molt bé, no ho sé. Sí, dic això, i llavors després sempre dic, ostres, mira, Matrona m'hagués agradat també. No sé per què, però...
0: Portar fills al món.
1: Sí.
0: Igual que obres de teatre, fills al món.
1: Fills al món i acompanyar dones, sí.
0: I això de fer de clown encara està allà com a assignatura pendent o què?
1: Sí, crec que és veritat que ara que m'estan donant com més comèdia, m'ho he tret com una mica perquè puc treure-la a passejar una mica més, però l'he d'aprofundir molt.
0: Perquè abans sempre et donaven papers de senyora que patia o què?
1: Sí, a mi és que... Sí. Sempre em donaven coses com molt dramàtiques, parlo a nivell teatral, Sí, perquè connecto fàcil amb l'emoció i crec que funciona perquè, diguéssim que la transito des d'un lloc com molt... verídic no és la paraula, com molt natural, no? Vull dir que no la busco, em ve com molt sola.
0: Ara t'he de preguntar...
1: Això em ve genèticament, no?
0: Res de mirar pel·lícules amb la guinegra o d'on ve això?
1: Això he tingut la... No sé si és genètic o no, però que a mi és molt senzill connectar amb l'emoció i traspassar-la, no? Vull dir, i no connecto amb una emoció meva, connecto amb l'emoció del que li passa al personatge, Però sí, la vulnerabilitat és una cosa que m'agrada treballar perquè la disfruto des de molts llocs i crec que és molt valent ser vulnerable.
0: Tu ho ets? La Maria Rodríguez Soto ho és? O s'ho deixa ser?
1: No gaire, O sigui, sí, amb els anys cada cop més, perquè també era com una assignatura pendent, perquè jo, aquesta cosa de ser llum, d'estar bé, és veritat que jo tendeixo a positivitzar moltes coses, no? I a vegades em costa parlar de les coses complicades que em passen per dins, i és una de les assignatures que amb 40 tacos ja començo a fer bastant bé, però que sempre serà el meu

0: dins?
1: Sí,
0: hi ha coses que et treuen de polleguera, podríem dir?
1: Hi ha coses que em treuen de polleguera, sí.
0: A part dels turistes, ha quedat clar.
1: Em posa bastant de polleguera la impuntualitat. I és una cosa que he heretat de mon pare, ho sé, conscient absoluta, del Rodríguez. O sigui, els Rodríguez eren impuntuals a la inversa, és a dir, tu quedes a les 7 amb ells i arribaven a 6 i mitja. Llavors, jo no tinc tant això, m'ho he anat traient, però a mi la gent que arriba tard per sistema em posa molt nerviosa perquè penso que són uns egoistes, perquè es pensen que el seu temps val més que el meu i no ho puc evitar. O sigui, estic de morros. Em passa que amb això em poso molt malalta. Té també molt a veure amb la responsabilitat, jo crec, això. Que porto dins, aquesta cosa com sempre de fer les coses bé, no sé què, no sé quantos. Sí. I em costa enfadar-me, però quan m'enfado puc ser forta. Puc ser molt forta.
0: O sigui que no tens síndromes de la impostora ni pors d'aquestes per ensenyar el que hi ha dins en moments determinats.
1: No, perquè és que no puc pensar. Vull dir, si ho pensés no ho faria. Bueno, ho faria, a veure. No, que no faig res estrany, però puc ser molt dura amb les paraules, jo. No cridaré, però... I a mi em passa una cosa, també, que és molt forta, que quan discuteixo, ploro. Em cauen llàgrimes dels ulls.
0: Sembla que ens passa unes quantes.
1: Buah, és molt fort. Llavors, clar, la gent, quan no em coneix gaire o la primera vegada que ho veu, es queda al·lucinant. Jo sempre dic, no pateixis, que no és per tu o per qui sigui. Vull dir que és una resposta del meu cos, que sent, jo crec, tantes coses a dins que necessita treure-les per algun lloc. I les treu per aquí, també.
0: Separades al Nasser. Maria Rodríguez Soto, moltes gràcies.
1: A tu, plaer. Sí.
2: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
3: Hi ha un tip qui gueule, hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, t'es sais, je te mangerai pour 4 heures, t'es si appétissant, je te ferai pas la piste.
0: Canvi absolut de temàtica en aquest programa, Les dones i els dies, quan falten 20 minuts per les 10 de la nit, i aquesta música ens indica que marxem a París amb Letícia Fuentes. Letícia Fuentes, bona nit, com estàs?
4: Bona nit, què tal?
0: Bé, escolta, bé, i nosaltres una mica astorades amb això que ens expliques, perquè davant de l'augment de la violència al transport públic de París, i més concretament de la violència sexual contra les dones, París ha posat en marxa una prova pilot en una estació de tren per protegir les usuàries. Això què vol dir?
4: Sí. Bueno, doncs, com deies, és una prova pilot i es tracta d'una zona segura a l'andana de l'estació de tren de Cergy Prefecture. És a una hora del centre de París. I, bueno, doncs és una mica... Aviam, jo ho he trobat, vaig estar el divendres passat, ho he trobat una mica decepcionant, personalment, m'esperava molt més, perquè ho han venut com una zona segura per protegir els usuaris que senten aquesta inseguretat, especialment les dones, i m'esperava un espai, doncs no sé, tancat, no sé, en veritat, era com una idea que no la tenia dibuixada, però m'esperava una cosa diferent, i quan vaig arribar allà el divendres passat, bàsicament és simplement un espai de la mateixa estació delimitat amb una pintura verda al terra i que compta amb un botó de seguretat i càmeres de vigilància en directe a les 24 hores. L'objectiu d'aquest espai és principalment que durant les hores de menys afluència dels usuaris, les persones que se sentin insegures es reuneixin en aquest espai que disposa, doncs, de tots aquests elements de seguretat que parlàvem, no?
0: Clar, el que
4: tot
0: passa...
4: I així...
0: Sí, sí, el que passa és que, clar, un requadre verd... Jo no conec aquest barri, perquè ens fem una idea, és un barri de les banlieues, és un barri amb fama de ser perillós, o...?
4: És un barri de les banlieues, però no és un barri que té la pitjor fama, en veritat. Però sí que és veritat que a París, el tema de la violència sexual o les violències en general al transport públic no està molt relacionada amb el barri que sigui millor o pitjor. Per exemple, on hi ha més inseguretat de pickpockets, de gent que roba mòbils i de més, és la línia que passa per Trocadero, per la Torre Eiffel, per Louvre, on hi ha més turisme. Llavors,
0: sí, sí, com,
4: hi ha
0: aquí, com aquí.
4: Voilà.
0: Sí, sí. Llavors, com ha estat rebuda aquesta iniciativa? Com ho ha rebut la gent del barri, això?
4: Doncs mira, encara és aviat, com, i com sempre hi ha de tot. Es va posar en marxa, com dèiem abans, el passat dimarts, jo vaig ser-hi el divendres. És veritat que hi havia poca afluència aquell dia que vaig anar, però em vaig trobar un home a l'andana molt amable que directament ni tan sols se n'havia adonat de l'existència d'aquest espai. Li vaig preguntar i em va dir, no sé de què em parles, i li vaig ensenyar i vaig dir, no, aquest espai verd al terra, i em va dir, ah, bueno, doncs no, no ho sabia, però bueno, està bé que prengui iniciatives, però no sé si servirà d'alguna cosa.

0: cosa. Llavors, bueno, aquest canvi, la gent encara no ha reaccionat molt, però sí que les associacions feministes són molt més crítiques amb aquestes mesures, especialment amb aquesta, i això és el que ens explicava la Maëlle Noir, portaveu de l'associació feminista de Nous Toutes de París. L'escoltem.
1: Et nous, on a une position très ferme
2: Ens hi oposem fermament. No creiem que sigui una solució a l'augment de la violència de gènere, ja sigui el transport públic o en altres espais. Creiem que es tracta més aviat de preocupacions de seguretat, del desig de controlar l'espai públic, però en realitat no responen a les demandes de les organitzacions feministes que treballen sobre el terreny, les quals mai no han demanat aquest tipus de mesures.
1: Demander ce genre de mesure.
3: Sentint aquesta portaveu d'aquest grup feminista, la sensació que dona és que més aviat és com una mena de maquillatge per una mica ensenyar a la societat que s'estan fent coses, però com si no s'ho acabessin de creure. No sé què en penses.
0: Doncs sí, aquesta és la sensació, perquè és el que deia la Maëlle, no són mesures que les associacions proposin i sobretot que mai si se'ls té en compte a l'hora de prendre aquestes mesures. Mai les autoritats parlen amb elles sobre quines coses generen més angoixa a les dones al transport públic, quines idees tenen. Llavors és una cosa que les associacions creuen que no, doncs que no té molt sentit el que deies abans, no? Pintar algú al terra, que sí, que hi ha un botó d'emergència, que sí, que hi ha una càmera 24 hores, però potser el que estaria millor és posar més seguretat de persones
3: preparades. O potser preguntar a les dones què volen.
0: També, també.
3: Escolta, clar, sentint això, on pensa que París és una ciutat perillosa per les dones? És així o què?
0: Bueno, a veure, sí i no. A veure, en els darrers anys no ha deixat de créixer, concretament no ha deixat de créixer la violència sexual en el transport públic. En els dos últims anys ha augmentat un 15%. Cal tenir en compte que el metro de París també tanca entre setmana a les 11:30 a mitjanit, depèn de la línia, i els caps de setmana a la 1 de la matinada. Això vol dir que les agressions es produeixen en hores on el transport públic no és del tot buit. Encara hi ha gent que torna a treballar o torna del típic after work. Llavors, bueno, sí que s'està tornant cada cop més insegur. Aquesta és la sensació que tenen les dones. De fet, fa poc un mitjà de comunicació d'aquí de França va fer un estudi, va sortir al carrer a preguntar a les dones i el 85% de les dones havien patit algun tipus d'agressió sexual o tocaments o algun insult sexual, alguna paraula fora de to al transport públic. Llavors això vol dir que la majoria de les dones en algun moment de la seva vida a París han patit això. Davant d'aquesta situació s'han plantejat diverses opcions, fins i tot instaurar els famosos vagons per dones, com ja es fa a Japó o a Mèxic, però hi ha moltes veus, inclosa la del president de la regió d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que les ha qualificat d'apartheid contra les dones i de fracàs de les institucions públiques. Insisteixen, la majoria, inclús les associacions de dones, que no som nosaltres les que ens hem d'aïllar en vagons per dones.
3: Absolutament.
0: Que potser s'ha de fer un esforç educatiu amb els homes o potser s'ha de reforçar la seguretat i aïllar aquestes persones que no saben conviure amb dones, no?
3: Absolutament. Doncs Letícia Fuentes, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, que sembla una mica paper mullat, però que fa pensar o com a mínim fa reflexionar sobre com viuen les dones a França, però també et diria a Catalunya i a molts altres llocs. Moltes gràcies. Bona nit.

0: les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: I si parlem de pits amunt, qui havia de venir? Marta Pallarès, bona nit, com estàs?
2: Amunt la pestanya, com estàs?
1: Bé, bé, bé. Com ho dius allò? Pubilla de Michoacán, eh? Pubilla... O sigui, sí, com era? Com era? És que jo només sí. Vull que vinguis perquè em diguis allò de Michoacán. Com bé, ho vas dir?
2: Sí, pubilla de Michoacán, pedra forta de Michoacán, el que tu vulguis.
1: De fet, ara que parlàvem de Michoacán, tu a Mèxic has anat amb aquests vagons, on van dones soles.
2: Doncs sí, dones i criatures hi poden anar. I és una mica el que estàveu comentant tant ara, que en realitat jo el que vull és estar segura a tot arreu. És com quan es creen aquests famosos espais segurs en festivals o en sales de concerts. Jo és que jo no vull haver d'anar a un lloc concret per sentir-me segura. Jo el que vull és el que està dient aquí la MIA i la Mia de fons. Pum, pum, pum. O sigui, s'han de comportar ells. Perdó.
1: Ja ha començat fortíssima. Oh. Sentíem Mia, MIA, com ho deia la Marta Pallarès, una de les artistes britàniques més singulars i també més polèmiques de les dues darreres dècades. De fet, últimament està molt polèmica perquè amiga de Trump, antivacunes, aquesta dona que ens havia agradat tant i ara va una mica pel pedregar. Però tot i així, Marta Pallarès, aquí la defensem d'aquella manera perquè musicalment segueix sent molt potent, o què?
2: Segueix sent molt potent la Mia Arular, la MIA, i també perquè crec que val la pena posar en context aquests artistes i aquestes artistes que se'ns converteixen en una figura una mica incòmoda, una mica polèmica, i que, com tantes vegades, sempre es jutgen de manera diferent, segons si són dones o si són homes. Perquè Kanye West, tot i que hagi perdut els trucs completament, ell segueix omplint estadis i no depèn de ningú que el contracte o no, com sí que li ha passat amb la Mia, que en parlarem ara, que estava fent una gira i com que ella era només l'acte d'obertura, ella era el que es coneix popularment com a la talonera, doncs se l'han pogut treure de sobre. Per tant, avui volem venir aquí a escoltar bona música, a parlar d'un personatge interessant i complex, així que de moment estem en Paper Planes de fons, que aquesta segur que la teniu totes.
1: Home, aquesta
2: molt escoltada.
1: Va ser un èxit, va arribar fins al dalt de les llistes i ara es va fer servir per publicitat, per mil coses, una meravella de cançó.
2: Doncs parlem de la MIA, una d'aquestes artistes que costa de col·locar en una sola casella. Va néixer a Hounslow, a Londres, el 1975. És filla de pares tamils que van fugir de Sri Lanka durant la Guerra Civil i el seu pare, Arul Pragasam, va ser un dels fundadors...
1: Has estat assajant tota la tarda, per dir aquest nom?
2: Però no me'l facis tornar a dir perquè segurament no el tornaré a dir igual.
1: D'acord, bé.
2: El pare va ser un dels fundadors d'una organització vinculada als tigres tamils i això va marcar tota la seva estètica i tot el discurs. Parlàvem abans, tu i jo, via WhatsApp, per aclarir una cosa. A veure, la MIA és una noia de casa bona o és pobra realment, és realment refugiada i quan ha fet...
1: Sí, jo sempre tinc el dubte
2: polèmics.
1: Quan parlem amb anglesos, perquè després sempre descobreixo que van anar a un col·le privadíssim,
2: com
1: caríssim...
2: Com Hogwarts, com d'en Harry
1: Exacte.
2: Potter.
1: I llavors sempre tinc decepcions.
2: Doncs en aquest cas no et decepcionarà. Ens podem decepcionar una mica més endavant, si vols, en la seva carrera, però de moment, en els seus inicis...
1: De moment és de working class, o sigui, de classe treballadora.
2: Més que working class, realment, d'una classe ser molt, molt humil. Ella recorda com la seva mare ballava quan van haver de tornar a Sri Lanka i ballava tant als carrers com en petites celebracions que es feien a les cases, cobrant en efectiu monedes per poder comprar doncs, el més essencial. I, de fet, la figura de la seva mare ha sigut molt important a tota la carrera de la Mia. Li ha dedicat un dels seus discos, es diu com la seva mare, i sempre l'ha tingut molt present com una figura molt forta dintre de la seva casa, perquè el pare també estava molt MIA. MIA significa Missing in Action, que és com es diu normalment quan algú desapareix doncs, en una guerra, i el pare era un guerriller, així que realment la Mia va créixer molt envoltada de figures femenines a casa seva.
1: Guerriller tamil, eh?
2: Guerriller tamil, els tigres tamils. No diguis que això també sona una mica mexicà, los tigres del tamil.
1: Doncs sí.
2: Podria ser.
1: Sentim una mica més de música per
2: sentim,
1: això?
2: Sentim, sisplau.

0: Ai, sí, sempre a favor de la gasolina. Clar, és de l'any 75. Ara ja tot va amb hidroales i...
1: Amb hidroales?
0: No, vull dir que ha canviat molt el món i que ara tot és elèctric, però aquesta noia encara és de l'època de la gasolina.
1: Doncs sí.
0: De la benzina.
1: Doncs sí, sí, època de la benzina. En aquesta cançó de Bad Girls ja ho deia molt, molt clar, que les noies dolentes s'ho munten molt millor. I en els últims anys, però, com a noia dolenta polèmica, ha saltat els titulars força sovint. Va fer un disc, Mata, el 2022, i ha passat ara 4 anys sense disc, dedicada a una línia de roba que Vigilem afirmava bloquejar el senyal 5G. Ja vam poder començar a veure aquí que la Mia...
0: El 5G dels mòbils?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí,
0: la samarreta,
1: sí.
0: Bloquejar-lo?
1: Doncs sí, ella, en lloc de ficar-se el paper de plata al cap, va decidir forrar les samarretes de paper de plata i tota aquesta cosa conspiranoica que diuen que ens estan afectant totes els ultrasons, ella va dir, espera't tu, que jo aquí, idea de negoci, faré una línia de roba que et protegeixi de les radiacions del 5G. Aquí,
0: però amb científics o una mica amb paper de plata?
1: Home, no, a veure quin científic et dirà que el 5G et causa càncer, això. Ell a casa seva...
0: No, no, però vull dir, potser va parlar amb científics per fer les samarretes i són d'un material que hauríem de portar tots pel carrer.
1: Va parlar, en tot cas, potser amb científics terraplanistes i que li donaven també la raó al publicar missatges contra les vacunes. Va manifestar interès a aparèixer en el programa d'una polèmica periodista nord-americana, que és la Candace Owens, que tampoc molt fino i raja, i l'últim any ha fet pública una conversió al cristianisme molt intensa, referències a l'apocalipsi i a la idea que Jesús ha tornat.
0: Perdona, però no és l'única.
1: Oh, no, no, en són uns
0: perquè,
1: quants.
0: Escolta, estem totes aquí amb Sant Crist amunt i avall, tot el dia.
1: Quin nom estàs pensant?
0: Rosalia.
1: Doncs anem i vigilem, perquè entre aquestes dues hi ha hagut beef. All of my life. And all of my praise.
0: La Marta Pallarès, com és més jove que la Mia, diu beef, però vol dir que entre les dues hi ha hagut una mica de batussa.
1: Se n'ha esbatussat. O en tot cas, la Mia s'ha volgut esbatussar amb la Rosalia i ella, que és molt llesta, molt més llesta pel que calla que pel que diu, ha decidit que no entraria en aquesta polèmica. Què ha passat? Que la Mia ha tret un disc nou a MI7, que això és una mica de brometa amb el MI6, que és el servei secret britànic, i aquest és MI7, el setè disc de la Mia que s'ha publicat ara mateix, el 17 d'abril d'enguany. Aquí, un trencament total, que és un disc que ha volgut dedicar al gospel cristià basat en el llibre de l'Apocalipsi amb el
0: Perdona, això es diu marmelada mental.
1: Una marmelada mental, que aquí hi ha un suc a mulla que no vegis. Ha agafat el cor de l'antiga Sant Esteve.
0: Però, perdona, això no sona a cants cristians i tot això, sí?
1: És que són molt les lletres, també. I, a més, és un disc conceptual que ara explicarem una mica tot el suc a mulla que hi ha aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: 16 talls.
0: Sí que les teves mans, suc a mulla.
1: Exacte. 7 de les cançons són unes trompetes molt curtes, que són les 7 trompetes de l'Apocalipsi, i 7 són cançons senceres, que estan escrites cadascuna en una localització diferent. Què ha passat? Que ell ha dit que la Rosalia, que va aparèixer en un editorial de primavera de la revista Vogue, amb una estètica molt marcada per la simbologia religiosa catòlica, amb vels, creus, el que ja sabem que està fent Rosalia últimament, doncs la Mia va dir, espera't tu, que jo ara trec disc i que necessito que es parli una mica de mi, així que jo ara començaré a fer bullir l'olla a xarxes, i li va enviar un tuit a la Rosalia dient, tu pots fer que tots els teus visuals s'assemblin als meus, i tu pots anar primer perquè tens darrere una indústria de 1 milions de dòlars empenyent-ho. Jo ho he de fer tot sola, i si faig una foto l'he de guardar 6 mesos perquè no tinc un contracte signat. Així que hi va anar molt fort en contra de la Rosalia. Déu-n'hi-do.
0: O sigui, això no s'ha quedat amb una anècdota, eh?
1: No. Ella estava profundament indignada, però vaja, hem parlat aquí moltes vegades a les dones i els dies de totes les artistes que han fet servir iconografia religiosa, la Madonna, la Lady Gaga, així que estranyament es pot dir que la Rosalia, que ja havia fet servir a El Mal Querer el 2018 una imatge d'una ella, una verge a la portada, i que a més havia citat explícitament a la MIA com a referència a la cançó Boleries de Motomami, Doncs, més aviat, la Rosalia, si li té alguna cosa, és molta admiració i molt de respecte.
0: Però no fa bona pinta, eh? Això acabarà a les mans, eh?
1: Acabarà a les mans, i si no hagués sigut prou aquesta polèmica, doncs a sobre ara la Mia, que tenia una gira, com dèiem al principi, per presentar el seu nou disc, al mig d'un dels seus primers concerts, obrint pel raper Kid Cudi, va fer unes declaracions molt lletges sobre immigrants marrons que podien ser il·legals i que podien estar en l'audiència d'aquest concert.
0: Immigrants marrons?
1: Efectivament, tenint en compte que ella ve d'una herència, com dèiem, tamil, de Sri Lanka, i que havia fet moltes cançons dedicades a la immigració. Així que Kid Cudi ha dit que ell no volia ofendre el seu públic i li ha cancel·lat la gira. Així que ara veurem si ella s'ho pot multar pel seu compte o si el proper disc començarà a parlar d'hipogrifs i d'unicorns.
0: Ho veurem. Marta Pallarès, tu pots venir cada setmana com a pubilla del Michoacán que ets.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us deixem ara mateix amb el Catalunya Nit i demà a les 9 de la nit entrevistarem a una advocada que ha fet molt per les dones, Maria Fernández Gálvez. Demà serà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 11:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, del Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. I ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, matiners. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:41.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu: no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal, que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar. Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Grasset.
2: Em vas veure a la Selva, correcte, sí. Ah. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat. Sempre.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: i
0: les
2: gent
0: maten.
2: Que, i gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen la acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem en Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San Juan. A les 11, Trape Boomer amb Sergi Pàmies, parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, si arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, un cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar ous i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més. Curiós,
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues.
0: Quina bestiesa!
3: En una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, te n'he proposat dues, eh? L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhaus. Va morir el 2017.
0: Ai, l'herència de la família, sembla que som, clar.
3: Els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
0: Home,
3: de iaio.
0: Tu diràs.
3: Eh? No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà raconada,
0: sí,
3: de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Res, en una nit, com jo.
0: Sí, sí, tant.
4: Sí.
0: El que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs fent serà...
3: Ni conservar el patrimoni de l'avi, eh?
0: Res. Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
3: dòlars.
0: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
0: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
5: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
0: Com sempre, l'Andreu apropant-nos a aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
6: Doncs de la nova...
0: Ui,
6: de la meva veu segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. És que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà al Mundial de l'Europeu i ja després al Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio Andrea Fuertes.
7: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabava la cançó i tornava a posar play i tornava a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem. I totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que ho sembla Rosalia, però no amb mi.
0: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen Berguein de Rosalia...
6: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
0: Sí, ni un minut duraria.
6: Però serà molt xulo de veure, això.
0: A dins de l'aigua.
4: Serà una passada.
6: Estarà molt, molt bé.
0: Sí, sí, segurament, segurament. Sí. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
8: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions doncs, continuïn creixent.
0: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta, quin motiu tenim per saltar del llit i ens ho explica com cada dia fantàsticament bé l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol, el Roserà dels Jardins Cervantes, el Palau Güell o el Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
0: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
8: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
0: Això, home, allò era cita...
6: Començava l'estiu.
0: Exacte, ella que, té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca. Mm-hmm. Doncs hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava, i després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
8: A veure, la premsa li ha preguntat, allò l'han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
9: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
10: Ah, no.
9: No.
10: Bueno, te veremos o no, te veremos o no, Ana.
9: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
10: Se me acaba para siempre históricamente.
9: Yo creo que sí, bueno, nunca se sabe.
10: No, bueno, podemos volver, ¿no?
9: Ay, no lo sé.
0: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estaria una mica...
8: Està passadíssim.
0: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
8: La modernó, saps el que
0: no, sí? No, però... Seria una sorpresa que tornés.
6: Això sí,
0: que
6: tornés. Sí, sorpresa seria.
8: A mi ja no em sorprendria.
0: La revista vendria, t'ho dic, aquella sabana, feia lectures, no em sembla?
6: Sí.
0: Ho feia lectures.
6: Sí, sí.
0: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ella ens envola, a més, de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules d'Ana Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega amb Aïda Nizar.
6: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres a sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a una xarxa social en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
0: A veure.
11: No sé cómo pasó.
12: No sé cómo pasó, pero pasó.
11: Y cuando empezó. Solo recuerdo tu risa rompiendo mi calma.
12: Ha roto mi calma. Ha centrado en mi arrollador mundo. Sin pedir permiso.
11: Con esta manera
12: y este carisma. ¡Te enamoran!
11: ¡Siempre tan libre!
0: Que no hay toque ni más ni hora.
12: ¡Siempre tan nosotros!
8: Está fatal.
0: ¿Ya?
12: ¡Nos cambia la actitud!
6: Ella es la segura de
8: vuelta. No, si es que...
12: ¡Me haces perder la razón! ¡Pero me encanta!
0: ¿Ya?
6: Ella no sempre té l'última paraula a la vida
0: sempre,
6: i quan
0: sempre,
6: canta.
0: Sempre.
8: S'ha de dir... Ai, perdona, que...
0: No, digues.
8: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que nadie al volante, literalment.
6: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada Aïda Nizar, amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per l'M30.
8: És un perill a les carreteres, aquesta
0: dona. És un perill a la vida en general.
6: Ho sol fer igualment.
0: Aïda Nizar, he de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop. Perquè
8: és molt fort.
0: És que no hi toca. No,
6: és mel.
8: Vigileu els conductors.
0: Sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
8: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
13: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella ha aprofitat tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció, mal rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és hora que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant!
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys.
0: És
3: per
0: probable
3: celebrar els 34, amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós!
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, de
0: passa. Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, ho li has de dir.
1: Bé, resposta.
3: Bueno, jo dono la resposta correcta, són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes de l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
2: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
2: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
2: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'hi van veure implicats dos camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols, miraculosament no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
5: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
6: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
2: Quanta estona t'has passat tu allà?
6: 3 hores i mitja.
2: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
2: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
2: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
2: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
2: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
0: 6:00 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
7: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per
8: bon
0: primera
8: dia.
0: Vegada. Vinga, anem-hi, noi, repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui Canalies amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos. El periòdic obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
8: Més política a la premsa de Madrid.
1: Madrid, Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions no ens veuen guanyadors.
7: Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional, abans ho dèiem, ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho explica La Vanguardia, L'Ara i El Mundo.
1: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
1: L'Ara i El Periódico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
7: L'Ara titula Pressupostos per fi i El Periódico Catalunya necessita pressupostos i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
1: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
7: I El Periódico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
7: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
1: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
7: El País explica que els resultats a Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
1: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
7: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
1: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: 2:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.

0: de cromos. I ara que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
1: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
0: Què estan hores baixes?
1: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
0: És que és cert que abans hi havia, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
1: Exacte.
0: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims.
1: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim al diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
2: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també un principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deies, farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
2: Doncs amb un concert a Razzmatazz.
0: Molt urbà, tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic ara. Què estem escoltant?
2: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí, a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
2: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
2: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
2: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. A aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu mesos abans de la seva mort al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
4: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
5: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
4: Exactament.
5: De manera que ens diem igual. Vostè quan fa el sant?
4: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
5: D'Horta, o sigui el 18 de març.
4: Exactament, el
5: jo
4: dia
5: el
4: abans...
5: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
4: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. I la veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
0: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran

0: celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. A Oslo, la desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a l'hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vilasanjuan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
1: La llet.
2: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara en bevem i hi ha molt succés.
1: Hi ha molt, exacte.
2: I moltes coses.
1: Moltes variables.
2: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
1: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell engega, com cada dia, perdoneu, el matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir, ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol, que ens ha preparat Maiol, Roger.
2: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos, dades sobre pressupostos. Quan li agafa la mà, meu passa el temps, saps que... Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
1: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Quants dies?
2: Quants dies fa?
3: L'últim any va ser el 2022. Quan vam tenir?
1: Abans?
4: No, abans no, però no, abans 22 o 23 potser.
3: 22 o 23.
4: Som a 26.
1: Maiol, és que,
4: a veure...
3: Vull servir la calculadora?
1: No! Jo diria... Jo diria 2.000 dies. Marc?
4: No, no, jo 900.
1: Home, no, ah, perdó, 900, Lara?
4: 9.000, és una barbaritat, no, no. Jo dic 3.000. Molt allà.
3: 1.000.
1: 1.010. Maiol? Quan fa que no...
2: Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
1: Molt bé!
2: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
1: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el Maiol, perquè és que a mi em rebenta el cap a aquestes hores del matí.
2: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
1: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
2: És que els matiners.
1: 13 minuts, arribem a les 6. Catalunya.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat,
8: no,
7: que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
8: lògica. No, no, ja ho sé.
7: Que és
8: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canalons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canalons, s'ha convertit en el canaló.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
15: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
1: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat al sermós.
15: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
17: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
18: Has sentit el que acaba de dir?
16: Que a Mallorca no feu l'amor.
6: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: Els matiners som un programa per emmarcar.
19: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
8: Ui,
1: que van...
8: Què dius? Però bueno!
19: Un gall.
8: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Sí, que mates el gall. Sí.
19: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
19: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
19: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
19: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: I a aquestes hores del matí, com sempre, els convidem a participar al programa a través del 932-07-474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 932-07-474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a... veure. Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Xavi?
20: Bé, anant-me despertant a mica a mica.
1: Anar-me a despertar... Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
20: Perdona?
1: Quan trigues a despertar-te?
20: 5 minuts.
1: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
20: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
1: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi...
20: De dilluns a diumenge.
1: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana, a què et dediques?
20: En soc pagès.
1: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
20: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
8: I què conrees, Xavi?
20: Nosaltres tenim tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
8: De tot.
1: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
20: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
1: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
20: No en tinc.
1: En tindràs?
20: No crec que en tingui, no. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic, no siguis pagès.
1: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
20: Sí, sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els has de... Bueno, aquest futur no... És que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
1: I entenc que, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
20: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè puguin millor.
1: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
20: El que passa exactament, ara d'avui dia, és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
8: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
20: No, la veritat és que no val la pena.
8: No surt a compte, no?
20: Surt a compte sempre i quan una mica et veus una mica les orelles i tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja, aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tots se tira a sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí a la família, abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
1: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
20: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació, encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem. No em moriré de gana, no.
1: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als Matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part d'aquí els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest dimarts.
20: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adéu. 9-3-2-0-7-4-7-4, com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada ginestar?
8: Sí.
1: En vols una de ginestar?
8: Home, i tant.
1: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

0: moment arriben ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga. Que portes cafè o què, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
1: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis.
1: Oh,
0: home, per favor. Home. Un aplaudiment pel Joanet.
1: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
1: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No, no, no, perdó, el pitjor padrí de la història, no, no.
1: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut, m'ho acabes de recordar.
1: Bueno, perquè a tu t'agrada.
0: Oh,
1: que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
1: Sí.
0: Ah, això sí. Eloi Cordomí, bon
1: dia. El meu també. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
3: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
1: Què ha passat amb
2: és
1: el gall?
2: És viu encara.
1: És viu el gall?
2: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Pica el gall?
2: No està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall.
2: Sí, pica el gall.
0: La picada gall.
2: Que sou burros.
3: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
3: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però
1: el gall és el gall del galliner?
2: No, aquest gall sí. Jo crec que té
1: el
2: poques humores femenines.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
2: Sí, sí, sí, no ho arreglarem. Sí, sí, sí, en general,
1: sí. En general sí.
2: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
2: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar, ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
1: S'ha d'obrir el gai, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no.
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
1: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
3: Fins demà.
0: Que vagi bé.
3: Adéu.
0: Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
2: De gall, moment, gall. De moment amb gall, de moment amb gall.
1: I tant, mira, per molts anys.
2: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella, una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
2: I dono records al gall, per vostres.
1: Sí,
0: de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
2: Un trosset? Voldreu un trosset?
1: Principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
1: Bueno, mai se sap. Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dimarts i avui ens despertem amb 13 graus a Vilafranca del Penedès, 11 a Tremp i 8 a Sant Pau de Segúries. Continuem tenint avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a les comarques de Girona. I compte si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos perquè encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. En sentit nord, només hi ha un carril obert perquè es continua netejant la via i des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives.
1: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i Nacional 340.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí un parell d'hores. A les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte de pressupostos.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Amb aquest breu bona nit sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, va haver de sentir algunes crítiques. Avui en parlarem i sabrem detall d'aquesta reunió. També parlarem amb el secretari nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions a Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón. És cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia, per exemple, explica que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. En vam tenir, atenció, 2 cada setmana, amb un total de 7 morts. Això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra noia ho grava amb el mòbil. Els Mossos les tenien identificades, però no se'ls ha pogut imputar perquè són menors de 14 anys. I a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà Marc Cabra. Segur que la recordeu, és una periodista guanyadora d'un Pulitzer com a part d'aquell equip que va destapar els papers de Panamà. I parlem del concepte anglès burnout, o el que és el mateix, cremar-se la feina, perquè ara la Mar ha decidit deixar el periodisme. En parlem a partir de les 10. I després parlarem de ciència amb Rafa Vilasant Juan, avui de càncer de mama amb pacients, i tenim la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron. I a les 11, nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el Tribunal Suprem, que avui debat si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill. És un cas molt semblant al de Noelia Castillo. Ara és un home que es diu Francesc, que té 55 anys i que arrossega seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts. La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya li va autoritzar l'eutanàsia, però el seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem ara analitzarà el cas i alerta perquè pot fixar jurisprudència, és a dir, dirà si una tercera persona, com un pare o una mare, tenen la legitimitat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat per decidir.
0: I a Brussel·les.
2: Tornen les protestes dels pagesos. La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és assegurar el proveïment i, sobretot, controlar els preus. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent, incloent-hi d'espanyols, es concentren a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg per reclamar ajuda urgent.
0: I amb què t'adormís, Estats Units?
2: Amb un jutge de Nova York ha prohibit als agents de l'ICE fer detencions dins de les instal·lacions dels tribunals d'immigració. Això arriba després d'imatges en què persones migrants anaven als jutjats literalment a fer tràmits rutinaris i els detenien, de vegades literalment arrossegant-los i arrencant-los de les famílies. Entitats de drets humans insistien que això era inconstitucional.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb pluges torrencials, 3 persones han mort i 4 estan desaparegudes després de les tempestes, molt especialment a la zona central del país. Així ho han informat aquesta mateixa nit mitjans estatals xinesos.
3: Avui és dimarts 19 de maig, ens despertem amb 10 graus a Sort, 15 graus a Lliçà d'Amunt i 17 graus a Reus, amb molts núvols a tot arreu, però anirà marxant molt ràpidament. En general aquest matí farà sol, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, que sí que poden quedar alguns núvols baixos. I després a la tarda encara tindrem algunes tempestes, alguns ruixats, avui molt concentrats al Pirineu, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. A la resta, en canvi, temps molt més tranquil, avui amb temperatures que ja s'enfilen a Ponent i a l'Ebre podria arribar als 28 i 29 graus, i aquesta pujada continuarà durant els pròxims dies.
0: Ara són les 6 i 6, avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sachi, Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 6 i tenim complicacions ja a les carreteres. De bon matí, de seguida ho explicarem, però abans repassarem també altres temes amb Francesc Soler. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Comencem amb aquest acord que firmaran aquest matí a les 8, l'acord de pressupostos Salvador Illa i Oriol Junqueras.
6: L'entesa amb el tren orbital com a principal contrapartida va passar ahir per un Consell Nacional d'Esquerra amb veus crítiques amb el contingut i la gestió.
7: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
9: La voluntat de canviar el model de país.
7: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidures de Salvador Illa, els Comuns.
10: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que, recordem-ho, ja van firmar al febrer.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li els pressupostos i afirmen a canvi de res.
6: El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar la línia orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
11: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
6: Junts responsabilitzarà els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
0: Sí, Junts diem que abans de fer projectes faraònics arreglin Rodalies. Quan estigui acabada la línia orbital, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que es podran moure per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot.
4: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
5: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
4: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers i el 2040 de Terrassa a Vilafranca. El 2041 de Vilafranca a Vilanova. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mestres i professors del Maresme i del Vallès fan vaga avui.
10: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser el centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
12: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari Andalusia.
6: Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita fer l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
15: No hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es governar en solitari, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
14: Y Pedro Sánchez se ha referido a la prioridad nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP.
16: La verdadera prioridad de todo Estado es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sinó lo està debilitant.
14: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, però insisteixen que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
10: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martín.
17: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
18: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
17: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
6: Es va saber la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump ha explicat que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: Catalunya Ràdio, Washington, Oriol Serra.
19: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
20: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies, perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
19: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping.
10: El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump.
0: Moscou, Cristina Solies.
1: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
21: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
1: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la República Democràtica del Congo afirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté també la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. Anem cap a Burkina Faso, Èlia Borràs.
22: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, que es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que va començar la quarantena.
6: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb els EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a Catalunya.
24: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva, o que ho facin a l'hospital clínic.
6: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. Ahir l'Ondius va arribar al port de Rotterdam i la companyia naviliera ha explicat que tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes noruegues d'Svalbard i que anirà per l'Àrtic.
0: I l'exèrcit israelià redueix l'abast de la flotilla de Gaza amb un nou assalt en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions.
10: També ha estat en aigües internacionals, però aquest cop a la vora de Xipre. Hi ha centenars d'activistes retinguts, alguns de catalans, però encara no és clar què en farà Israel. El seu primer ministre anima l'exèrcit a aturar del tot la missió.
25: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
26: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
25: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:17 i a aquesta hora tenim aturades al nus de la Trinitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
27: Bon dia, doncs sí, a causa d'unes obres hi ha dos carrils tallats a la C58 a l'altura de Barcelona en sentit Sabadell i des de la Meridiana l'accés està tallat cap a la C58 i la C33. També a la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet hi ha circulació amb congestió.
28: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
2: Bon dia.
0: A Catalunya hi va haver l'any passat 2 tirotejos a la setmana. Uns tirotejos que van deixar un total de 7 morts i 29 ferits de bala. Són dades que avança avui La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%.
3: És el balanç oficial dels Mossos d'incidents amb armes. En total, l'any passat es van registrar 93 tirotejos, 24 més que el 2024. A la majoria no hi va haver conseqüències, ja que busquen ser intimidatoris, però en d'altres sí, fins al punt de deixar 7 persones mortes. En aquest cas, en recull que és una xifra estable i una de les més baixes de les grans ciutats europees. Aquest any ja han mort assassinades a trets 4 persones. Tots aquests incidents estan vinculats directament amb la criminalitat.
0: D'altra banda, els Mossos investiguen la pallissa de dues nenes a una tercera a Lleida. Una altra les animava a gravar-ho.
3: Els Mossos han identificat les suposades agressores, que tenen menys de 14 anys i per edat no es poden imputar, segons el Segre. Els fets van passar a l'abril i el vídeo es va fer viral ahir. La mare d'una de les agressores va demanar perdó i va dir que la seva filla tenia un expedient obert per assetjament i una denúncia per violència filioparental per una agressió.
0: I dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
4: Dos dels ferits són menors d'edat. El servei d'emergències han rebut els primers avisos cap a un quart de 12 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
0: Cinc persones han mort als Estats Units en un tiroteig en la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego.
5: Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
0: I a banda d'aquestes aturades al nus de la Trinitat, recordem que a la C-58 en sentit Sabadell hi ha dos carrils tallats, des de Meridiana, accés tallat a la C-58 i la C-33, i la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet, amb circulació amb congestió. Hi ha un accident també que hi ha hagut aquesta nit entre dos camions i un turisme a l'autopista AP-7 de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que ha obligat a tallar la via des d'ahir al vespre durant més de 3 hores.
3: Sí, un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
3: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de 2 hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
8: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins de res, fa més de 3 hores que estem aquí.
9: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
5: Quanta estona t'has passat tu allà?
9: 3 hores i mitja.
3: La P7 encara no s'ha reobert del tot i a hores d'ara continuen les feines de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar.
0: I cau la venda d'habitatges.
4: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho atribueix a la falta d'oferta.
11: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
4: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: I la bombona de butà s'abarateja a partir d'avui.
5: L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15,39 euros, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens arriba gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos.
0: Al món, cada vegada hi ha més joves d'entre 20 i 24 anys que no treballen, no busquen feina, no estudien i no crien fills.
3: Són joves totalment desconnectats de l'economia i de la societat. Segons dades publicades pel Financial Times, ja s'acosten al 10% i en alguns països, com el Regne Unit, s'han duplicat en l'última dècada. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra assegurava que tornen a aflorar els coneguts com a ninis.
2: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí. I això és un problema.
0: Ho podeu recuperar l'àudio, la conversa, a la web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
12: Bon dia.
0: La primera.

0: després de 30 anys de trajectòria musical. El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i agraeixen tot l'amor i el suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests anys.
1: La segona.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un homenatge a la ciutat de Barcelona. Entre les produccions que es podran veure la temporada vinent hi ha l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda i La Mare Coratge i els seus tres fills de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
1: La tercera.

0: Aquesta tarda se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital. Esther Vera, directora de l'ARA, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i RAC1, també rebran el guardó. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: I demà ens acompanyarà també el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de tota la seva trajectòria. Són les 6:26. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
2: És una fractura al dit petit, requereix cirurgia i s'ha de fer l'últim partit de Lliga contra el Betis. Una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
1: Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
2: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica. Espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió.
1: I atenció, perquè Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
2: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail diu que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Carvajal, que deixa el Madrid als 34 anys. Neymar, convocat amb el Brasil pel Mundial. Arsenal, un pas de ser campió de la Premier, va guanyar el Burnley 1-0, pot ser campió, de fet, avui mateix, si ens ho pega el City, i amb Waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc, l'accés a la final de la Lliga masculina.
1: I avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlem de la llet avui amb Sergi Pàmies a partir de les 11. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos pot ser treure el vostre nen o nena de futbol i apuntar-lo a natació, a atletisme o a ballar sardanes. I potser, si sou vosaltres els que jugueu professionalment a futbol, també us farà pensar. Bé, us farà pensar si encara podeu, perquè resulta que els jugadors de futbol professional presenten taxes de demència i Alzheimer superiors a la població en general. I això és, efectivament, pels cops de cap a la pilota i, sobretot, a altres caps. Un estudi escocès publicat l'any 2019 a New England Journal of Medicine i un altre de suec, publicat el 2023 a The Lancet, amb més de 7.000 i 2.000 futbolistes professionals analitzats respectivament, xifren en més de 2.000 els cops de cap que es pot donar un futbolista professional durant la seva carrera i situen el risc de patir malalties neurodegeneratives entre un 1,5 i 3,5 vegades més alt del normal. Així que ja sabeu, si el nen o la nena apunta maneres, potser és ara el moment de pensar una mica en el seu cap.
1: I avui cançons sobre la derrota d'Elon Musk als tribunals.
6: Davant dels seus antics socis d'OpenAI i davant de la derrota de la moda X, algunes de les cançons més utilitzades en vídeos a les xarxes encara és un clàssic posat en ex-episode de Snoop Dogg i Dr. Dre amb el

0: A Thousand Years de Christina Perry apareix sovint als vídeos més nyonyos del planeta, però és un temasso que també ho peta l'última sèrie, l'últim episodi, vaja, l'última temporada de la sèrie Shrinking. And I don't want them to see me, 'cause I don't think they'd understand. I ara ha baixat una mica, però aquells vídeos de com eres tu als anys 90 es feien amb aquest temasso dels Goo Goo Dolls, que es diu Iris.
1: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Catalunya tindrà pressupostos després que el Consell Nacional d'Esquerra Republicana hagi avalat el pacte amb els socialistes.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras oficialitzaran l'acord que inclou, entre d'altres, el tren orbital aquest matí al Palau de la Generalitat.
3: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
4: És la voluntat de canviar el model de país.
2: Des de Junts consideren que els republicans han regalat el seu suport a Illa.
1: La vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
5: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
6: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals com és l'educació pública.
1: Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
7: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Parlem de tot plegat amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox, a tocar de 9:45. I Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
5: És el que ha anunciat el president nord-americà.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: La República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos.
2: L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns.
1: I a Catalunya hi va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
5: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
1: Analitzarem a l'Àgora també amb Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, a partir de les 9 en directe en aquest programa. I un accident entre 2 camions, un amb una càrrega d'aerosols i un turisme a l'AP7, va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores a l'Alt Penedès.
2: L'accident va provocar un gran incendi i explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots 2 camions i han quedat completament calcinats.
2: La P7 encara no s'ha reobert del tot i continuen fent-hi tasques de neteja de les restes de l'accident.
1: I ara mateix aturades també el nus de la Trinitat a la C58, sentit Sabadell, i la ronda d'alt cap a Santa Coloma de Gramenet. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve.
5: Ara Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir en aquesta casa.
10: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Repassem ara les portades de la premsa, avui marcorada amb una paraula, la mateixa, en tots els diaris catalans. Pressupostos.
11: Sí, el periòdic obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte, diu. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos, per cert, encaixant les mans al diari Ara. Més política a la premsa de Madrid, política andalusa, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeix així la prioritat nacional, i el Mundo posa l'accent en la debacle socialista i llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment, i recull les declaracions, no ens veuen guanyadors. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i el Mundo. També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra, i d'altra banda la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb el periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
1: I avui a Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, es desperten amb 12 graus. Al migdia hi haurà tempesta i no passaran dels 24. I a Torres del Segre, al Segrià, tenen 14 graus amb una màxima prevista de 29. Avui farà pujar també la temperatura, però encara tindrem algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona, aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
1: I després de la presentació del projecte del tren orbital, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Després del traspàs de les rodalies, del finançament singular i etc., la política catalana ha fet un nou amic. Es tracta del tren orbital, un projecte d'unió ferroviària entre les ciutats de l'Extraradi de Barcelona que s'ha convertit en la pastanaga d'Esquerra per aprovar els pressupostos del govern de Salvador Illa. La cosa té certa gràcia, i no només perquè aquesta sigui una obra amb l'horitzó al 2040 i íntegrament finançada per un estat que encara ens deu 50.000 milions d'euros en inversió d'infraestructures, sinó també perquè Esquerra no el va posar com a condició pel pacte d'investidura amb el PSC. Per tant, no cal ser un geni per veure com tot plegat és una ocurrència d'Oriol Junqueras per guanyar temps, ajudar que els socialistes respirin i, de passada, mantenir els càrrecs que Esquerra té a l'administració. Si a més pensem que l'haurà de finançar un govern de PP i Vox, us podeu imaginar el futur que li espera.
1: Què ens despertes avui, Canalies?
14: Bon dia, avui amb la versió de Don't Stop Believing de la sèrie Glee, i és que tal dia com avui, un 19 de maig, però de l'any 2009, la cadena americana Fox va estrenar l'episodi pilot d'aquesta sèrie musical. A més, originalment, com un esdeveniment especial després de l'exitós concurs American Idol, l'episodi va servir com a introducció a la història del cor de l'institut William McKinley. I no va anar gens malament. Glee va tenir un total de 6 temporades.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
14: Avui hem parlat amb l'Eloi Cordomí del gall esverat que té al corral, i és que els galls sempre ens acaben donant joc. Què tal el gall que estàs a punt de matar?
15: Sí, ens té intrigadíssim el gall. Gall.
12: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Et pica el gall?
12: No està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner?
14: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
12: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
1: el gall
12: ve i em pica.
14: Quan el tanques pica, no?
1: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
14: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades... també fa la feina.
1: Escolta, però Francesc Soler, fas cara d'indignada.
14: Què passa? No,
1: sí, home, a veure. Però si tota la vida s'ha fet la vedet, tota la vida.
12: Però quina por, no, aquest gall?
14: Com tots.
1: Però si t'encanten els
12: galls.
1: No, els galls no.
14: El galliner.
1: El galliner.
12: Ai, el galliner. Només hi pot haver un de gall, al galliner.
14: Per això és que el problema és aquest, que hi ha massa picada.
1: O sigui, fa cara de com dient quin escàndol, i a la que li obres la porta... Ah, va, si li...

0: Sant Baldiri, serà al Museu de Sant Boi i l'entrada és quiquiriquí gratuïta.
1: I a les xarxes, Maria Fernández, què s'ha fet viral?
2: Doncs les declaracions del jugador de futbol del Barça, Ronald Araujo, parlant de l'episodi d'ansietat que va tenir i que el va obligar a parar. En parlava en una entrevista a La Revuelta amb David Broncano.
3: Tabú todavía sobre sí, ese sí. tema, pero en un equipo como el Barça, tomar esa decisión y fue duro, pero fue importante. De parar porque no me sentía bien, no me sentía yo, ni en mi casa, con mi familia, ni con mis hijas, y ni jugando al fútbol. Y entonces levanté la mano y dije, algo me está pasando y necesito ayuda de profesionales y gente que me pueda dar herramientas para poder salir de este...
2: I diu també que ara se sent molt feliç d'haver pres aquella decisió perquè diu que li va canviar la vida.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Noelia Martín. Es queixa de la presència de rates a l'entorn de l'Hospital de la Vall d'Hebron, arran del que es va trobar un dia que acompanyava una altra persona a fer-s'hi una prova.
6: M'acompanyà una amiga a fer-se una prova a les 3 de la matinada, que estava tot ple de rates. A més a més, la persona que s'havia de fer la prova és... o sigui, és fòbica d'aquests animals. I com és que no trobo normal que als voltants del Vall d'Hebron estiguin així.
5: Des de la Vall d'Hebron diuen que han detectat un augment de la presència de rosegadors a l'entorn de l'hospital. Defensen que no ha afectat l'activitat assistencial i expliquen que han reforçat un pla específic amb mesures preventives i correctives d'higiene. També s'han establert més punts de control i monitoratge. L'Agència de Salut Pública de Barcelona també està fent actuacions de control en punts propers al centre sanitari.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
2: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les noves propostes de pau entre els Estats Units i l'Iran donen una treva a les borses. A aquesta hora els parquets asiàtics no registren grans moviments. Els de Xangai i Hong Kong creixen lleugerament mentre que el de Tòquio cau prop d'un 1%. A Europa i les borses van tancar majoritàriament a l'alça. L'IBEX 35 va sumar un 0,75 i avui obrirà des dels 17.755 punts. A Nova York el Dow Jones va pujar un 0,32 mentre que el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va caure un 0,5. Tot i que en les darreres hores les borses no han tingut caigudes pronunciades, el preu del petroli no afluixa. El barril de Brent costa $109 aquest matí. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Fes-te entendre amb mi, di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
9: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Ha treballat amb en Nicolas Cage.
13: Li has fet sortir sang? En Nicolas Cage?
12: No, però...
14: D'una hòstia que li va baixar.
12: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh.
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
17: I comencem pendents de la xarxa viària del país, perquè a aquesta hora es registren ja problemes de trànsit. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Doncs sí, l'AP7 està tallada en sentit nord a l'altura de Santa Margarida i els Monjos per aquest accident que els estem explicant que va passar ahir des de primera hora del matí, els estem explicant. També circulació amb congestió a la B20 i també congestió a la B10, és a dir, a les dues rondes de Barcelona. Circulació amb retencions a la C58.
17: Gràcies. I a la foto del dia d'avui serà la de Salvador Illa i Oriol Junqueras, que a les 8 firmaran l'acord de pressupostos.
18: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra avalés aquesta nit l'acord de pressupostos en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del

0: El projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Des de Junts retreuen a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius, portaveu.
1: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
2: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidura, els comuns.
0: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes.
2: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
0: Tot i que els resultats de les eleccions de diumenge fan que depengui de Vox per tornar a formar govern, el president en funcions andalús no descarta acords puntuals, però diu que no vol imposicions.
3: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
0: Per la seva banda, la candidata socialista María Jesús Montero ha reconegut que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Des del PSOE, però, eviten autocrítica i rebutgen que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. De fet, Pedro Sánchez no es planteja avançar les eleccions espanyoles.
2: I en clau internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
0: Es va saber la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible.
4: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionen positivament. Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després de la visita de Donald Trump. El portaveu del Kremlin vol evitar comparacions.
5: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
0: Putin sí que no amaga que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
2: Més notícies. Polèmica a Badalona després que Hisenda hagi inclòs la ciutat al mecanisme de pagament de proveïdors d'aquest any.
0: L'oposició qüestiona la gestió de Xavier García Albiol mentre que l'Ajuntament nega que Hisenda hagi intervingut als seus comptes.
2: Badalona, David Àngela.
6: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos a més de 200 dies fan posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera del PSC i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
7: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
8: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
6: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp.
0: Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia.
2: Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, aconsegueix reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients.
0: És un dels resultats de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen.
2: Oriol Pujador.
10: S'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. El tractament també ha aconseguit que entre un 25 i un 35% dels pacients surtin de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar, psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
11: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament. No?
10: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per per condicions laborals abusives i per discriminació.
0: Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat i asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho. Les afectades descriuen així la situació.
12: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
13: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
14: Es el rey de la Boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
0: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici.
2: I cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí, que l'any que ve es farà. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia, Montse Camps.
15: La literatura catalana tindrà un stand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
16: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
15: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
17: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
15: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
0: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Liddell. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
18: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
0: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
2: I cinema, El ser querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or.
0: La pel·lícula de Rodríguez Sorogoyen ha rebut crítiques dispars i Javier Bardem és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
19: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudden, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
20: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
19: De les que queden per presentar-se destaquen la belga Coward de Lucas Dont i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
21: Flick continuarà al Barça 2 temporades més després de fer-me la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid. Medita presentar-s'hi, mentre José Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas serà aquest vespre al Tot Costa a partir de les 7.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
22: El mateix dia en què Flick signava la renovació pel Barça, a Anglaterra, diferents mitjans donaven per fet que Pep Guardiola no complirà l'any que li queda. Deixarà el City aquest estiu, una dècada després, on ha fet i desfet com ha volgut i on ha col·leccionat fins a 20 títols, amb 6 Premiers i una Champions, entre d'altres. És curiós com un alemany que ni tan sols ens entén quan parlem ha abraçat el barcelonisme fins al punt de sentir-se com a casa i com no ho vam saber fer amb un nen criat a la Masia. O Flick ens coneix poc, o Guardiola ens coneixia massa.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
23: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
24: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
23: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
24: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 15 graus a Sant Feliu de Guíxols i força núvols després de la tempesta que hi va deixar 99 litres per metre quadrat. A Torrelavit, a l'Alt Penedès, tenen 14 graus. Ahir també va fer una tempesta que va deixar 84 litres. Bé, avui comencem el dia amb molts núvols a tot arreu, però aniran marxant ràpidament i s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, on aquests núvols poden ser una mica més persistents. Després de la tarda queda inestabilitat i tornarà a créixer ruixats i tempestes. Creiem que les més fortes a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Potser també hi haurà alguns ruixats en altres llocs del Pirineu. A la resta, més sol i més calor. Hi haurà llocs de ponent que podrien arribar als 28, 29 o fins i tot 30 graus. I en pròxims dies sembla que aquestes temperatures més altes s'aniran consolidant.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: El balcó gastronòmic és un lloc...
5: Que bo.
4: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
5: Parella, què us podem partir?
4: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. DSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
25: Tot costa.
26: La temporada del 10.
27: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
28: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
29: 10 temporades ja.
30: Això vol dir molt. El fet dels programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
30: Per molts anys i que en feu molts més.
31: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
32: No m'agrada aquesta sintonia.
33: És que està molt bé. Pam, pam,
31: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
33: M'ho faries tu, Lisenda?
32: Jo sempre.
33: Marc Marvà, bona tarda.
34: Bona tarda.
33: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
34: Pam, pam, pam, pam.
32: Molt bé.
33: Com ho faries, Òscar?
35: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
33: Pam, pam, pam.
35: Veus?
3: De dilluns a divendres de 4 a 7.
31: La millor hora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
33: Pam, pam, pam, pam.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
36: Avui obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen el pacte a les 8 del matí a Palau.
37: A les 9 parlarem de seguretat a Catalunya després dels últims episodis de morts violentes a Barcelona i a Reus. Analitzarem tot plegat amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.
36: A 2:15, ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui ens fixarem en les mutacions que poden fer els càncers de mama. Ens ho explicarà Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron.
37: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.
36: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
20: Ahir vam estar pendents de la presentació del projecte de tren orbital que de tan esplèndid ha convençut Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos.
9: Ah. Sí, no, per favor, el llargament reclamat tren orbital, Armínia, sí, qui sí. No recorda aquelles manifestacions, aquells containers cremant a plaça Universitat? Te'n recordes o no, sí, Armínia? Sí, no. La gent cantant, el tren orbital serà sempre nostre! Sí. O aquella de cap agressió sense tren orbital.
20: Sí, sí.
9: Això es cantava.
20: O poble amb tren orbital, poble respectat.
9: Ara, ara.
34: Exacte. Més orbitals i menys apiretals.
9: Ara, ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital! Ni
32: França ni Espanya. Va, no. Ja senteix què? Ho acudir. Ja està. Ja em feu agraixeta, molt bé, moltes gràcies. Ja està, perfecte, fort.
38: Vostès es riuran, però...
39: Què és un tren arbitral?
34: Orbital. No, orbital, Sergi.
39: Què és? Vola.
34: No, no vol.
9: No, aviam, Sergi, sí que és veritat que l'adjectiu orbital...
34: Despista.
9: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van...
20: A partir de 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
0: Anem amb cotxe per l'autopista, cap a la feina, cap a casa, cap al que toca. L'artista i músic Laurie Anderson explica una petita meditació per fer conduint. Canviar the road per a road. No la carretera, sinó una carretera. Diu que aquest canvi mínim transforma la realitat. De cop, allò automàtic recupera misteri i oportunitat. És un camí, no el camí. Observem. Pels angoixats per la precarietat, els lloguers impossibles i la inestabilitat, va bé recordar l'utilitat de l'atenció plena. Hi ha camins que es fan molt feixucs, però la mirada atenta ens en regala detalls i marge, al marge de recordar que cap ruta és la definitiva, almenys per avui. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
2: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
6: Tal dia com avui va néixer a Vilanova i la Geltrú Joan Collell Xirau, més conegut pel seu nom artístic de Pere Tàpies. En Pere Tàpies estimava la música, la cuina, la ràdio, Catalunya Ràdio, que era la seva, i la vida. Per mi era una lliçó, lliçó de viure crítics i alegres i gaudint. Sandall i barretina. Avui, pel seu aniversari, m'agradaria posar la seva mitiquíssima La Moto i que sigueu pedal i bugia i roda i pistó.
8: Ai, quan em llegó la moto, quin orgasme sideral!

0: de bandera.
1: Doncs arriba de la moto, arriben al punt de les 7 del matí, un dia per també recordar a Pere Tàpies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, després dels aiguats que vam tenir ahir en algunes comarques, avui encarem el dia amb algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui les tempestes cauran als llocs habituals, a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. Això sí, encara poden ser fortes i deixar fins i tot alguna calamarsada. A la resta, comencem el dia amb molts núvols, alguna gota fins i tot al nord-est. Marxaran ràpid, avui abans del migdia farà sol a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà entre 3 i 6 graus.
0: I matí complicat també a les carreteres. Encara cueix l'espectacular incendi de dos camions a l'AP7 i tenim força també retencions a la Ronda de Dalt. Maria Fernández.
2: Doncs sí, bon dia. A l'AP7 en sentit nord encara hi ha està tallada aquesta via. És a causa d'aquest aparatós accident que hi va haver ahir entre dos camions i un turisme i a la nit. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit encara estaria tallada aquesta via. També hi ha les habituals retencions a les rondes de Barcelona i a la C58.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí a una hora, a les 8 del matí. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte dels pressupostos.
3: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: I amb aquest breu bona nit sortia d'aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, hi va haver algunes crítiques. Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora a partir de les 9 i també parlarem amb el secretari general i nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions amb Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. N'hi va haver 93. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra ho grava amb el telèfon mòbil. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè són menors de 14 anys. I un últim apunt relacionat amb la violència. 5 morts en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units. Un atac terrible, diu Donald Trump, entre les víctimes hi ha els dos assaltants. En esports, la premsa britànica dona per fet que Pep Guardiola deixarà en aquesta temporada al Manchester City després de 10 temporades, això el dia en què el Barça ha tancat la renovació de Hansi Flick fins al, atenció, 2028. Avui el sol ha sortit a l'Armentera, l'Alt Empordà, a les 6 i 23 minuts del matí i a Roda de Barà, el Tarragonès es pondrà a les 9 i 10 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 a l'àgora del matí tindrem a Marta Monforta, Vicenç Sánchez Anagrau i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: Aval amb crítiques.
6: D'aquí uns minuts Oriol Junqueras arribarà al Palau de la Generalitat, tindran una reunió a porta tancada amb Salvador Illa i després a les 8 escenificaran l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
7: El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat aquesta nit el pacte, tot i que la reunió també ha estat evident el malestar perquè hi ha qui creu que s'han fet massa renúncies.
8: Demà reunió bilateral entre els governs català i espanyol per impulsar la línia orbital de tren o el canvi en la gestió de la zona franca. Divendres els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària de l'executiu.
9: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
10: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
11: La voluntat de canviar el model de país.
9: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marca en perfil.
6: Els Comuns, l'altre soci de govern, ja va arribar en el seu dia a un acord de pressupostos, però ara avisa l'executiu que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. David Cid.
12: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement
5: de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se reunint els pròxims dies per falcar l'acord.
0: 3 milions
8: de catalans es beneficiaran de la línia de tren que rodejarà el barcelonès per la segona corona metropolitana i que s'ha de començar a impulsar arran d'aquest acord de pressupostos. S'anirà fent per trams, es calcula que pot trigar 15 anys a estar completa.
0: Maresme i Vallès.
6: Són les comarques afectades avui per la vaga de mestres amb manifestacions a Sabadell i Granollers. El periòdic explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri.
7: Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament, on està previst que parli de les vagues, del pla de posar Mossos als instituts conflictius o com protegir el català a les aules. Ahir les aturades van ser al barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En solitari.
8: El PP andalús reuneix avui la seva executiva per analitzar el panorama polític després de les eleccions d'aquest diumenge. Moreno Bonilla, que s'ha quedat a dos diputats de la majoria absoluta, vol el suport extern de Vox.
14: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
6: El PSOE, en lloc de centrar-se en l'autocrítica pels pitjors resultats de la història andalusia, segueix posant l'accent en les accions al PP a l'extrema dreta, per exemple, amb la prioritat nacional. Pedro Sánchez.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: Pas al costat.
7: El preferit per la direcció de Junts per ser candidat a les municipals de Barcelona, Josep Rius, renuncia a aspirar-hi després que el cap de files del partit de Barcelona, Jordi Martí, hagi anunciat que vol ser també cap de llista.
0: Jordi Corbalan.
16: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
17: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
16: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recorrerà.
8: L'agència tributària recorrerà la sentència que absol Shakira de frau fiscal. Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros després que l'Audiència Nacional considerés que l'any 2011 no va cometre frau perquè no residia a Espanya.
6: Entre el 2012 i el 2014, Shakira sí que va ser condemnada per frau i va haver de pagar 25 milions d'euros. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
18: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Per la batalla.
7: Elon Musk contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver traït la seva missió fundacional, suposadament desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat.
8: Reclamava Musk una indemnització de 130.000 milions de dòlars. Ara el tribunal, que no ha entrat en el fons de la demanda, la rebutja perquè considera que els fets ja han prescrit.
0: El Suprem.
6: El debat sobre l'eutanàsia arriba al Tribunal Suprem aquesta setmana de determinar si els pares poden recórrer judicialment la mort assistida d'un fill major d'edat i en plenes capacitats. La decisió fixarà jurisprudència.
7: És un cas com el de la Noelia, la noia a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat mes de març, després de mesos de batalla als tribunals contra el seu pare.
0: Alerta.
8: De l'Organització Mundial de la Salut, que avisa que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'OMS defineix la situació d'alarmant, diu, per l'erosió de la confiança de la gent o l'augment de les desigualtats.
6: Això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos.
0: Anem cap a Burkina Faso. Èlia Borràs.
19: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugui, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
20: És una situació que ens arriba.
21: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
20: Nos avons déjà commencé.
19: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Putin.
7: El president de Rússia arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després que Donald Trump.
22: Putin no vol ser menys que Trump, intentarà mostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
23: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
22: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova amenaça.
8: De Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà diu ara que els socis que té el Golf Pèrsic li han demanat que fes marxa enrere en la seva intenció, que no era pública, de reprendre els atacs contra el règim dels ayatolàs.
24: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: Ridiculitza.
6: Israel, els membres de la flotilla després d'una nova intercepció d'una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals.
25: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
26: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continua fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
25: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Convidada d'honor.
7: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional Nacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més important d'Itàlia.
0: Montse Camps.
27: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
28: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
27: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
29: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
27: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Serà l'última.
8: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de L'hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
30: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
6: La temporada vinent estarà dedicada a la ciutat de Barcelona. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el proper mes de juny.
0: Nit de premis.
7: Aquest vespre al Teatre Principal de Sabadell, on s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital.
8: Esther Vera, directora del Diari Ara, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, o RAC1 també seran guardonats. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
0: Tot ben repartit. Es queda fora.
6: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen no entra de moment a les travesses per guanyar la Palma d'Or a Canes. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryosuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
2: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
1: De les que queden per presentar-se destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Ver Prat, lesionat.
25: Fermín es trenca el dit del peu, espera el Mundial de Futbol. Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació.
0: Medita.
25: Presentar-se a les eleccions del Madrid. Enrique Riquelme ja té l'aval, assegura que en tres dies prendrà una decisió.
3: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
25: Mourinho espera que el Madrid pagui la clàusula de rescisió per ser el nou entrenador del club blanc, mentre els mitjans anglesos asseguren que Guardiola tanca la seva etapa al City aquest diumenge.
0: Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia quan passaven 4 minuts d'un quart de 4 de la matinada a casa seva, a Sant Just d'Esvern, i el Nil amb 3,430 quilos a l'Hospital Universitari d'Igualada. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passant dos minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 15 a Lilla i 17 a Barcelona. Matí complicat a les carreteres. Claudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Sí, tenim circulació amb congestió a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la P7 a Santa Margarida i als Monjos. Precaució, hi ha retencions en sentit nord per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre.
5: Tempesta política a Badalona, Hisenda inclòs la ciutat al mecanisme de pagament a proveïdors.
10: És el sistema creat pel govern espanyol perquè les administracions públiques puguin pagar factures pendents quan acumulen deutes i van tard en els pagaments.
6: L'oposició demana al Viola explicacions per la seva catastròfica gestió, diuen, de la ciutat.
5: David Àngela.
11: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies van posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
12: Tenim un problema molt, molt greu, que van dir el que vulguin. Poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
13: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant, de factures no pagades.
11: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Més notícies. A Barcelona ha denunciat un empresari del mercat de la Boqueria.
10: Sis treballadores s'hi han carallat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que asseguren que reben.
5: Roger Sandaló.
14: Les dones asseguren que el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, com l'antic bar Pinotxo, les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes, que estan en situació de vulnerabilitat, descriuen així la situació.
31: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
32: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
14: L'entorn de l'empresari nega totes les acusacions. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: El Garraf han condemnat a multes de fins a 5.400 euros els dos acusats de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova ara fa 5 anys.
6: Els condemnats són el caporal responsable de l'operatiu en el moment dels fets i la parella professional que acompanyava la víctima dins de la nau incendiada.
10: Els acusats han reconegut un delicte d'homicidi per imprudència.
5: I cultura amb un concert a Razzmatazz. Doc Cimiron, a qui molts han definit com l'Eminem rus, serà a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Catalunya Ràdio.
6: Són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. El periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. El diari Ara titula que Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant les mans a l'Ara. Més política a la premsa de Madrid sobre Andalusia. De fet, El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment el diari. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recupera 60 milions d'Hisenda. Ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. Llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació de bola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que presentarà avui l'oferta dels docents en una jornada de vaga.
0: Gràcies, Lara.
17: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18: El 5 de gener del 2016.
17: I el número de la sort, el...
18: 10.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar, són les 7 i 21. Atenció, Dubèlix. Frederic Vincent, bon dia.
19: Bon dia, sí, perquè rius.
0: No, perquè m'ha fet gràcia.
19: S'està comentant molt una decisió del Tribunal General de la Unió Europea que ha impedit a una empresa polonesa posar el nom Dubèlix a tancs, metralladores o llançagranades. L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i aquesta és la gràcia, primer va dir que sí. Primer va dir cap problema que li poseu a Bèlix amb un llançagranades. Però l'editorial dels còmics ho ha portat als tribunals i ara ha guanyat.
20: Dubèlix, que vols venir a dinar a casa?
21: Em vaig a dur aquest menir i vinc de seguida.
20: He estabornit 4 romans.
21: Ah, bé.
19: L'editorial deia que Obèlix és una marca registrada des de fa una pila d'anys per fer llibres, pel·lícules i joguines. I la gràcia és que l'Oficina de la Propietat Intel·lectual deia, per això mateix, com que són coses tan diferents, podem posar Obèlix amb un llançagranades i ningú no barrejarà les dues coses, ningú no confondrà les dues coses. Però la justícia li ha dit res, no cola. Li ha donat la raó a l'editorial. És curiós perquè en un altre cas, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea va prendre una decisió lleugerament diferent.
22: Pilota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba no pot centrar, però de Tolosí remata Messi.
19: L'any 2011, Leo Messi va demanar registrar el seu cognom a l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, però llavors va sortir un representant d'una empresa especialitzada en bicis que es diu Casa Masferrer, que és una empresa catalana, que diu, home, nosaltres tenim una marca que es diu Massi, a mà. I llavors això es pot confondre. L'oficina aquí sí que veia risc de confusió i va donar la raó a l'empresa, per tant, no al jugador argentí. Però llavors Messi ho va portar a la justícia, que en aquest cas li va donar la raó a ell.
23: Algo tan atractivo está ocurriendo en McDonald's que no podrás resistirte. Ven a McDonald's, sabemos lo que te gusta.
19: Un altre cas curiós és McDonald's. A Irlanda hi ha una cadena d'hamburgueses que encara existeix ara, que es diu Supermac. Llavors es va voler expandir per Europa, va demanar registrar-se a la Unió Europea, però McDonald's va dir, no pot ser, perquè Supermac s'assembla massa a Big Mac, i això el Big Mac és meu. Però al final la justícia, en aquest cas, va donar la raó aquí, doncs a l'empresa irlandesa.
23: The limited edition Festive 5 Ounce is back at Supermac. The Festive 5 Ounce at Supermac. The freshness is in the taste.
19: McDonald's sí que va guanyar un altre cas que recorda el cas de l'Obèlix, una empresa índia de productes de bany, que literalment feia aixetes, es deia McDonald's i feia servir la marca McDonald's. També, McDonald's va dir, home, vale que no són hamburgueses, però quan la gent veu un McDonald's ho associa amb nosaltres. En aquest cas sí que li van donar la raó. Encara tenim un altre cas recent de marca intel·lectual que també és curiós. La cantant Katy Perry es va querellar contra una dissenyadora australiana que es diu Katy Perry. S'escriu diferent, la cantant és Katy amb Y, la dissenyadora és Katy amb I, llatina i E, però al final va guanyar la dissenyadora. El tribunal deia, home, vale, que ets famosa, però no et dona automàticament monopoli sobre el teu nom en tots els sectors. Com que la dissenyadora tenia drets registrats una marca de roba a Austràlia, diu que això no generava prou confusió entre les dues coses i va dir, endavant.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secà, que creixen només amb l'aigua de la pluja. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la poca presència de dones al prime time televisiu.
2: David Broncano a Televisió Espanyola i tres senyors més al plató. Antena 3, Pablo Motos i el convidat, home, i les dos formigues, que també són tios, a El Hormiguero. 4, Iker Jiménez, un altre senyor al programa Horizonte. Telecinco, First Dates, amb Carlos Overa. Canal 24 Hores, Javier Fortes, amb el especial informatiu. Si un extraterrestre haguera fet zapping ahir mateix, a la tele, per les cadenes generalistes, haguera pensat que les dones no existissin.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Pubertat.
3: La plataforma 3CAT és una de les protagonistes dels premis i acaba d'estrenar la sèrie de Letizia Dolera, un drama incòmode però valent, ambientat en una colla castellera que ha de fer front a una acusació d'agressió sexual entre menors d'edat. Nus a la gola davant la pèrdua de la innocència i l'herència dels traumes i els tabús entre generacions. Teniu els 6 capítols de Pubertat a 3CAT.
7: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
8: 20 anys construint junts. Obramat.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
24: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
24: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Bonès.
25: Peugeot.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
19: Bon dia. El pacte de pressupostos.
26: El tren orbital.
19: Vaya, vaya, vaya. L'acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos és el protagonista del dia, perquè es firmarà d'aquí mitja horeta en un acte entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras.
0: Tots dos van presentar el projecte del tren orbital, que ha estat el clic que ha desencallat els pressupostos.
27: Sí, efectivament, el tren orbital ha estat l'autèntic desllorigador dels pressupostos.
0: President Salvador Illa, bon dia, com està?
27: Què tal, bon dia. Home, si vol que li digui la veritat, estic molt il·lusionat per l'acte que farem d'aquí una estona a Palau.
19: Il·lusionat, és la paraula?
27: Sí, il·lusionat. Sí, perquè finalment veuran la llum els meus primers pressupostos. Hosti, i això que sóc president des de 2024.
19: Sí, té raó, perquè fins ara hem anat tirant amb els pressupostos prorrogats de 2023.
27: Correcte, correcte. Per tant, estic il·lusionat per l'acord amb Oriol i ara d'aquí mitja horeta us ho explicarem tot a la galeria gòtica de Palau.
0: I tot això gràcies al tren orbital, eh?
27: Sí, sí. No, el tren orbital és un projecte esplèndid i colossal que canviarà Catalunya tal com ho coneixem.
19: Sí, segur que sí.
27: Jo entenc la seva incredulitat.
0: Sí, estem il·lusionadíssims. Sí, des de Vilanova fins a Mataró.
19: Fa dos dies no sabíem què era el tren orbital i ara...
27: Entenc el seu escepticisme, senyor Joan, però... No, si vostè vol, quedem aquí mateix l'any 2040, quan estigui acabat, i en parlem.
0: L'any 2040, aquí mateix.
27: Sí, ja podem agendar-ho. Si vol, en podem fer el programa.
19: Producció, ho anotem.
0: Sí, va, ho anotem. Fem una entrevista que farà el del tren, president.
27: Des del tren orbital. Val. El Matí de Catalunya Ràdio des del tren orbital, 2040.
19: Molt bé.
27: T'hem fixat?
19: Sí.
27: És cert que casualment el tren orbital passa per la Roca de Vallès.
19: Sí que ho he fixat. Sí, l'he fixat. Casualitat, eh?
27: I és ben bé una casualitat absoluta, eh? Poder anar de la Roca de Vallès a Vilafranca, o Vilanova, i la Geltrú, o Sabadell, Canllong, en tren. Sí, perdoni, però és un somni...
0: Home, clar, des de la Roca, Sabadell-Canllong, realment.
19: I els de Sabadell podran anar a comprar allà a la Roca
27: Tot passa per la Roca, eh? La Roca és la nova Roma.
0: Sí.
27: Gràcies al tren orbital.
0: President, gràcies.
27: A vostès. Fins després.
0: Són 7:45. D'aquí pocs minuts, reunió a Palau entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Quan acabi la troballa, a les 8 del matí, tots dos presentaran en públic l'acord de pressupostos. Seguir l'acte i els discursos els podreu seguir aquí al Matí de Catalunya Ràdio i en temps d'agora analitzarem què suposa aquest acord i com canvia el panorama polític.
5: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Així sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la reunió del Consell Nacional d'Esquerra, una reunió llarga que ha rebut també algunes crítiques per l'acord amb els socialistes. I també parlarem avui de l'augment de la violència a Catalunya i en concret de l'augment dels tirotejos. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%. Hi va haver 93, dos cada setmana amb un total de 7 morts. En parlarem a partir de les 9 amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. I això el dia que tornem a tenir vaga de mestres. Avui toca el Maresme i el Vallès. I el periòdico explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir, com a mínim, que la reunió de demà se celebri. Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
10: Flick continuarà al Barça dues temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid, medita presentar-s'hi, mentre Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas aquest vespre al Tot Costa a partir de les 7.
0: Pel que fa al temps, avui pujarà la temperatura, però encara s'esperen tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, el que passa que avui ja les tindrem als llocs habituals, a l'interior de Girona, al nord de les comarques de Barcelona, puntualment encara poden ser fortes. I ara mateix ens està creuant una massa de núvols, encara deixa algun ruixadet cap a la zona de l'Empordà, però anirà marxant molt ràpidament. Avui s'imposarà el sol, excepte en alguns llocs de la costa de Barcelona i de Tarragona, que el sol li pot costar una miqueta més de sortir, fins a mig matí, migdia, però la resta, sol, i a més la temperatura pujarà. Pot pujar de 3 a 6 graus respecte a la que teníem ahir. En alguns llocs es podria arribar fins als 28 o 29 graus, fregant els 30, per tant, a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: I mobilitat també aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Bon dia. L'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona, causat per una incidència en la infraestructura entre Portbou i Figueres, concretament unes obres que s'estan fent de nit. A l'RL4, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Manresa, en concret una persona que no duia el bitllet, i mentrestant el tramvia de Barcelona s'ha espatllat un tren i això fa que la línia T5 no tingui servei entre les parades Parc del Besòs i Sant Joan Baptista.
0: I a les carreteres, complicacions al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Sí, hi ha trànsit dens més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i als Monjos en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. Pel que fa a la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Marta Monforte, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Forada, des de la redacció, bon dia.
14: Bon dia.
0: Avui la premsa editada a Catalunya, editorials i articles d'opinió sobre els pressupostos.
14: L'Ara i el periòdico dediquen l'editorial als comptes i tots dos coincideixen en que són una bona notícia. L'Ara titula Pressupostos per fi i el periòdico Catalunya necessita pressupostos.
25: L'Ara hi afegeix que la línia orbital és una aposta rellevant però no hauria de comportar la desaparició de la IRPF de l'agenda de les negociacions.
14: I el periòdico remarca que la exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
25: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
14: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
25: Mentrestant, a la premsa de Madrid encara ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
14: El País explica que els resultats a Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
25: I considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-se.
14: Mentre que El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase en la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més de la naturalització de la seva relació amb Vox.
25: La qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultra dreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: I això és La Vanguardia, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 20% dels catalans creu que els governs ens amaguen proves de contacte amb extraterrestres. Ho explica a propòsit de la desclassificació de documents sobre ovnis que s'acaba de publicar. Documents que no poden demostrar que hi hagi vida extraterrestre, senzillament perquè la ciència no ho pot demostrar. De manera que continua el misteri, que és l'univers per on volen tota mena de teories conspiranoiques. La darrera, que l'antivirus és efecte secundari de la vacuna que ens van posar per la Covid. Tela.
15: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
17: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
18: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? Yes. I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder alemany al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
20: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
21: Viatja des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
20: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
22: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
26: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a aquesta hora a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
11: Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà havent cromos, ho va dir ahir el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
29: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: I encara sobre el Mundial de Futbol. La Fox busca una persona per veure tots els partits.
12: La cadena de televisió nord-americana li pagarà 50.000 dòlars per fer-ho. Ara bé, hi ha uns requisits. La persona en qüestió s'haurà de traslladar en un cub de vidre que s'ubicarà a Times Square, a Nova York. Tindrà múltiples pantalles per veure

0: I explica que la meitat suspenen i les altres aproven justet. Parlen d'excés d'additius i una aportació nutricional desequilibrada. Ho veiem en Rajoset.
1: Què estan hores baixes?
2: Els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors agafen coses per emportar.
1: I també estan sota mínims.
0: El servei de grua a Girona, llegim al diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles. La meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
1: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: Hi ha una gran polèmica a França després que Canal Plus hagi avisat que no finançarà més pel·lícules on participin els 600 professionals que han firmat un manifest contra el magnat dels mitjans Vincent Bolloré. Bolloré és molt pròxim a l'extrema dreta i és l'amo de Canal Plus. Liberació en diu en portada que el cinema es mou entre la resistència i la prudència. Le Figaro assegura que el Festival de Cannes, el món del cinema, agafa distància de tota la història i Le Monde recorda que Canal Plus és una de les grans fronts de finançament del cinema francès i que si es compleix aquesta amenaça, això farà que, textualment, núvols negres sobrevolin el sector. A Wall Street Journal avança que Google i Blackstone, un dels grans fons d'inversió del món, crearan una nova empresa d'intel·ligència artificial al núvol. Blackstone serà el propietari majoritari de l'empresa, que tindrà un capital de 5.000 milions de dòlars. I a les portades de la premsa britànica apareix el nom de Pep Guardiola, el Times assegura que s'acaba una era, amb l'anunci que podria deixar el City, The Athletic també diu que Enzo Maresca seria el seu substitut.
4: La premsa econòmica avui es fa eco de la sentència que absol Shakira de frau fiscal. L'ON Economia diu que la cantant ha passat a formar part d'un grup selecte, on també hi ha altres personatges com Sito Pons i Xavi Alonso. Aquest grup és el dels que s'han enfrontat a Hisenda i han acabat guanyant. Segons el diari, tots tres tenen una cosa en comú. A més de ser coneguts, tenien diners per pagar un plet contra una de les grans institucions de l'Estat. I recorda que la majoria de perseguits per Hisenda no tenen aquesta capacitat. Cinco Días fa balanç de com va anar ahir el primer dia de Bizum a les botigues. Molts comerços es queixen que no ho veuen un mètode factible. Defensen que són empreses i no particulars. El diari explica que els bancs han pactat endarrerir la implementació massiva després de l'estiu. I Expansió anuncia que Uber, Cabify i Bolt llançaran a Madrid els primers robotaxis de la Unió Europea. El pla pilot arrencarà l'últim trimestre de l'any, probablement al desembre, i es desplegaran entre 50 i 100 vehicles automatitzats.
1: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
5: Que Fermín es trenca i espera el Mundial, remarca el periòdico. El diari ara assegura que passarà pel quiròfan i que podria estar-se 3 mesos de baixa.

Un Fermín que veu trencat el seu somni, explica La Vanguardia, per l'esportiu és un cop molt dur pel jugador. I un cop fora al Madrid és la renovació de... El Diari Esport és un projecte de dues temporades. L'esportiu recorda que la Champions és el gran repte pendent. El Mundo Deportivo apunta que Flick té molta fam de títols i que per ell és un plaer continuar aquest viatge. I mentrestant, a Madrid, el tàndem Mourinho-Florentino s'estima una altra vegada 13 anys després.

0: Vanguardia assegura que Mourinho ja ha dit sí al Madrid, mentre Arbeloa, l'espartà servil, com el defineix el periòdico, mira de quedar-se al Madrid després del seu fiasc. El País diu que si hi ha eleccions al Madrid, Mourinho no arribarà al club fins al 9 de juny, però que si no hi ha eleccions, la seva arribada és imminent. As i Marca parlen de l'adeu de Carvajal del Club Blanc.
1: Adeu, Irica Catalunya.
2: I a la premsa del cor, algú que ha pres dels errors. Elisenda Pineda.
3: Cayetana Guillén Cuervo se'n surt airosament de les últimes declaracions sobre Amaia Montero. Fa mesos que Amaia i Cayetana van trencar la seva relació d'amistat perquè l'actriu va desvelar sense voler el secret més ben guardat de la banda, el retorn d'Amaia Montero. És que es van deixar de seguir a Instagram i tot, eh? Doncs bé, aquesta vegada han preguntat a Cayetana per les grinyolades musicals d'Amaia i ha dit que només cal pensar que han exhaurit les entrades a tot arreu, que està meravellosa i que tothom l'estima. Ben jugat per part de Cayetana, que havent-se enganxat els dits una vegada, ha optat per la hipocresia, allò que lubrica la societat i que t'estalvia disgustos.
2: I qui faig avui, Canalies?
4: Avui felicitem l'actor i model John Cortajarena. Guapíssim, guapíssim.
2: 42.
4: 41. També el presentador de televisió Cristian Gálvez.
2: 47.
4: 46. I el cantant Sam Smith.

0: 38.
1: Penso-t'ho bé. 34.
0: Sant Oral.
1: Avui és Santa Siríaca. Va ser una rica vídua romana que donava xupluc als cristians perseguits. Sant Llorenç va usar casa seva a Roma per alimentar els pobres i per aquest fet Siríaca va patir el martiri en ser fuetejada fins la mort. A Catalunya hi ha 22 persones que es diuen Siríaca.
0: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és on? 19 de maig del 2026.
2: 11.
0: Anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
4: 19 de maig de 2006. Falta menys d'un mes perquè els catalans aprovin en referèndum el nou estatut. El PSC fa a Girona el primer acte de precampanya. Zapatero li diu a Maragall que està molt orgullós d'haver fet junts el millor estatut de la història de Catalunya. Però les bones paraules no garanteixen que Pasqual Maragall es pugui tornar a presentar a les eleccions. Sembla que el PSC ja està buscant un altre candidat. Ara fa 20 anys, però, totes les discussions polítiques quedaven en segon pla. El Barça havia guanyat la segona Champions a París i havia fet rua per tota la ciutat amb un camió convertit en discoteca mòbil. Els reis de la festa van ser Ronaldinho i Valetti, l'autor del gol de la victòria, que es van passar tota la tarda com encarregats de la percussió. Un cop al Camp Nou, la Dharma va interpretar la presó del rei de França i la Bet va cantar l'himne del Barça.
0: Avui és 19 de maig del 2026, el 139è dia del calendari. Falten 33 dies per l'estiu, 36 per Sant Joan i 21 perquè comenci la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Jo vull agrair el sentit de país, Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
6: Més que una línia de tren, és la voluntat de canviar el model de país.
7: Uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família.
8: Hem de gastar tots els mistos que tenim per arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics.
9: Moreno Bonilla vol governar en solitari a Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
10: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament.
11: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pressupost.
12: Còmput anticipat del que costarà una obra fer, de les despeses i els ingressos d'una entitat per a un període de temps determinat. Ve del llatí presuponere, pressupondre, és a dir, allò que establim prèviament. Avui, govern i el PSC signen un acord en què pressuposen què gastarà durant l'any el govern.
0: Faraònic.
12: Que és molt monumental i costós. És l'adjectiu que Junts ha triat per criticar el tren orbital. L'origen del terme faraònic està en la fascinació occidental per les piràmides. I la paraula es repeteix en totes les llengües. També en àrab es parla de Firauni, relatiu als faraons, per descriure grans obres.
0: Flotilla.
12: Conjunt orgànic d'uns quants vaixells semblants, no gaire grans, units sota un sol comandament. La paraula està d'actualitat per la flotilla de Gaza, avui novament interceptada per Israel, però ja apareix al primer diccionari normatiu de Pompeu Fabra. Joan Coromines ens explica que és un castellanisme internacional, és a dir, que diverses llengües del món l'han adoptat al castellà.
0: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara Garcia. 93.
13: Són els tirotejos que hi va haver l'any passat a Catalunya. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. Són dades que publiquen avui La Vanguardia i El País, que expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%.
0: 60 milions d'euros.
13: És el que haurà de tornar Hisenda a Shakira. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no va cometre frau fiscal perquè no era resident a l'estat espanyol. L'Agència Tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: 15 euros.
13: Amb 39 cèntims és el que costa a partir d'avui la bombona de butà de 12 quilos. S'abarateix pràcticament un euro. El descens es deu a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: I ara el veig, tres imatges amb Pau Forada. A la primera imatge hi veig una de les esplanades que hi ha al davant de la Sagrada Família. Sembla una aula com a l'aire lliure, perquè està plena de pupitres, de cadires i de persones adultes assegudes com si fossin a una mena de classe. Moltes porten samarretes grogues.
14: I també n'hi ha que estan asseguts a terra amb una pancarta on s'hi llegeix vaga educativa i al fons diversos agents dels Mossos d'Esquadra custodien els accessos al temple que, tot i ser en ple dia, un dilluns laboral, estan totalment tancats. Més de dues hores va durar la protesta dels docents que va bloquejar l'entrada a un dels principals atractius turístics de Barcelona. Els visitants que es van quedar amb les ganes, com a mínim, se'ls tornaran els diners.
0: A la segona imatge hi veig un descampat poc cuidat Hi ha herba i matolls fins a un metre d'altura, però el més sorprenent és que s'hi veuen mitja dotzena d'avionetes totalment abandonades. Algunes fins i tot estan cap per avall.
14: Són aeronaus que sembla que portin així molt de temps. De fet, la pintura està molt gastada pel sol. Una imatge que aboga una escena d'una sèrie o d'una pel·lícula postapocalíptica i que veiem avui a la portada del periòdico amb el següent titular. Els aeròdroms espanyols acumulen 87 avions abandonats. Per desfer-se'n, sovint mitjançant subhastes, han de passar per un llarg periple burocràtic.
0: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Girona, veig tres quadres que sembla que formen una sèrie perquè repeteixen la mateixa imatge amb colors diferents. És la d'un cap amb dues grans orelles que recorda un Mickey Mouse, però modern. Què estem veient, Núria Paraire?
7: Doncs estàs veient tres de les obres icòniques de l'artista Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès. Es poden veure a la Casa de Cultura de Girona fins a principis de juliol en l'exposició This is Pop. Hi ha també obres del mateix Warhol o de Jeff Koons. Explica com la cultura pop va revolucionar l'art dels anys 50 i com continua influint en la cultura contemporània.
2: Sou molt bona gent!
15: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. Guardiola va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Un periodista li va preguntar sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. La primera resposta de Guardiola, diu la notícia, va ser per esbroncar el periodista. T'hauries d'abstenir d'intervenir en assumptes que no t'afecten. Estàs aquí per preguntar-me sobre el partit de demà contra el Crystal Palace. Després d'aquestes primeres paraules, diu la notícia, Guardiola va afegir: Lamine és un ídol per a milions de persones, la seva opinió és influent, fa bé de compartir els seus punts de vista si ho veu necessari, s'ha de sentir orgullós, ara és tema de conversa a tot el món.
0: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
20: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
17: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina és una notícia falsa. Guardiola no ha fet mai aquestes declaracions. Cap periodista va preguntar-li sobre aquest fet durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Aquesta notícia falsa s'ha difós primer en llengua àrab. L'ha difós un compte especialitzat en futbol. Després s'ha viralitzat en molts altres idiomes, entre ells el castellà. Però tot el que diu és fals.
0: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
21: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
18: Catalunya Ràdio.
0: D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Ara a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord dels pressupostos.
23: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra hagi avalat el pacte amb els socialistes, inclou entre d'altres el tren orbital.
5: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
6: És la voluntat de canviar el model de país.
0: I la vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
24: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a plaça Espanya de Sabadell, Laia Ferrer, de vegada d'Ustec.
25: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
0: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
26: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar
1: en solitari.
23: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
0: A Catalunya va haver dos tirotejos cada setmana l'any passat, que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
24: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
0: I és un tema que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I la República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola.
23: L'OMS declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns.
0: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
24: És el que ha anunciat el president nord-americà.
4: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
23: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir a aquesta casa.
8: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
10: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim una massa de núvols que està acabant de creuar Catalunya. Està deixant 4 gotes a l'Empordà, però marxarà ràpid i aquest matí s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, potser amb algunes restes de núvols en alguns trams del litoral. Avui pujarà la temperatura de 3 a 6 graus respecte a la d'ahir, per tant es podrien fregar els 30 graus en alguns punts de ponent, i a la tarda s'esperen tempestes. Afectaran les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, potser també en alguns llocs del Pirineu.
9: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, tenim un matí més complicat del que és habitual. Clàudia Serra.
11: Sí, segueix el trànsit dens més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres de cua en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre, i ara també a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Atenció perquè només hi ha un carril obert per un accident. Precaució també a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril.
0: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
26: Els nostres professors.
27: A mi m'han marcat molt dos professors.
26: Blanca Llum Vidal, escriptora.
27: Un d'ells és en Pau Albós, que és un professor de filosofia que vaig tenir a l'institut i que ens convidava a comentar els textos amb el gènere que fos, i jo ho vaig fer sovint en vers, i per tant vaig començar a escriure poesia de la mà de la filosofia i al servei de la lectura. I l'altre és en Salvi Torró, que ens va fer una assignatura brillant sobre idealisme alemany, sobre Kant i encara més concretament sobre la doctrina de l'estat de dret, i va ser espectacular, i des d'aquí doncs m'agradaria agrair-li.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
29: Xiripipis, bon dia!
0: Com estàs?
29: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé.
29: Ara m'he recordat de la Carme Mallafré, la meva profe de filosofia.
0: I què? I què?
29: Veus? Ostres, és que jo m'adormia a classe i ella em deixava, pobreta.
30: No m'ho diguis.
29: Sí.
0: Però te'n recordes d'una professora que no et va marcar, diguéssim.
29: No, que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt, eh?
0: Ah, sí? I t'adormies?
29: Home, em va agradar moltíssim la Carme Mallafré.
31: Però et va agradar perquè era l'única professora que deixava que t'adormissis a la classe?
0: No. Dormim que t'agradi, no quadra, Manu.
31: Clar, és que no.
29: Perquè jo treballava al teatre.
0: El teatre!
29: Saps? Era petit,
0: el musical més petit, el més petit.
31: Clar, ja ara ets l'estrella de l'escenari.
0: Anem a marcar el telèfon, va, de la Caral.
29: La Caral. I també me'n recordo de la Mercè Amor, una cosa d'història que em va marcar èpic.
31: Perquè també et deixava dormir, no?
29: No, ens va explicar la Segona Guerra Mundial i va ser bestial. Ja està, no us diré més coses, ja.
0: No, m'agrada.
31: És interessant.
29: Ma, Caral.
31: Manu.
0: Si dius xiripipis em durà una llengonissa Ral de Vinyó. Caral. Hola,
32: bon
0: Caral.
32: Hola. Bon dia, Xilipipi.
0: Bon dia.
31: Que ara la truquem del teu pare, el Ferran, la teva mare, la Norma i la germana petita, la Isaura.
0: Com estàs, Caral?
1: Bé.
0: Que vas al col·le avui?
1: Sí.
0: Què et toca? Què toca a primera hora?
1: Què
0: toca
1: avui?
0: No me'n recordo. No
2: te'n
0: recordes?
2: Està picant nerviosa.
0: Sí. Tens una professora preferida, tu, Caral?
1: Sí.
0: Com es diu?
1: Aston.
0: Ah, Aston, molt bé.
31: Doncs vinga, Caral, per tu aquesta cançó de l'Exambusto que et canta Manu Guix i que es diu T'estimo molt.

0: vagi molt bé el dia. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu.
2: Adéu, bon dia. Adéu.
3: Senyores i senyors, adéu. Bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La mort a trets d'un home a la zona franca aquest cap de setmana ha encès totes les alarmes i ha tornat a situar la seguretat ciutadana com un dels temes més candents de la conversa pública. Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest cas com un assassinat a sang freda, una revenja directament vinculada a les bandes i a les xarxes del narcotràfic. Aquesta violència armada, però, no és una anomalia estrictament nostra. Estem davant d'un fenomen global. L'auge del crim organitzat és una onada que creix a tot el món. Es tracta de màfies transnacionals que actuen a la via pública, amb xarxes completament presents arreu del món. En parlava l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, la setmana passada, al matí de Catalunya Ràdio.
1: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
0: Aquesta és una lluita, per tant, que compartim amb altres països i amb les principals forces policials europees. Però alerta perquè que el repte sigui internacional no el fa menys urgent a casa nostra. Que passi a tot arreu no ens pot portar tampoc a l'acceptació. La primera responsabilitat dels mitjans de comunicació ha de ser fugir de la morbositat i l'especulació. La nostra obligació és aportar rigor, profunditat i tractar aquesta realitat des de la complexitat que exigeix. I això passa també per fer-nos les preguntes necessàries. Preguntar-nos, per exemple, si aquest tipus de violència tan visible suposa una amenaça inèdita. O si, com apuntava en aquest programa Eduard Sallent, excap de la policia, estem a prop de tenir una màfia autòctona.
2: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: La seguretat física i la protecció de la vida no són conceptes menors ni tampoc debats ideològics. Són un bé públic irrenunciable. Són una base fundacional del nostre estat del benestar. Pots tenir la millor xifra d'hospitals o les millors escoles públiques del continent, però serveix de ben poc si la ciutadania li fa por baixar al carrer. Garantir espais públics lliures de violència és també una qüestió de pura equitat. La gent ha de tenir la confiança plena de poder fer vida als seus barris sense témer un tiroteig a la cantonada. I per garantir això, cal també una resposta unànime a tots els nivells de l'administració. Quan parlem de vides humanes, d'ordre i de seguretat, no hi ha lloc per al partidisme. Catalunya i Europa, tota Europa, s'enfronten a màfies amb estructures empresarials i amb molts recursos econòmics. Per tant, l'administració no pot anar un pas enrere. La seguretat també és una qüestió que ha de preocupar les esquerres. Les dades diuen que els incidents amb armes de foc han crescut un 40% en l'últim any a Catalunya. I també tenim un problema de sensació, de percepció, que és tan o més rellevant que les mateixes dades.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimarts 19 de maig, ens hem despertat amb 6 graus a Viella, 14 a la Selva del Camp i 17 graus a la ciutat de Barcelona. També amb força núvols, però que a aquesta hora ja estan marxant. Avui preveiem que s'imposi el sol a la majoria de comarques, amb algunes restes de núvols, això sí, que els pot costar més de desaparèixer en alguns trams del litoral, però amb previsió que encara creixin algunes tempestes. Avui, sobretot a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, aquí poden ser fortes, fins i tot amb alguna calamarsada i també amb alguns ruixats al Pirineu. A la resta, pujarà la temperatura entre 3-6 graus respecte la d'ahir, podríem arribar als 30 graus a les comarques de Ponent i continuarà pujant amb un temps més estable el que resta de setmana.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí una estona entrevistarem el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, per parlar dels efectes de les eleccions andaluses en què l'extrema dreta reclama que el Partit Popular accepti el criteri de prioritat nacional a l'hora de donar ajudes públiques. Serà a partir de 9:45. Però el tema d'aquesta hora són els pressupostos de la Generalitat. Aquesta hora està prevista que es firmi un acord entre el govern i Esquerra Republicana perquè es pugui aprovar els comptes per primer cop des del 2023. Els republicans ja han confirmat la llum verda després d'un triple acord per compensar l'incompliment d'aquest compromís que Catalunya recapti l'IRPF. En lloc d'això hi haurà una línia de tren orbital i la majoria de catalans al Consorci de la Zona Franca. També una societat mixta per executar les inversions de l'Estat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
5: Bon dia.
0: S'han fet ja la fotografia, Salvador Illa i Oriol Junqueras?
4: Doncs encara no, es farà esperar uns minuts per bé que Oriol Junqueras ha arribat ja al Palau de la Generalitat. Ara en aquests moments és a la sala de l'Arxiu de Comptes, el lloc on esperen els convidats abans que el rebi el president de la Generalitat, que encara imaginem és a l'interior del seu despatx i que sortirà d'aquí una mica a rebre Oriol Junqueras. Aquí hi haurà aquesta encaixada de mans a la Galeria Gòtica, que és l'indret del Palau de la Generalitat, en reservat, diguem, per les grans ocasions. El líder d'Esquerra, com dèiem, ja és aquí a Palau. Abans es reunirà una estona, serà una trobada protocolària amb el president de la Generalitat al despatx, i després ja veiem a l'altra banda d'aquí de la Galeria Gòtica una taula, podem dir, d'estil minimalista, preparada perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmin aquest acord de pressupostos.
0: Des del Palau de la Generalitat us segueix Jordi Corbalan. Fins ara, Jordi.
4: Fins ara.
0: I com deia el Jordi, aquesta fotografia ha estat possible un cop el Consell Nacional d'Esquerra ha validat aquest acord aquesta nit amb el govern. Ha estat després d'una reunió de més de 4 hores.
5: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Així, amb un bona nit a tothom, en sortia Oriol Junqueras, i ho feia després de rebre algunes crítiques també de membres d'Esquerra. Àlex Giral.
6: Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
7: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
8: La voluntat de canviar el model de país.
6: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En aquest context, en el context d'aquests pressupostos, avui el periòdico també apunta que el govern i Esquerra han pactat també un pla de barris específic per als municipis més petits. El pla inclou 400 milions d'euros en 4 anys, els quals podran optar les ciutats amb menys població. Però un dels punts més comentats també de l'acord és aquesta línia orbital, un projecte per enllaçar amb tren les ciutats del voltant de Barcelona sense passar per la capital. I diu que fa molts anys que s'arrossega.
9: La línia orbital que relliguen doncs el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
0: Aquest era Manel Nadal, el llavors secretari de Mobilitat del Govern, l'any 2005, per tant fa 21 anys.
10: És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
0: I Joaquim Nadal, que era conseller de Política Territorial, deia que el govern espanyol n'estava més convençut. Això era el 2007. Els ajuntaments, per on ha de passar aquesta línia, reclamen que ara sí que es compleixi. Rafael de Ribot.
11: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
12: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
11: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró-Granollers i el 2040 de Terrassa-Vilafranca. El 2041 de Vilafranca-Vilanova. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta hora, doncs, el govern i Esquerra firmen el pacte dels pressupostos. Frederic Vincent, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
0: I a partir d'ara, quines passes venen?
13: Dues d'importants. Una, demà reuneix la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per acabar de falcar-ho tot el que depèn del govern espanyol, per tant, per impulsar la línia orbital que haurà de pagar l'Estat, i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en aquest consorci de la zona franca. I després vindrà divendres. Serà llavors quan els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària del govern de la Generalitat. Dit això, hem de recordar que també cal el suport dels comuns.
14: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
13: I aquest era l'avís per navegants que feia David Cid. Els comuns, recordem que ja van arribar a un acord de pressupostos, però ara avisen que potser caldrà reobrir alguna carpeta o revisar-la. Cal el suport dels comuns perquè els comptes s'aprovin al Parlament. En qualsevol cas, quan el govern aprovi aquest divendres el projecte de pressupostos, començarà el tràmit parlamentari que hauria de durar en principi un parell de mesos.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra Republicana que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius n'és el portaveu.
15: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
0: En tot cas, si aquest procés es completa i es poden aprovar els pressupostos, serà, com dèiem, el primer cop aquesta legislatura. De fet, avui acumulen ja 1.166 dies amb pressupostos prorrogats. L'últim cop que es van poder aprovar va ser el 10 de març del 2023. Sobretot plegat, comentari que afegim a aquesta hora de la periodista Núria Oriols.
16: Si algú hagués dit fa 6 mesos que els pressupostos catalans es desencallarien amb l'eix ferroviari orbital, ningú s'ho hauria cregut. Però s'ha imposat el pragmatisme, després que tant Esquerra com el PSC hagin constatat que la delegació de l'IRPF no la trauran de Madrid. Ara el president Illa té la palanca necessària per acabar la legislatura i intentar tancar les crisis obertes amb el sector públic. I Oriol Junqueras té temps perquè se li pugui aplicar l'amnistia i també un relat per les municipals, ja que això va de descentralitzar i millorar la mobilitat. El problema per Esquerra és intern, ja que després de prometre el concert econòmic, la militància s'haurà de conformar amb una qüestió ben diferent.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre gran tema del dimarts és un nou capítol de les vagues d'educació. Avui els docents tornen a mobilitzar-se, en aquest cas al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs heu pogut comprovar que avui no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C32 i al Vallès tampoc a la P7. Avui encara no han engegat les accions. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de reunió on començarà a 9:15 aquesta jornada. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, es faran també accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i a la zona nord, a Calella. Al migdia, els docents d'aquí, del Maresme, aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 del migdia comença una protesta en direcció cap a la Roca del Vallès. En el cas del Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 del migdia a la plaça Espanya de Sabadell. I també, en aquest cas, es faran accions descentralitzades, com per exemple a Barberà del Vallès. Una jornada més on els docents recordaran les consignes per demanar menys ràtios a les aules, millor sou i també millores per l'escola inclusiva.
0: El diari El Periódico destaca en portada que avui mateix el govern presentarà una nova proposta als docents.
2: Sí, assegura que la conselleria els hi farà arribar per escrit. Aquest és un requisit que els sindicats havien reclamat per anar a la pròxima reunió, que recordem havia de ser avui, però s'ha deixat per demà, per qüestions d'agenda. El diari no detalla el contingut d'aquesta proposta, però sí que cita el govern dient que tindrà com a marc els 2.000 milions d'euros previstos en els acords al que el govern va firmar amb la UGT i Comissions Obreres, que recordem són els sindicats minoritaris.
0: I paral·lelament, avui compareix la consellera al Parlament.
2: Sí, amb moltíssimes coses d'entrada, les vagues, evidentment, però sense oblidar la polèmica per la presència de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres, un fet pel qual la setmana passada es va disculpar també al Parlament la consellera d'Interior. Per cert, que la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona avui debat en una sessió extraordinària una altra qüestió relacionada amb l'ensenyament. És una proposició de Junts, Comuns i Esquerra per instar el govern a que retiri el seu pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra de paisà dins dels centres educatius.
0: I relacionat també amb el món de l'educació, alerta amb aquesta dada. Ja s'acosten al 10% als joves que no estudien, no treballen, no busquen feina i no tenen fills. Així ho deia el Financial Times i en parlava així en aquest programa l'economista Santiago Niño Becerra.
3: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí, sí. I això és un problema.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara és 9:15 del matí, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Forada, Francesc Soler, Lara García i Lola Mento. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I el primer de tot és actualitzar el trànsit. Ara està millor, però la primera hora ha estat molt complicada. Clàudia Serra, bon dia.
8: Sí, i a més ara estem pendents de la carretera C-17 a Montcada, que es trobaria tallada per manifestació en tots dos sentits. A més, segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord, hi ha diversos quilòmetres de retencions perquè s'estan fent tasques de neteja a la via i trànsit dens, també més del que és habitual, d'accés cap al nus de la Trinitat per la B20 a Santa Coloma.
0: Això després que un accident entre dos camions i un cotxe a l'AP7 provoqués un gran incendi que va deixar diversos conductors parats durant hores.
9: L'accident a Santa Margarida i als Monjos a l'Alt Penedès va obligar a tallar l'AP7 durant més de 3 hores.
10: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. A més de 3 hores que estem aquí.
11: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a primer carril.
12: Quanta estona t'has passat tu allà?
11: 3 hores i mitja.
9: Així ho explicaven alguns conductors afectats a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. L'incendi va ser perquè un dels camions portava aerosols. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
9: També hi va haver algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits.
0: I avui tornarem a parlar molt de seguretat. Ho farem amb el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, després que es constati que a Catalunya augmenten els tirotejos.
9: Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra, n'hi va haver 93. Això implica una mitjana de 2 persones cada setmana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire per intimidar i ningú no hi va prendre mal.
0: I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. És la pallissa de 2 nenes a una altra mentre una tercera els anima i ho grava. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè tenen menys de 14 anys. Estela Bussons, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, per això el que fa la policia és recollir tota la informació relativa a la pallissa i n'informarà la Fiscalia de Menors, però des del punt de vista policial i judicial no tindrà més recorregut. En aquest sentit, ens diuen que el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, ahir la mare de la víctima es va presentar a la comissaria per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril, quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de 2 adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir parant-la.
0: I a Manresa ha detingut un home i una dona per agredir dones musulmanes a Manresa.
9: Les víctimes van acabar a l'hospital. Segons explica l'ara, els 2 detinguts van insultar un grup de dones que portaven jihad i això va desembocar en una baralla en què 4 dones van rebre diversos cops de puny.
0: Els Mossos han detingut 2 persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia. Ricard Buigas.
14: Els detinguts de 46 i 79 anys són les 2 persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons l'ha explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els 2 homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara 2 casos més de les últimes hores. 2 persones han mort i 4 més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
15: 2 dels ferits són menors d'edat. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
0: I als Estats Units, 5 persones han mort en un tiroteig en una mesquita de San Diego.
15: Els suposats atacants, 2 nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
0: Són les 8:19 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Serà després de les eleccions andaluses, on Vox ha deixat clar que, si el Partit Popular vol el seu suport per governar, haurà d'assumir la prioritat nacional. Això mentre Pedro Sánchez esquiva l'autocrítica en la seva lectura d'aquests comicis. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Què tal, bon dia. Juanma Moreno vol seguir sol i fer pactes externs amb Vox. Argumenta que el resultat és prou ampli i que s'ha salvat en part de l'embolic, com ell mateix deia, en campanya, d'haver de dependre dels d'Abascal.
17: Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chico.
16: Però des de Vox no aclareixen què faran, si exigir entrar o no al govern, però pressionen ja amb el concepte de prioritat nacional que Moreno Bonilla no els compra. Mentrestant, el PP activa el mode de campanya per les generals. Andalusia, diu Feijóo, ha estat el trampolí per arribar a la Moncloa.
18: La campanya per a lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
16: El PSOE entoma els mals resultats. Montero es quedarà de cap de l'oposició. No garanteix quan.
19: Dentro de 4 años, pues, si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré.
16: I el partit confia que en podrà recuperar els votants de cara a les generals, que Sánchez no pensa avançar, tot i els mals resultats seguits en les darreres 4 eleccions.
0: El PP celebra els resultats a les eleccions andaluses, però l'altra cara de la moneda la té als tribunals, i per partida doble.
20: Avui segueix el judici del cas Kitchen, que investiga el suposat espionatge a Luis Bárcenas, encara amb àudios presentats com a proves en aquesta causa. A més, avui a l'Audiència Nacional es reprenen el judici del cas Púnica per suposades adjudicacions irregulars d'actes a municipis madrilenys governats pel Partit Popular.
0: I 2 apunts més de l'agenda política. Un sobre el vice Pérez.
20: El Parlament Europeu vota la retirada de la immunitat parlamentària del líder del partit. S'ha acabat la festa. Els motius serien el suposat finançament il·legal del seu partit.
0: I atenció també al que està passant Junts. Josep Rius renuncia a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
20: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que manté la seva voluntat d'aspirar a ser l'alcaldable. En declaracions aquesta nit a BTV, Martí deia no sentir-se al·ludit quan Rius parla de confrontació.
1: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
0: I tot apuntava a que Josep Rius era l'aposta personal de Carles Puigdemont. I avui el director general de l'Organització Mundial de la Salut explica la situació de la salut pública global.
21: Serà l'Assemblea Mundial de la Salut que té lloc aquesta setmana a Ginebra. De moment, l'OMS ja ha avisat que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'organització defineix la situació d'alarmant per l'erosió en la confiança de la gent i les desigualtats.
0: I això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. Burkina Faso, Elia Borràs.
22: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els cinc catalans que anaven a bord del creuer on es va declarar un brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova.
21: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. L'únic passatger que hi ha a l'hospital madrileny amb antivirus és un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement.
0: I avui tornen les protestes dels pagesos.
21: La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre els fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és controlar els preus, que han augmentat enmig del tancament de l'estret d'Hormuz. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent es concentren a la seu d'Estrasburg del Parlament Europeu per reclamar ajuda urgent.
0: Això mentre continua la tensió a l'Orient Mitjà, Donald Trump apuntava que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament mentre preparava nous atacs. Washington, Oriol Serra.
24: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
25: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
24: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
26: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
27: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
26: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:25 i el Suprem debat avui si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill.
28: És un cas semblant al de la Noelia Castillo, que va morir al març després d'un llarg procés judicial. El nou cas és el del Francesc, un home de 55 anys amb seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts a què la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya va autoritzar l'eutanàsia. El seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem analitzarà el cas i fixarà jurisprudència sobre sobre si una altra persona, un pare o una mare, està legitimat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat de decidir.
0: I encara els tribunals. Elon Musk perd el judici contra el conseller delegat d'OpenEA, que és Sam Altman.
28: Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver deixat de ser una organització sense ànim de lucre. Reclamava una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit.
0: I també parlant dels tribunals... L'agència tributària recorrerà.
28: La sentència que absol Shakira de frau fiscal, Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 no va cometre frau fiscal perquè no residia a Espanya.
0: 8:26 i bones notícies per la literatura catalana, perquè serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí l'any que ve, Montse Camps.
2: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
3: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
2: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
4: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
2: La Fira de Torí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb música. Anuncia definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
15: El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i el suport dels seus fans durant tots aquests anys.
5: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
12: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval, 187 milions d'euros, medita presentar-se a les eleccions.
29: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
12: José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica, espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió. Carvajal va anunciar que deixa el Madrid als 34 anys.
0: Mentre Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
12: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail afegeix que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, però des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més.
0: Fermín, que es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
12: Fracturar el dit petit requereix cirurgia. Se la va fer a l'últim partit de Lliga contra el Betis, una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
30: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
12: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de la Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Neymar convocat amb el Brasil pel Mundial i l'Arsenal a un pas de ser campió de la Premier. Va guanyar el Burnley. Pot ser campió avui mateix si ens ho pega el Manchester City.
0: Són 8:45.
31: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
32: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
33: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: I al matí arrenca pendent de... L'acord de pressupostos que Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí al Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Jordi Corbalán, bon dia.
1: Doncs a punt de firmar-se aquest acord, ara mateix, després de l'encaixada de mans a la Galeria Gòtica entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, tots dos estan reunits al despatx del president. Fora esperen els equips negociadors de la plana major del PSC i d'Esquerra, pendents que acabi aquesta reunió, surtin i firmin el document de l'acord de pressupostos.
0: I avui també és dia de vagues d'educació. Avui són el Maresme i el Vallès. Just a aquesta hora arrenquen les mobilitzacions. Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs nosaltres som aquí a la, davant de l'escola Joan Coromines de Mataró. Tot just a aquesta hora, que era el punt de la convocatòria, comencen a arribar els primers professors amb les samarretes de color groc per engegar aquesta jornada novament reivindicativa en aquestes tres comarques. Aquí la convocatòria està descentralitzada. També es fan accions a partir d'aquest moment a Premià de Mar, a la zona sud de la comarca, i a Calella. I d'altra banda, a les 12 hi haurà una gran protesta, una gran manifestació. S'afegiran els docents del Maresme, al Vallès Oriental, i aniran a Granollers, on faran una marxa cap a la Roca del Vallès. Ara sí que en aquest moment, on ja s'estan fent accions, és a la zona del Vallès, concretament a Montcada. S'està tallant la C-17 en les dues direccions.
0: I encara sobre educació, aquest matí la consellera Esther Niubó compareix al Parlament. Redacció, Marc Jurado.
15: Sí, Esther Niubó respondrà preguntes dels grups sobre el pla pilot de Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. En principi, no està previst que parli sobre la jornada de vagues ni de cap proposta en vista a la mesa de negociació de demà. L'USTEC, per la seva banda, ha enviat una carta a tots els partits demanant que hi hagi un veritable acord de país i que els pressupostos d'educació recullin les seves demandes salarials i de reforç de plantilles.
0: I a Madrid els focus estaran posats al Congrés dels Diputats. A les 11 compareix la periodista Maribel Vilaplana a la comissió que investiga la gestió de la Dana. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, és la periodista amb qui dinava Carlos Mazón el dia de la Dana al Ventorro, i durant hores davant la jutgessa del cas ja va dir que havia marxat del restaurant abans de les 7 i que van a buscar el cotxe al pàrquing. El tiquet aportat després demostra que va passar una hora entre que surten del restaurant i ella marxa. Avui té l'opció d'explicar què va fer durant aquell període temporal i si Mazón estava amb ella. Durant aquelles hores ja s'havien produït les primeres víctimes mortals.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
13: Bon dia. A Rodalies hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona a Sants, on arribarà al voltant de les 9 del matí, una demora causada per unes obres nocturnes que es fan a la infraestructura entre Portbou i Figueres. Pel que fa al tramvia de Barcelona, ja s'ha solucionat la incidència que hi havia a la línia T5 i els trens ja circulen per tot el traçat amb les freqüències de pas habituals. Mentrestant, normalitat al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat.
0: I avui especial atenció a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia.
0: Punts vermells.
14: Doncs en tenim tres de destacats. La C-17 a Montcada i Reixac, tallada per manifestació en tots dos sentits. L'AP-7 a Banyeres de Penedès, tallada sentit nord per un accident. I l'AP-7 a Santa Margarida i els Monjos, 10 quilòmetres de cua en sentit nord.
0: I algun punt taronja?
14: Trànsit més complicat a la C-58, també des de Montcada, sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, i a la B-20 a Santa Coloma, l'accés cap al nus de la Trinitat.
0: De seguida parlarem de l'acord de pressupostos, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
16: Doncs parlarem de la inseguretat amb el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, també de les eleccions andaluses i el paper de Vox amb Ignacio Garriga, el seu líder a Catalunya. A un quart d'11 conversarem amb Marc Cabra, guanyadora d'un premi Pulitzer. I avui també parlarem de càncer de mama amb la cap de la unitat de l'Hospital Vall d'Hebron, i a les 11, Sergi Pàmies.
0: Avui a l'Àgora, Vicent Sánchez. També ens acompanyarà Anna Grau, Pere Rossinyol i Marta Monforte.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui? Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja estan marxant els núvols, a poc s'imposarà el sol a la majoria de comarques, el que passa que encara queda inestabilitat i, per tant, avui encara creixerà algunes tempestes a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. Aquí és on tindrem les tempestes més fortes, fins i tot encara amb alguna calamarsada, potser algun ruixet al Pirineu, i a la resta tens molt més tranquil. Hi ha aquests nuvolets a la costa, que s'hi estaran una estona més, però després farà sol i la temperatura pujarà. Avui notarem 3, 4, 5, 6 graus més que ahir, i avui a Ponent es podria arribar als 29, gairebé freguen els 30 graus, i segurament aquests pròxims dies la pujada de la temperatura s'anirà consolidant i aquest ambient d'estiu també l'anirem dotant a mesura que vagi avançant la setmana.
2: la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir, deshidratar conreus de cereals era dessecar. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
19: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
20: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
21: D'acord.
20: Quin és l'autèntic operador 100% català?
21: Vera.
20: I el més ben valorat pels usuaris?
21: Vera.
20: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
21: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
20: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
21: Vera.
20: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
23: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
24: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Perdona, al centre?
27: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
28: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
34: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i la periodista d'Infolibre Marta Monforte.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
34: Doncs és d'aquells dies que la tertúlia ja ha començat abans d'hora, el Vicent i el Pere, jo diria joia i alegria perquè Catalunya ja estigui a punt de tenir pressupostos, tot i que també crec que algú ve amb ganes de repassar una mica l'hemeroteca.
0: I tant. Mira, començaré jo mateix. Any 2005.

és necessari que hi hagi gent que, tenint les esquenes cobertes econòmicament, digui, escolta, va, som-hi, anem a fer això d'un centre. I aquí és quan es crea l'Avenç. L'Avenç no va ser un grup de gent que li agradava jugar al dominó, que també n'hi havia, però sinó de gent, va, anem a cantar, anem a trobar-nos, anem a parlar el que sigui. I això també tenia una lectura eminentment política. Aquí, la història de l'Avenç Pau Pujol és el number one, que es diu en anglès modern, però és el que origina tot. Aquí està en el llibre, està tot explicat i se li ha de donar, doncs, el benefici d'agraïment, perquè va ser un home lliurat a l'Avenç, lliurat al poble, lliurat a Catalunya. Aquí tot va anar més o menys, no vam tenir com a únic problema la guerra civil de 36-39, van haver dictadures ferotges i que aquí anàvem canviant les llibretes o la propaganda, traient l'estrella o posant-la segons com anaven les coses de tipus polític. Però, de fet, la gran entitat que fa un canvi previ a la República, a l'Avenç, és el grup Excursionista Germanó. No és per fer propagandes d'un llibre anterior meu, però allà s'explica el que va passar, que d'una entitat que li agradava molt de jugar al dominó i a les cartes, va sortir un jovent, uns 200 jovent amb una població que hi havia unes 1.200 persones. I això tenia molt pes, amb una gran capacitat política, amb una clara vocació republicana, amb una visió del país completament diferent, i això va afectar directament a l'Avenç. I aquí, per això, en el llibre parlem d'Argemí, una de les grans figures de l'Avenç d'abans de la Guerra Civil, que va permetre, que era problemàtic també, encabir 200 xavals, que ja sabeu el que significa, fan el que volen, i potser encara dura això. però era un jovent ardit, impressionantment valuós, perquè una societat visqui. I no em vull allargar tampoc. Després tenim un problema, que de resultes de la guerra, aquí s'instal·la una juntes directives fidels al règim. Ah, aquí no es podia fer res. Aquí no es podia fer res. Calia fer una operació de democratització. I aquí és quan surt l'equip a 70. Aquí trobareu la història. L'equip a 70 era un grup de companys, el Jordi Udina, el Llames, també estava jo, en els quals no teníem, estàvem al costat de la junta directiva. Hi havia una finestreta i primera cosa que jo vaig proposar, vaig dir, escolta, posem un planning. Bueno, s'ho van prendre en plan de cachondeo pur, els de la junta. Mira, ara han posat una cosa de ferro i amb unes fitxetes que avui dia tindríem, o es tindria naturalment l'ordinador, no? En aquell moment vam començar a doblar la tasca directiva que feia la junta amb la nostra tasca. Posteriorment vam provocar, vaig poder accedir de president, va saltar mitja junta, al cap de 2 anys em vaig presentar la baixa i va saltar el resto de la junta. I aquí vam posar el Llames, que va ser un dels bons presidents de postguerra civil, i el qual, bon amic meu, i que vaig lamentar molt que segurament trobés el seu final aquí. Parlem de la dona, i estic acabant, no em passaré de 2 quarts, segur. La dona ha sigut l'ésser humà, la ciutadana oblidada, però oblidada i despreciada per l'Avenç. Tant és així que, ara no us molesteu les dones, perquè vaig llegir un parell de coses. Què diu l'article 3, reglament del Centre Cultural de 1961? Diu, podran ser socios adheridos, en castellà, perquè en aquell temps no anaven per això, todos los vecinos de Esplugas de Llobregat, Esplugas, no Esplugas, hembras de 18 años. Jo he pensat, home, deixa mirar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans què significa això d'hembra, i posa animal del sexe femení. Com podeu comprendre, això era un símbol de la mentalitat que havia vingut adherida a la Guerra Civil i havia trencat, fet trossos a la República, que s'havia superat tot això. Encara hi ha un altre, tanmateix, en un article de l'any 66

0: L'equip 70 va aparèixer el 72-73, eh? Va actuar, va aparèixer abans, però aquí trobareu tota la història de seguida i ampla. Figura socio adherido, les dones, eh? Socio adherido, hembras de iguales circunstancias a los socios de número. Seguim considerant la dona com un ésser de segona. Què passa? Que quan l'equip 70 puja, agafa el poder, parlo de temes d'estatals, no? de lluita política, però és així, agafa el poder, llavors què fa? Primer de tot, obrir el pas a la dona, que és una ciutadana, amb igualtat de circumstàncies que l'home, i a vegades bastant més intel·ligents, les coses com siguin. Grans personalitats de l'avenç. Parlo de Pau Pujol i Vila, que és el que ho van muntar, Josep Argemí, els caps del grup excursionista Germanó, Joan Fuster, Roser Artigues, Josep Malaret i d'altres. Joan Brilles, un home inoblidable, un gran poeta. Els músics Joan Tomàs i Pere Manyé, Antoni Llames i molts d'altres. Molta gent que ha lluitat i ha cremat les seves hores en benefici de l'avenç d'Esplugues i del país de Catalunya. El perquè d'aquest llibre, i amb això acabo, recull 100 anys de la història de l'avenç que hem confegit amb el Jordi Udina, i això crec que és també fer pàtria. És a dir, no volem cap medalla per haver fet el llibre, sinó volem que sigueu conscients, vosaltres que m'escolteu, que estem fent un servei al país, que s'ha de parlar del que ha passat, de la gent de l'avenç, s'ha de parlar de la història, s'ha de parlar d'Esplugues, de les lluites, del que va sortir bé i el que va sortir malament. Els ciutadans d'Esplugues tenen tot el dret per conèixer les vicissituds d'aquesta entitat espluguina. I, per tant, és el llibre que us presentem. I moltes gràcies per la vostra atenció.
1: Bueno, primer, expressar la meva admiració per la feina d'investigació que heu fet pel llibre i però també per tota la feina que heu fet i que ha fet tota aquesta gent per l'avenç. M'ha ressonat molt tot el que deia el doctor Montserrat quan ha parlat d'arreglar el món des del món nostre, de tenir cura de la ciutat, i ha parlat de justícia, d'igualtat, de democràcia, de servei a la comunitat, de compromís, de bon humor també. I el president de la federació també ha parlat dels moviments de base. Com sabeu, segur que coneixeu que a banda de la Federació d'Ateneus i Casals, de la que ha parlat abans el president, que són més de 180, em sembla que ha dit, no? Ateneus, arreu del territori, segur que en paral·lel també hi ha la xarxa d'Ateneus i Casals, que sí que té un origen diferent a com ara explicava el Puiggròs, no? Que l'origen dels Ateneus ve més aviat de famílies burgeses que amb bona voluntat aporten part del seu patrimoni a la cultura. Aquesta xarxa paral·lela de la que us parlava té un origen diferent, però en tot cas crec que sí que tenim moltes coses en comú i sobretot crec que hi ha molta feina que podríem fer, hi ha moltes sinergies que podríem aprofitar, no? Perquè tinc la sensació que en aquesta sala hi ha molta saviesa i hi ha sobretot molta experiència i estic convençuda que tenim coses a portar-nos els uns als altres perquè nosaltres tenim un debat que tenim contínuament sobre la intergeneracionalitat, sobre com fer que els Ateneus i Casals populars siguin més i més intergeneracionals, i alguna cosa em diu, sospito, que segurament tota la feina, la gent que feu feina aquí a l'Avenç, tinc la sensació que més d'una vegada potser haureu trobat a faltar gent més jove fent feina per l'Avenç, i ara potser m'estic equivocant, però tinc aquesta sensació. Volia dir també que el doctor també has parlat de les dissidències, no? De la feina que es va fer des dels Ateneus pel català i la importància d'això. I pensava, hòstia, és una mica com el vi, no? Això de la dissidència, que al cap dels anys vas veient el valor que tenia, i en canvi en el moment en què hi ha gent que està en contracorrent costa molt més de reconèixer el valor d'aquestes dissidències. Llavors, ja està. Volia dir que això és important, que fem una feina en realitat molt similar i que si la deixem de fer, doncs al final només podem dir allò de que el jutge té raó, que està molt bé la frase de l'obra de teatre. Però bueno...
2: Bé, jo voldria parlar, aquesta noia molt bé, bravo, jo voldria parlar de les dones de l'avenç, perquè jo sóc una de les que em vaig fer sòcia molt joveneta. Tota la meva família sempre va ser de l'avenç, el meu pare fins que es va morir tenia el número 0, pobre home, era el primer, i un dia se'm va acudir llegir els estatuts de l'avenç i vaig veure que tenia voz però no tenia voto, i llavors em vaig emprenyar molt i em vaig donar de baixa. Quan van canviar els estatuts, em vaig tornar a donar d'alta. I em sembla que són molt poques dones sòcies de l'Avenç. Aquí, sobretot després de que es va cremar el teatre, hi havia un munt de gent jove que ens vam arremangar, vam fer una discoteca amb aquesta sala, que es deia Sílex, per recaudar cèntims per pagar la hipoteca que es va tenir que demanar el préstec per fer les obres, i ens vam arremangar, i aquí hem viscut. Em sembla que en aquella època estàvem més temps aquí que a casa. I he de dir que tothom donava el callo sense cobrar ni un duro. Al contrari, encara ens costava cèntims a nosaltres moltes coses. I que ara avui la gent, com deia aquesta noia, la gent jove no ve. Per què? Perquè volen, a lo millor volen fer teatre, però volen fer teatre i trobar-s'ho tot ben posadet. I nosaltres no ho fèiem, això. Nosaltres veníem, fèiem els decorats, buscàvem el moble, anàvem a demanar a les botigues si ens tenien que deixar alguna cosa, i ara no d'això. O sigui, alguna cosa falla. Alguna cosa tindríem que fer aquí a l'Avenç perquè la joventut s'engegués una altra vegada. Només això.
3: Bona tarda, felicitats i moltes gràcies per la seva presentació. Jo, referent a això, volia fer-li una pregunta. Vostès molt sutilment han passat per sobre de les tendències polítiques, de les tendències polítiques que havien en aquests centres. No és el mateix els centres culturals pre-conflicte al posterior. Al posterior, tot el tema de centres culturals i de més són arrasats. Vull dir, acabada la guerra, el cop d'estat, els centres culturals són de les primers que es venen a famílies, els locals, es destrueix tota la informació que n'hi ha a l'interior, perquè realment no creuen vostès que els centres aquests culturals tenien un caire bastant republicà. Eren centres republicans. En molts llocs eren centres configurats per treballadors de fàbriques, d'institucions, d'escoles, creaven les escoles. Llavors vull dir, què ens queda de tot això? No queda res. Avui tenim centres culturals que són com aquest, que està molt bé, que és genial, que és perfecte, però on ha quedat tot aquell lligam que tenien cultural, tot aquell lligam de reivindicació, tot aquell lligam que van demostrar durant el cop d'estat defensant una república? Jo crec que es té que dir que hi havia uns en un temps i el resultat en un altre, com podia ser l'Avenç, que és molt important, però realment han perdut gran part d'aquells centres culturals que n'hi havien pre-cop d'estat. És més.
4: Teniu raó en el que expliqueu dels resultats de la repressió i de la repressió sostinguda i repetida. En molts casos va significar la pura desaparició de les entitats i l'espoliació del seu patrimoni. Això, els historiadors de la universitat, a l'acadèmia, això s'està treballant per explicar, per recuperar això. En moltes qüestions, vull dir, amb associacions, sindicats, ateneus, el patrimoni espoliat, però també amb institucions culturals. Vull dir, llegint el text de l'Avenç, vull lloar la feina que han fet els autors, perquè expressen amb tota la sinceritat com el centre sobreviu, i aquesta supervivència té un cost. El cost és haver de combregar ideològicament durant un temps amb el règim. Però si es va veient aquí, el tipus d'actes que fan, és a dir, la utilització del règim d'aquest tipus d'entitats. I això, el llibre també explica com això es subverteix internament d'una manera o d'una altra, i a partir d'uns certs moments, des del centre mateix i des de la gent mateixa, converteix el centre en una cosa diferent, molt semblant o molt més semblant al que havia estat abans de la guerra i de la dictadura. Per tant, el que vostè diu de que va haver tota una sèrie d'entitats que van desaparèixer, sí, van desaparèixer per la força, no perquè quedessin esgotades i com certes entitats que decideixen ja hem acabat, ja hem fet la feina que havíem de fer o no tenim més força, punt. No, per la força van ser dissoltes, van ser expropiades i el seu patrimoni destruït. l'Avenç té la sort de reunir ja més de 100 anys. És una història centenària. I el llibre el que procura és explicar-ho. Si això, aquest llibre, dona peu a reflexions com les tres que hem viscut aquí, em sembla que són els reptes que l'Avenç pot tenir per davant. El repte de recuperar el sentit d'una associació popular, fer de la dona en l'associació, i veus la llista de presidents, per exemple, no? o dels directius, ho entens, perquè no es pot responsabilitzar respecte al que feien fa 100 anys, sinó has de veure el sentit, de dir com van poder canviar això, i com les dones van lluitar donant-se de baixa o mantenint-se i tornant quan es va... Això és l'altre sentit. I la joventut. I la joventut. Em sembla que són tres reptes per una entitat que si sap posar-se'ls al davant, em sembla que pot mereixer molts anys més de treball.
5: Per al·lusions i per contestar, voldria fer dues anotacions. Una, el tema burgesia, no? El tema burgesia grinyola i ens fa mal a les orelles, però no tots els ateneus venen de la burgesia. La paraula obrera apareix en moltes entitats. Societat Coral Obrera, Ateneu Igualadí, que té la paraula obrer pel mig. A més, el naixement dels ateneus sí que va haver gent que va posar calés, però hi havia molta altra gent que el que posava era l'esquena, era el llum. Anant a treballar, després de treballar a la fàbrica, per aixecar l'ateneu, hi havia el que posava els diners, hi havia el que posava l'esforç, hi havia el que posava el carro per transportar els totxos per aixecar la casa. És a dir, va néixer del moviment associatiu i va néixer del moviment social. Això pel que fa a la burgesia, clar, la burgesia catalana, doncs n'hem tingut sort, doncs, que ha fet grans coses, també ha fet grans desastres, però bé, ha fet, quedem-nos amb lo bo. Pel que fa a la desaparició, per sort no hem desaparegut tots. Són moltes les entitats centenàries i tinc el goig d'anar a participar en 150 anys, en 125 anys de moltes entitats. En aquest moment estem treballant perquè, clar, les entitats no van desaparèixer perquè van voler desaparèixer, sinó senzillament perquè van entrar uns senyors a cavall i van dir, a partir d'ara, doncs, tal com parlàveu, doncs a partir d'ara, tot en castellano, i vamos a empezar a canviar les coses i a treure cartells, naturalment a punta de pistola, molt a prop d'aquí, amb el conserge del centre de l'Hospitalet. No van fer falta paraules, senzillament van posar la pistola al damunt de la taula per demanar-li les claus del conserge i va dir, a partir d'ara això és nostre. Vull dir, clar, si et posen la pistola al damunt de la taula, poc tens a dir, no van posar la pluma i diu, anem a canviar el nom. No van posar la pistola i va dir, anem a recuperar això. A dia d'avui encara hi ha molts ateneus que no han recuperat la seva propietat, perquè no hi ha hagut voluntat política i portem més de 40 anys de democràcia, entre cometes, en cursiva i subratllada. Portem més de 40 anys de democràcia i no hi ha hagut voluntat política per cap partit polític en què es recuperés el patrimoni del poble, que són aquests edificis, aquests centres culturals, aquests ateneus. En aquest moment estem lluitant a Madrid i estem treballant, les expressions estan correctes, vull dir, no és que m'hagi equivocat, estem treballant amb el govern de la Generalitat, que traurà una llei sobre la recuperació d'aquesta memòria històrica, sobre la recuperació de patrimoni, i estem treballant amb els dos, amb uns per fent esmenes. Hem aconseguit des de la Federació d'Ateneus treballar per entrar unes esmenes al govern de l'Estat espanyol per aquesta llei de memòria històrica, i estem treballant amb el govern de la Generalitat per no haver de fer falta de fer l'esmena. És a dir, ja sortim de casa ja ben pentinats, no fa falta que després doncs tinguem que pentinar-nos, no? Ja sortim amb la llei arreglada. A dia d'avui encara estem lluitant perquè moltes entitats, i un d'ells, per exemple, no fa pas gaire, va sortir un reportatge, vam aconseguir que sortissin els ateneus a TV3, amb un telenotícies vespre, amb el documental. I va sortir el Centre Republicà, perquè sí, molts tenen un passat republicà. La República va portar una educació doncs, actual, moderna, va portar el progrés. Això totalment d'acord. Doncs el Centre Republicà de Cervera li van dir, sí, que això els de l'Estat espanyol han dit, sí, vamos a arreglarlo, esto vamos... No, sí, tenéis razón, us tornem la propietat, 300.000 euros i ho deixem net. Diu, perdoneu, que el Centre Republicà era del poble, alerta, no ens feu reconeixer.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
5: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes.

0: Comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Moure, soroll.
5: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla. Amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure, soroll. Tots els dijous a les 11 de la nit.
4: Moure, soroll.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: seva maestria gràcies als seus coneixements i al seu esforç. És el número que desenvolupa la capacitat, la intel·ligència i l'anhelació de la llibertat i de la imaginació. Amb aquest número veurem que aquesta persona, amb el seu aprenentatge, el que li interessa més és viatjar, fer coses noves, experimentar canvis i fer coses poc usuals. El número 5 diu que són persones amables, que els agrada complaure a la resta de persones, que els agrada guanyar-se l'estima. Són sensibles, intuïtives, sensuals, flexibles, amb una ànima nòmada i són amants dels canvis i dels reptes. Mercè, espero que et sentis identificada amb aquesta descripció que hem trobat del número 5. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies, Isabel.
0: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
2: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avenç i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avenç, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avenç, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
0: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
2: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
0: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avenç NYAC i em surt al Google.
3: No, si entres a la pàgina web de l'Avenç, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
2: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avenç, que és un projecte de l'Avenç. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avenç Lila, que també és un projecte de l'Avenç en perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
0: Llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre

0: escèniques
1: sí, en general, sí, correcte. Vale. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
2: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de la residència d'artístiques contribueix a la professionalització del sector.
0: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat en aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
2: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
0: I l'experiència,
2: exacte.
0: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim Les Dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
1: Sí, a Macael tenen.
0: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
2: Exacte.
1: Sí, i a part, a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
0: pastorets,
1: no? Que acabes de dir,
0: pastorets.
1: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
0: Per tant, feu producció i programació.
1: Correcte.
0: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
1: sí,
0: a les seves vessants.
2: Correcte.
0: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
1: Sí.
0: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
1: És un projecte.
0: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
1: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
0: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
1: fet,
0: taller
1: sí.
0: aquí a l'Avenç de fa molt de
1: Llavors,
0: temps.
1: Fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
0: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
1: el millor tècnic d'Esplugues.
0: Coneixi...
2: El segon.
0: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avenç, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
1: Això
0: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
2: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
1: Això ens ho ha dit molta gent.
0: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
2: No m'ensaboneu tant, no m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
0: Correcte.
2: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
0: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. Mm-hmm. I així sí. Ho heu decidit la Junta.
2: Sí. Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
0: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
1: Vinga.
0: Per què es diu Nyac, la web?
1: Es diu... Vam estar buscant diversos noms perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
2: Molts noms.
1: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres, doncs, això compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
0: I de connexió.
1: Correcte.
0: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
1: Doncs trobarem tot això, el que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
2: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
0: Sí, les entrades les podem comprar directament,
2: sí,
0: a través de
2: sí,
0: Nyac.
2: Sí,
1: sí.
0: Que bàsicament sí, ho feu a través de Codeticket.
1: D'entrar,

0: Drill Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat

0: parlem avui. Si us dic contrafort, grossa, base, pinya, folre, manilles i enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues?
1: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
0: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
2: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Si com tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
0: Teniu aquesta comissió del 30 aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
2: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
0: Perdona, teniu la revista?
2: Sí.
0: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
2: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
0: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
2: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
1: Tresoreria,
2: secretaria. Sí. Secretaria és peça
1: sanitaris.
2: Vital. Un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
0: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
1: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
0: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
1: Que complicada aquesta pregunta.
0: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
1: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per, en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
2: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
1: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
0: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i, evidentment, pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. Fer aquesta formació.
1: De fet, nosaltres, la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que, de fet, estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
0: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me amb el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, sí, sí. L'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell i per què hi ha aquestes figures, perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
1: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
0: Sí.
1: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona té una funció i... perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
0: I hi ha estructures que tenen... I la folre què és?
1: El folre és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
0: O sigui, un reforç del pilar, o no?
1: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
0: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
1: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
0: Això no sé si definir-ho un Tetris o un joc d'escacs. Perquè necessita molta compenetració.
1: És més un Tetris, em sembla.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos, cada pis per vosaltres té un nom determinat, o són dosos, tresos?
1: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos, i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
0: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan de, com d'acoixador són els acoixadors.
1: Sí, aquesta part del castell s'anomena Pom de Dalt i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
0: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
1: Doncs depèn de l'alçada del castell.
0: Depèn.
1: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
0: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
1: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
0: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és que jo, els que estan a baix estan dient ja m'ha arribat i no.
1: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui don't clap,
0: no aplaudiu.
1: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
0: Però aquí també passa Esplugues,
1: sí, eh? També, sí.
0: I altres llocs.
1: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi. No, al final estem a una zona no tradicional, així que...
0: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
1: Sí.
0: I què passa quan cau un castell?
1: Puc que es desmorona.
0: I feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant.
1: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda a castells.
0: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
1: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
0: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall és important.
2: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
0: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, que ho sabem perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
1: Molt bé. Per on comencem?
3: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
1: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, que veníem d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem, intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
0: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
1: Sí, sí, sí, està a plaça de l'Ajuntament.
0: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de 8, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
1: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
0: És molt impressionant, eh?
1: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
0: Doncs que molt bé.
1: Sí.
3: I aquest, perdona, conjunt aquest d'aquests tres castells, el 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important, saber fet la clàssica un parell de vegades? O?
1: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
3: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquesta seria la fita...
2: Jo diria que a Poble Sec també l'hem fet.
1: Sí, a Poble Sec, tancant temporada, sí.
0: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
1: Sí, sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són doncs, 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
0: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
1: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer.
2: Sí.
1: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
0: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. i jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
1: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major normalment nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí a la festa. Hi ha, algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
0: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
1: Perquè bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de festa major, sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
0: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a canvi de LED.
3: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a canvi de LED sempre fem una diada.
0: Ah, i van altres colles.
3: Sí, sí, van, ven altres colles. Però sí, sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
0: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de canvi de LED, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
1: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí, organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
3: Les parades, les paradetes.
2: Sí, per Sant Jordi, no? Sí.
3: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, sí, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
0: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos, i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco, perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
1: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa, és una actuació com si fos aquí a Esplugues.
0: Alguna cosa més a afegir?
3: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada. Sí. Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
0: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
1: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs, i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
0: És veritat que hi ha hagut molta polèmica,
1: sí,
0: amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
1: Sí, sí.
0: Perquè bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
1: Sí, sí, però bé.
0: Vosaltres estàveu allà,
1: sí,
0: donant suport.
1: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
2: No, no, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova moixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor, molt tant bé per ells com per nosaltres.
0: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
1: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
0: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres, sabent que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
1: Exacte.
0: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
1: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis, són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
0: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè sí, sí, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
1: Clar.
0: A l'escola.
1: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
0: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
2: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
0: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
3: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això, però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, penses el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això volia comentar.
0: S'infunden uns valors que de fet el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
1: Moltes gràcies, no, a vosaltres, no, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i acollim molt bé tothom i tenim objectius molt grans que volem complir aquest 30è aniversari.
0: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
1: Molt bé.
2: Gràcies.
0: Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i al muntatge i edició en Jordi Udina.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
0: Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la colla de geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Sisko Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sisko, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. i les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina, el Quim, són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu a sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. i bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets, i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho he de perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Sisko, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues. Quants anys té ja l'entitat? 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per lo que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda, que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és de l'hostal de Picalquers, que està al servei de la Marta, I bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el qui més propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el Quim, també explicaré una mica el fet del Quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del Quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al cardo, no? Era...
0: algun cop, sí.
1: I bueno, són aquelles coses que veiem, jo he viscut amb poca, perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el Quim, de posar com a homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest Quim.
1: Sí, amb aquest és el que no volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem per qualificar-lo molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el Quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant,

0: La fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
1: Sí.
0: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
1: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
0: La ciutat gegantera?
1: Sí.
0: El 97.
1: Exacte.
0: No passa any.
1: El 97.
0: Ciutat clar, gegantera.
1: Sí. Ja fa temps, sí, el 97, fa anys.
0: Fa anyets, sí.
1: I éreu moltes colles.
0: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
1: Sí.
0: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
1: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
0: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla de geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
1: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
0: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, pues, tant quitxalla com gent que no vulgui portar pes, pues, comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final pues, acaben passant a portar gegants, no?
1: Doncs, Sisko, apunto.
0: T'apuntes.
1: M'apunto de

0: Portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'esplugasfm, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: sud de terra.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Kati Shelkova, que va néixer a Rússia, a la ciutat de Sant Petersburg. Hola, Kati, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies. I tu?
1: Gràcies a tu, també. Molt contenta de poder-te entrevistar.
2: Sí, jo també, contenta de poder estar aquí.
1: Ja. En la presentació he explicat que vas néixer a Sant Petersburg. És una ciutat molt bonica, oi? Com era la teva vida allà?
2: Sí, la veritat és que és una ciutat molt bonica i ho recomano molt a tots poder anar-hi algun dia. Doncs bé, feia natació, estudiava al col·le, feia coses amb els meus amics, amb la meva família, i bueno, ja està.
1: Sí, i ara fa 5 anys que ets a Barcelona. Què va motivar que vinguessis?
2: Doncs sempre he volgut estudiar fora i un dia vam anar amb la meva mare aquí a Espanya a passar un temps i va ser exactament a Catalunya i vaig dir, m'agrada molt, i si estudio aquí? I al final vam decidir que aniria a estudiar aquí a Barcelona.
1: Perquè allà a Sant Petersburg què havies fet? Estudis fins a on?
2: Vaig acabar batxillerat.
1: I llavors havies de decidir la carrera, com
2: que
1: diu.
2: Sí, com sempre volia ser entrenadora, doncs la universitat de la meva ciutat no era tan... no era el que exactament m'agradava i estava mirant coses per fer-ho fora. Però bueno, al final vaig acabar fent fisioteràpia.
1: I la teva idea primera què era?
2: Fent INEF. Perquè, bueno, com he fet 14 anys de natació professional, llavors volia connectar una mica la meva vida amb esport, però al final vaig veure què és fisioteràpia i que m'ha cridat molt l'atenció i vaig decidir fer fisio.
1: Això serveix per tots els esports, no?
2: Sí, exacte.
1: I per la vida corrent també. Allà compaginaves els estudis amb la natació?
2: Sí, allà era una mica més fàcil perquè al final al col·le no eren tan estrictes, llavors saltava les classes molts cops, però on així estudiava bé i no suposava cap problema competir i estudiar. Llavors, aquí és una mica més difícil.
1: Amb quines modalitats de natació vas competir?
2: Feia estils i també feia proves llargues. Però bueno, el meu entrenador sempre em deia, tu has de fer tot, llavors, a part d'això, feia de tot. I tot se'm donava més o menys bé.
1: I en quin tipus de competicions vas participar?
2: Vaig arribar a competir a nivell internacional, algunes competicions de Bàltica?
1: No sé.
2: Sí. Bueno, algunes competicions així per les ciutats properes que era més o menys a nivell internacional, no com campionat del món, òbviament, però dins de a nivell de Rússia, que són campionats de Rússia, també.
1: I vas deixar la natació professional un cop vas venir aquí o ja ho havies deixat abans?
2: No, vaig arribar a fer aquí 3 anys de natació també competint, però després em vaig cansar una mica perquè ja eren 14 anys i vaig dir també que volia viure una mica.
1: Clar.
2: A més, com estudiava no era tan possible fer-ho perquè el primer any el vaig partir en dos de la uni, però a partir del segon ja no volia allargar més també.

0: una mica independent, sí. I ja està, aquest conflicte, però ja està.
1: Ja. Et deu semblar petita a Barcelona, al costat de Sant Petersburg, no?
0: Sí, la veritat és que sí, perquè a més com puc arribar a tots els llocs molt ràpidament, encara que vaig, per exemple, de l'Hospital a Badalona, doncs no trigo molt. I clar, jo tenia fins una estació de metro des de casa meva 5 minuts i fins l'altra 20 minuts, i aquí tinc com 3 estacions del metro al costat.
1: Ja, ja, ja. Havia sortit de Rússia altres vegades?
0: Sí, gràcies a la natació he pogut viatjar una mica per Europa, competint, també fent concentracions, i també quan anàvem a l'estiu a descansar amb la meva mare. Uh-huh. Llavors...
1: I no hi va haver cap altra ciutat que t'atrapés com Barcelona?
0: M'agrada molt València, també, perquè a més vaig anar-hi una setmana a aprendre espanyol quan vaig començar el meu viatge en el món d'Espanya, diguem.
1: Sí.
0: I clar, em va agradar moltíssim. Mm-hmm. I com allà també hi ha idioma que és valencià, no es nota tant la seva presència perquè la gent està oblidant molt, però no sé, era molt maco. Yeah. Però al final vaig triar Barcelona i vaig dir, mira, m'agrada també.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Què t'atraia de València, l'ambient de festa?
0: L'ambient en general, perquè diria que és una ciutat... No és petita, perquè és prou gran,
1: sí,
0: però no està tan massificada, diria. Uh-huh. O sigui, ho tens tot, però menys gent. Uh-huh. També menys espai, però menys gent. I és molt maco, no sé.
1: Uh-huh. Tu fas classes de català a nens russos. Com et vas posar en contacte amb les seves famílies?
0: Sí, aquest any he començat a donar classes perquè, bueno, necessitava... fer alguna cosa més, com havia deixat natació i tenia molt de temps. Llavors vaig publicar que feia classes i em van contactar gent amb mi, que és una plataforma russa. Sí.
1: Per internet.
0: Sí, sí, sí. I em van trobar ells. Jo també anava trobant alguns, però clar, no sempre et contesten. Llavors...
1: Mm. I a part d'aquestes famílies, tu mantens contacte amb persones russes aquí? O teniu algun tipus d'organització o això?
0: Bueno, jo no conec aquí a ningú rus, la veritat, no. Perquè quan vaig arribar tenia una idea molt clara de, bueno, jo visc aquí i només em relaciono amb la gent d'aquí.
1: Clar.
0: Però sí que alguna vegada m'he trobat amb la gent, però per exemple a la universitat, a la carrera sóc l'única. Vull dir, només som dues estrangeres a classe, i una és de Dinamarca i l'altra sóc jo de Rússia. Vull dir, no he vist a cap persona, però no, no conec.
1: I la carrera, el decantar-te per fisioteràpia, com ho vas conèixer? Per les presentacions que fan a la universitat, el fet de canviar INEF per fisioteràpia?
0: El meu primer entrenador era fisio i entrenador, i el veia com feia coses i vas dir, jo vull ser com tu, Marc. I llavors estic molt agraïda per poder estar de camí i de ser com ell.
1: Clar.
0: Llavors és un món molt bonic.
1: I a més d'ensenyar català a mainada russa, fas alguna altra feina?
0: Bueno, de feina poca cosa, perquè no sé, com és una mica difícil treballar aquí per la gent estrangera, i a més per la gent que no ha tingut molta experiència en la seva vida de treballar, però no.
1: Però tu, o sigui, ets catalana.
0: Bueno, tant de bo.
1: D'origen rus, però ets catalana.
0: Per documentació també m'agradaria.
1: Yeah.
0: Però no, també sí que és veritat que a vegades faig de fisio, una miqueta començo en aquest món, però ja està.
1: I per trobar allotjament has tingut dificultat?
0: En principi no. També t'he de dir que el pis on visc ara és el cinquè pis.
1: Yeah.
0: Llavors, clar... però...
1: Sense ascensor?
0: Sí, amb, sí, sí.
1: Amb ascensor,
0: sí, però és difícil. Vull dir, perquè com he anat movent-me pels pisos, llavors hi ha alguns que són més baratos, hi ha altres que són més cars, però clar, com estic en una habitació, o sigui, en un pis compartit i alguna habitació, és... no és tan difícil com trobar un pis, però últimament, sobretot, és molt difícil trobar-ne. O sigui, si volgués canviar-lo ara, em costaria molt.
1: Perquè el pis va a nom teu o
0: a nom
1: d'altres persones que hi viuen?
0: És de... Sí, sí, és d'un company meu, vull dir... Està com ell i som dues persones més.
1: Mira, doncs ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Vale.

0: Ets castellera de Sants?
1: Sí, sí, fa un any i mig que sóc castellera de Sants.
0: I com vas conèixer la colla?
1: I mira, doncs, un dia estava parlant amb una amiga i vam dir de quedar un dia i em va dir, doncs mira, puc quedar tots els dies, menys dimarts i divendres. Jo li vaig dir, per què? Em va dir, és que tinc assaig. Jo li pregunto, de què? Em va dir, de Castells, vols venir? I jo, sí. No tenia ni idea de què era, la veritat, ja. Però el primer dia que vaig anar, vaig dir, m'hi quedo, ja està.
0: Ai, que bé.
1: Sí.
0: Què et va atrapar?
1: No sé, em va agradar molt aquest sentiment de que, encara que no coneixes la gent, però ja em sento com que fos algo molt gran, algo molt bonic, algo molt familiar. Llavors ara sí que puc dir que és com la meva família, però en aquest moment no, perquè només portava un dia.
0: Clar.
1: Llavors, però no sé, és algo que m'agrada molt. És una tradició catalana i també és molt bonic.
0: Yeah. Aquesta amiga era de la carrera? L'amiga que et va introduir en els castellers, la coneixies dels estudis?
1: És, bueno, no, és la meva amiga Carla, la vam conèixer nedant, i llavors sí, vam quedar un dia
0: sí.
1: Seguim, vull dir, quedant i ja, fent castells.
0: Quina posició ocupes tu en un castell?
1: Doncs normalment faig més o menys de tot dins de la pinya, òbviament de primeres mans no,
0: sí.
1: Però faig de crossa, de taps, de tapa-taps, del que sigui, i també pujo al fogre d'escaleta.
0: Ahà, molt bé. I què et pesa més, diguéssim, l'ambient de la colla o el fet de fer castells en si? Tu que vens de practicar un esport i això.
1: Sí, doncs diria que l'ambient de la colla, no sé, és molt diferent, saps? Perquè al final tots sou moltes persones que estem units per al mateix fet. Vull dir, a natació també teníem un equip, però clar, eren potser 20 persones.
0: Clar.
1: I aquí, no sé, 300 persones amb camises fent el mateix, no sé, és xulo.
0: Sí, sí, sí. I això de ser persones de diferents edats també, no?
1: Clar, sí, sí, al final nosaltres a la colla tenim els nens de 4 anys i fins les senyores o senyors que tenen més de 80.
0: Sí, sí.
1: I clar,
0: sí.
1: Tu, jo en el meu cas m'interactuo amb tots i no sé, em sembla increïble perquè és molt com multi, no tant multicultural, perquè també una mica, sinó que multiedat.
0: Sí, sí, diria. Sí, sí, sí. I participes també de les festes?
1: Sí, això no em pot faltar.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: És part de la colla.
1: Clar, no? Sí, sí, al final després d'assaig anar al local a fer una mica de vida social i després et lies i acabes a les 5 del matí a la platja, saps?
0: Yeah.
1: El dissabte això també passa a vegades.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I tu formes part d'algun grup concret? O...
1: Bueno, com tal no tinc cap grup, em porto amb tothom, vaig amb tothom i ja està.
0: Canviant radicalment de tema, a Sant Petersburg arriba el ressò de la guerra amb Ucraïna?
1: Doncs mira, per sort no tant, perquè primer està una mica lluny de la zona, però també com que és una ciutat molt gran i hi ha el seu ritme de vida. És a dir, a Moscou també, per exemple, bueno, Moscou és totalment diferent de la resta de Rússia, és molt desenvolupada. I també hi ha un ritme molt diferent, a més comparant amb Sant Petersburg, però diria que una mica. Vull dir, per les notícies, per la gent, que clar, tothom sap què està passant i a la majoria no li agrada el que està passant, però tu, com un ciutadà de Rússia, no pots fer molta cosa. Així que res.
0: Yeah. I tu creus que la societat russa en general és pròxima als postulats del govern en relació a la guerra?
1: Jo diria que no.
0: No.
1: O sigui, sí que és veritat que la gent, per exemple, que viu molt lluny, com a tocant Sibèria, que és la gent que viu als pobles molt petits, llavors no tenen tants fonts d'informació i creuen a tot el que senten. Però la gent que sí que té aquests medis d'informació normalment no és així.
0: I tu com ho sents?
1: Jo estic en una posició neutral, vull dir, òbviament entenc que és malíssim, no, el que ha fet el meu país. Al principi em feia molta vergonya, ara també, però intento no tocar aquest tema perquè et pots trobar amb cada persona que opina una cosa diferent, no? Com clar. A qualsevol conflicte. Llavors, prefereixo no opinar.
0: Clar, clar, clar. Et vols quedar aquí a Barcelona un cop acabats els estudis i això?
1: M'agradaria quedar a Catalunya, això sí. Sí. A Barcelona no ho sé perquè ja ho veurem, però com cada any és una mica més massificada, sí, doncs no ho sé, però a Catalunya sí. Jo crec que seria una experiència molt bonica.
0: Ja, yeah. Què valores d'aquí?
1: Doncs mira, m'agrada molt tot, no els estius sense aire condicionat, això és una altra cosa, sí. Però la gent, el tracte, el menjar sobretot.
0: També.
1: Sí, que tens aquí mar i muntanyes, és preciós. Vull dir, en un tros de terra tan petit relativament, sí, ho tens tot. I clar, quan te'n vas, per exemple, als Pirineus, és un altre món.
0: I tant.
1: Quan te'n vas a Lleida, també és un altre món.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: però,
0: sí,
1: no sé, és molt maco.
0: I què trobes a faltar del teu país d'origen?
1: Trobo a faltar, la veritat, una mica de fred.
0: Ja? Yeah.
1: Perquè m'agrada molt la neu. Clar, tu també la tens aquí als Pirineus.
0: Però poca.
1: Però sí, però no hi ha tanta. I llavors, no sé, els estius sí que se'n fan una mica durs, però és el que hi ha.
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí, sí, sí.
1: El canvi aquí, per exemple, tens el mar, que també és molt bonic.
0: Clar, clar. I has tornat a Rússia des de que en vas marxar?
1: Sí, he anat 3 cops només, perquè els primers 2 anys no podia tornar-hi per tema de Covid, després el tema de guerra i després el tema d'horaris de la uni tampoc ajuda molt. Però sí, he anat i la veritat és que trobo a faltar a casa meva, però entenc que aquí també estic molt bé. Llavors és un sentiment com molt raro.
0: Yeah.
1: Però bueno, veig a la meva família, els meus amics, a tots els llocs on he crescut i entenc que és casa meva, però clar, casa meva aquí també és. Llavors...
0: Sí, sí, sí, sí. Yeah. Però segur que, bueno, clar, deus tenir lligams afectius allà, tot i que ara amb internet és fàcil, no, mantenir,
1: sí,
0: les comunicacions, això ho facilita,
1: sí, sí,
0: bastant tot.
1: Sí, és molt més fàcil i a més una mica gràcies a l'època de Covid hem après a fer servir més internet, com també fer el teletreball, i hem obert com moltes possibilitats gràcies a això. Llavors ara sí que és més fàcil, però sí que a vegades es fa una mica més dur, però vull dir, així és la vida, no?
0: Clar,
1: sempre,
0: sí,
1: hi ha pujades,
0: sí,
1: i baixades.
0: Sí, sí, tot té pros i contres,
1: sí,
0: no? Però has de valorar més el positiu,
1: clar,
0: no?
1: Sí, negatiu. Sí, exacte.
0: I a tu t'ha vingut a veure algú aquí?
1: El primer any va venir el meu germà i la meva mare, però ja està, ara ja no. Perquè ara, amb tota la situació que hi ha, és molt difícil per un
0: ciutadà
1: de Rússia, sí, sí, obtenir el visat de la Unió Europea costa molt. I llavors, clar, com jo també tinc 2 nebots, llavors per la meva família són 2 nens petits que tenen 1 any i mig i
0: clar,
1: no tenen tant de temps per sortir de la rutina.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí, sí,
1: costa una mica.
0: Ara és fàcil sortir de Rússia, vull dir, en general, traient aquest moment particular, que abans hi havia molt la llegenda, doncs que això, que l'Estat havia pagat uns estudis a tothom i que llavors, doncs, aquesta gent preparada havia de revertir en el país, no? I jo, bueno, coneixia gent, per exemple, que estaven en grups artístics o així i que s'havien quedat aquí, però il·legalment, diguéssim, o d'estranquis, no? En contra del país.
1: Sí, bueno...
0: Ara és més fàcil sortir.
1: Depèn. Et diria que hem passat com una mica d'un extrem, que era la Unió Soviètica, a l'altre, que és la Rússia del 2023.
0: Clar.
1: Llavors, en la Unió Soviètica, depèn de la posició que ocupaves i dels diners que tenies, tu podies sortir del país o no. Després, quan es va acabar i va passar una crisi, doncs sí que era molt més fàcil la sortida, començant a partir del 2010, més o menys. Però ara, una altra vegada hem tornat, i clar, si tu tens diners, bé, pots sortir fàcilment. Si tu no tens tants diners, no tens tantes possibilitats, doncs és molt més difícil. I llavors, si abans tots els meus amics, per exemple, anaven a l'estiu a Egipte, a Turquia, bueno, a Turquia ara també pots anar, però no sé, a Europa, ara només van o a Turquia si tenen diners, o a Rússia.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, perquè Rússia, clar, és molt gran, és molt maca.
0: Sí.
1: Té moltes coses. Però potser, diguem, que si vas a passar el temps a Europa és d'una mica més qualitat, és més diversitat.
0: Yeah.
1: I veus moltes més coses.
0: Mm. Tu de petita em vas explicar que estiuejaves en una ciutat dels Bàltics?
1: Sí, de petita estiuejava a un poble molt petit que està a una hora i mitja de Riga.
0: Uh-huh.
1: Es diu Varpa, que la meva iaia tenia una granja molt gran i tot el poble funcionava gràcies a les granges que hi havia. I clar, jo passava els estius allà, la meva mare també, de quan era petita, i el meu germà també quan era petit. Llavors tenim com aquest vincle molt gran amb Letònia.
0: Sí, sí, sí, sí. I allà no respiràveu un ambient d'animadversió cap a Rússia?
1: No, no, no.
0: Ni
1: no.
0: Que hi hagués, ni que fos una organització política molt diferent ni res
1: no,
0: d'això.
1: No, no, no, perquè al final tots aquests països són, eren la URSS.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, i clar, la meva mare va néixer a la URSS, el meu germà també, i llavors tots som germans. Uh-huh. Això és primer, clar, sí. En aquests països el que està passant ara, el tema política, és una altra cosa. Vull dir, això no sé d'on treuen, són yeah. coses molt rares que passen.
0: Uh-huh. Sí, sí,
1: però
0: ja. Sí, sí, que una cosa són les vivències personals, no? I l'altra és el que convé als
1: sí,
0: mitjans
1: clar.
0: De comunicació i,
1: clar,
0: i la propaganda de cada sí. país i això, no?
1: I ara, per exemple, quan hi vaig, tot molt bé.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, em porto molt bé amb la meva tieta, amb els iaios.
0: Clar, clar, clar. Doncs bé, mira, se'ns acaba el temps del programa.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies a tu, Sunta.
0: A tu per tot el que ens has explicat, sí. que és molt ric. I
1: un plaer. Doncs
0: gràcies
1: molt bé, que
0: tu.
1: Vagi molt bé.
0: I a tu també, i que tots els teus projectes de futur es compleixin.
1: Vale, moltes gràcies.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu. programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: No em toquis els ous.
6: No em toquis el calamar.
5: No em toquis el nap.
7: Perquè toques molt més del que et penses.
8: Toques l'esforç de molts veïns.
9: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
10: Toques el que menja la meva família.
11: Toques el que més m'agrada.
12: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
13: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
14: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Breogán Tossar, que va néixer a Madrid i que també té influència gallega, ja que el seu pare és originari d'allà. Hola, Breo, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tu trobes que la cultura d'origen dels teus pares t'ha influït d'alguna manera?
1: I amb el nom i el cognom ja ho diu tot, no? Sempre que em presento a algú en aquest nom, doncs em pregunten d'on és això de Breo, Breogán, no? Llavors ja he d'explicar les meves arrels. O sigui, la meva identitat i el nom diu molt, i el cognom també, Tossar, és un cognom ben gallec.
0: Sí, hi ha un actor famós, no?, que ha fet que es divulgués.
1: Sí.
0: I tu fins quan vas viure a Madrid?
1: No tinc consciència, perquè vaig estar els dos primers anys de la meva vida a Madrid i per tant no me'n recordo de res. Soc tarragoní, d'identitat tarragonina, no? No he vingut a Tarragona, i tarragoní, de soc arrel.
0: Ja. I el Llogarret de Galícia, on va néixer el teu pare, i has anat anant?
1: Doncs sí, des de que era ben petit anàvem allà. És, es diu a Pena do Foixo, que està a prop d'una aldea, que és a Estrada, a prop de la província de Pontevedra, i sí, anàvem tots els estius i tinc un record molt, molt maco, i sí, encara hi vaig. A més tinc un germà a Corunya i anem sempre que podem, sobretot aprofitant la calorassa que fa aquí a l'estiu, doncs anem cap a Galícia, i allà estan les arrels també per part del pare i la família, no?
0: I la teva família quan va decidir venir cap a Catalunya?
1: Doncs va ser una mica l'espontaneïtat de la vida, no? Quan un no fa plans, no? Com deia John Lennon, no? La vida és allò que passa mentre que un va fent plans. Doncs meus pares mai s'ho van plantejar, no? Perquè el meu pare és marí mercant, o era, perquè ara ja està jubilat, i clar, va conèixer la mare a Madrid i necessitàvem viure un lloc de port. Per tant, va sortir l'oportunitat, els remolcadors de Tarragona, i van anar cap allà per aquest tema, perquè hi havia feina al port de Tarragona i va estar tota la vida treballant allà.
0: Sí. I què és el que et va fer decidir estudiar per mestre, no? Perquè de fet això, que Humanitats ja és una llicenciatura, i devies tenir algun convenciment molt profund, no?, que et portés a fer magisteri.
1: Doncs les ganes de canviar el món, no? Quan un és jove, no?, i té aquest ímpetu de voler canviar el món, transformar el món, per això vaig decidir fer magisteri, fer de mestre, apuntar-me doncs a aquests estudis, i la veritat és que va ser una experiència molt bona, perquè gràcies a les beques doncs vaig poder completar aquest estudi en magisteri a una petita universitat de Suècia, on vaig poder fer l'Erasmus i fer les pràctiques de mestre allà, en una escola pública de Suècia, i les vaig acabar també amb una altra beca internacional al Quebec, al Canadà, no?, amb una altra beca de fer les pràctiques. Per tant, vaig acabar doncs aquestes pràctiques de mestre sense saber gairebé res de Catalunya, i quan vaig tornar, doncs sí, vaig estar 2 anys treballant de mestre aquí, a Torredembarra, i va ser una experiència molt bona, no?, com a mestre novell. Però després d'aquests anys, una miqueta inquiet, doncs vaig obtenir com la plaça, no?, de professor visitant en el programa del ministeri, i vaig anar 2 anys a Estats Units, a Denver, Colorado, a DPS, Denver Public Schools, on vaig tenir la sort de fer classe, no?, de tutor d'infantil i de segon de primària durant 2 anys.
0: I després de d'estar en llocs on el sistema educatiu està molt més prestigiat que aquí, bé, jo conec una mica els països escandinaus, no?, i em fan com bastanta enveja, no?, sobretot per la consideració social que tenen els mestres allà, i perquè tinc la sensació que són les millors persones de la societat, no?, les que accedeixen a fer de mestre. I després perquè no hi ha tanta burocràcia com hi ha aquí, diguéssim que està molt més descentralitzat, no? I entre l'Ajuntament, que s'encarrega de les escoles, i l'escola, hi ha un tracte directe, que no hi ha gent pel mig, diguéssim, no? Que jo vaig estar en una escola també a Uppsala, i me'n recordo que això, l'equip directiu de l'escola deia, voldríem treballar amb art dramàtic, i des de l'Ajuntament els hi buscaven algú que tingués el perfil de l'art dramàtic.

0: 8 de la pàgina tal i molt com més dirigida i així, no? Més tradicional. I llavors dius, és que com a departament sembla que no tinguin allò com un objectiu clar, no?
1: Tocar de peus a terra. O sigui, el que han de fer el departament, no? O les universitats, la gent que fa recerca educativa, no? És tocar de peus a terra, no? Això ho deia el meu mestre, en Joan Pagès, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que els investigadors, investigadores, no? Gent que fa recerca o gent que treballa al departament ha de tocar de peus a terra, d'estar allà a les escoles, ha de trepitjar a escola. No pot ser que una persona que no hagi sigut mai mestra o que estigui molt allunyat de la realitat de la pràctica ens digui a la resta com hem d'ensenyar, no? Sinó que els mateixos que fan recerca, això ja ho deia la Pilar Benejam, no? Hem d'estar a l'aula. D'alguna manera, la recerca que jo he fet en el camp educatiu ha sigut aquesta investigació-acció, no? Tu estàs fent classe, estàs treballant amb els teus alumnes i alhora estàs fent recerca. Això és molt important.
0: I tant. Tu també ets formador de didàctica de la llengua i les ciències socials. En què consisteix aquesta feina? I és una feina així molt en solitari?
1: No és una feina en solitari. Faig aquesta feina de formació de didàctica de la llengua i de les ciències socials, sobretot a la Universitat Autònoma, i bàsicament és ensenyar als mestres o futurs mestres de quina manera poden ajudar millor a l'alumnat a llegir la llengua, a llegir el text, el món, interpretar-ho, fer-se preguntes cabdals i sobretot plantejar-se els problemes socialment rellevants. Anem a buscar solucions, anem a veure el món, què està passant, què podem fer com a societat i com a joves, perquè no oblidem que els joves ja són ciutadans i de vegades se'ns oblida, no? Per tant, la feina de didàctica de la llengua, didàctica de les ciències socials, penso que és imprescindible per millorar el sistema, no? O sigui, no és tant que el departament des de dalt ens doni les solucions, sinó que nosaltres com a mestres, com a professors de secundària, puguem transformar el món a partir de l'ensenyament, a partir de l'aprenentatge que fem amb els alumnes.

0: Un dels teus llibres publicat el 2021 es titula Literacidad crítica, enseñar a leer el mundo para transformarlo. Què s'entén per literacidad? I penses que individualment es pot contribuir a transformar el món?
1: La literacitat és com un sinònim d'alfabetització, no? Per tant, són tota la pràctica lletrada, no? La lectura, l'escriptura, l'oralitat. La literacitat, aquesta manera de llegir el món, no es queda només amb les inferències, amb les interpretacions, sinó que a més llegeix el context i vol transformar el món d'alguna manera, no? Una mica es basa en la pedagogia crítica del Paulo Freire, no? De llegir la paraula, llegir el món per transformar-nos. Llavors no és una lectura, com deia abans, només individual, sinó que és una lectura del context, de l'autor, de què hi ha darrere, no? En Daniel Cassany deia que hi ha rere les línies, no? No només entre línies, hem de llegir rere les línies per veure com podem transformar el món en aquest sentit. L'Antoni Santisteban, a la Universitat Autònoma de Barcelona, també ha treballat molt, no?, el tema de la literacitat crítica com a fonament, com a motor per transformar a la societat en allò que hem de canviar. I per això és el que s'anomena el pensament crític, que sempre ha de ser sempre autocrític, no? Sempre totes aquestes creences, sobretot que ens interpel·len més, ens han de fer pensar i canviar el món i veure quines injustícies socials hi ha darrere de les opressions que hi ha darrere del sistema, no? Què podem fer nosaltres, què podem fer a primària, a infantil, no? per canviar el món. Aquesta és la gran pregunta.
0: Yeah. I té relació amb un llibre anterior del 2018 que es titulava Què està passant al món o Què estem ensenyant?
1: Sí, precisament aquest llibre el vaig coescriure amb en Joan Pagès i el Toni Santisteban de l'Autònoma, i bàsicament doncs, era un recull d'articles científics de didàctica de les ciències socials sobre aquesta importància de llegir el món amb un criteri. És a dir, no podem dir que som crítics, que hi ha pensament crític, si no tenim coneixement. Llavors reivindiquem un coneixement rigorós, un coneixement científic del món, no? D'allò social, d'allò geogràfic, històric, que filosòfic, que ens permeti llegir el món amb un criteri. De manera que el mestre hauria de donar, no?, unes eines a l'alumne perquè es faci seves les qüestions capdals, no? Que pugui realment doncs, pensar per ell mateix, no? Pensar a l'aire lliure, pensar de manera sense prejudicis, que tots en tenim, no? Però que com a mínim siguem conscients d'aquests prejudicis per poder tenir aquesta mirada, no?
0: A tu quan feies de mestre t'era fàcil desvetllar aquest esperit crític?
1: És fàcil perquè els infants, sobretot els petits, són petits filòsofs i petits artistes. Per tant, el repte era baixar la mirada i estar amb ells i aprendre de tot el que et poden donar. Penso que hem d'aprendre molt dels infants i que ells ens donen molt, no?, d'aquest esperit poètic, filosòfic, d'acostar-se a la natura, de veure les injustícies socials d'una manera molt creativa, no? És a dir, que també és important escoltar-los més, sobretot jo penso que el secret de totes aquestes metodologies, eines didàctiques és estar en escoltar l'altre, de mirar els ulls a l'altre i de veure que junts podem realment canviar el món, sols no podem.
0: El teu últim llibre del 2022 és Crear mundos fantásticos en el aula. Aquest està més lligat a la pràctica?
1: Sí, de fet és un manual de gestió de l'aula, una mica partint amb la ludificació, amb el joc i el treball cooperatiu de la canalla. És una mica com un testament, després de fer 10 anys de mestre d'infantil i primària, doncs són totes les idees que vaig agafar allà, a Suècia, als Estats Units, a Canadà, que era una mica, no ludificar l'aula, però sí la gestió de l'aula, el que allà diuen el classroom management, no? La gestió de l'aula, de manera que sigui amb una narrativa, transformem l'espai i el temps de manera que

0: l'alumnat ja no és de la classe de quart, sinó que és de la classe de Harry Potter i les, o de Star Wars o de El Senyor dels Anells, no? Hem fet molts projectes, no? I d'aquesta manera era molt xulo perquè les taules ja no eren la taula 1, 2 i 3, sinó que era la taula de Gryffindor, de Slytherin. Hi havia un racó de, del Dumbledore, no? Que era com jo, que jo vull que el mestre sàpiga, un calaix on els nens i nenes puguin escriure, no? És a dir, simplement és totes les pràctiques que fem, ja ho fem, de gestió l'aula, però posar-los aquest tarannà de lúdic, de, bueno, gamificat o ludificat, del Harry Potter, de Star Wars,
1: de
0: i de fantasia, correcte, no? Sí, sí, sí.
2: Un dels teus articles porta per títol Educant la veritat en el món de les xarxes socials. Les xarxes són un món de mentida?
0: És una bona pregunta, no? És un repte, és un repte. Les xarxes socials, doncs, és un arma de doble fil, no? Són una eina fantàstica per poder, doncs, escriure de manera més democràtica. Ja cada vegada la gent escriu més i llegeix més, per sort, però també les xarxes socials demanen, reclamen, molt important, que hi hagi un coneixement crític per triar, i aquesta és la feina que tenim a les escoles i als instituts, d'ensenyar la lectura crítica, de veure que hi ha rere les línies, qui ha escrit això, si és fiable o no, verificar. O sigui, avui dia tenim tota la informació del món a la butxaca, no? Amb el mòbil. Per tant, la gràcia és, el repte és poder verificar què és mentida, què és veritat, què no es pot demostrar, quina ideologia hi ha darrere del discurs, no? I poder fer-se preguntes. Jo penso que més que ensenyar doncs respostes, i és ensenyar a fer-se preguntes, i això ho fem aquí al nostre país, però també ho fan allà. Vull dir que això és una cosa universal, no? I global.
2: L'altre llibre que tens publicat, Memòries de l'aviador republicano Julio Vacarizo, és d'una temàtica completament diferent, no?
0: Sí, aquest és bueno, una reivindicació a la memòria del meu avi, no? I de la història oral. Jo sempre, bueno, amb els meus alumnes hem treballat molt, i amb els meus companys d'escola, no? Amb els altres mestres hem treballat molt la història oral. La història oral és la primera història que no s'ha de perdre. En aquest cas va ser quan jo era estudiant, precisament, no? Fa uns anys, no? Estudiant de mestre, que el meu avi encara vivia a Madrid, i ell m'explicava sempre les seves històries de la Guerra Civil, no? Com amb 19 anys doncs va entrar a les milícies ferroviàries a Madrid, i després ja va anar a Godella, a València, a estudiar per ser mecànic d'aviació, i va estar tota la guerra, els 2 anys de guerra i mig que va estar lluitant en un camp en diversos camps d'aviació, volia dir, no? Sobretot amb els Katiuskas o amb els Chatos, no? I ell era expert en allò. Llavors explicava sempre les seves històries, no? Fins i tot va estar aquí a Catalunya, va estar a Salrà, no? I també va passar per l'aeròdrom de Reus, no? Llavors, clar, t'explicava les històries, no? Com patien els bombardejos feixistes, i bueno, com més d'una vegada doncs va estar a punt de morir, no? Per aquestes bombes. I penso que és fonamental, totes les històries de l'avi, doncs, gràcies a Déu, han quedat recollides en un llibre, i fa gràcia, doncs, per mi, tornar-les a llegir i recordar coses que m'havia oblidat, i també per tota la gent, perquè penso que és interessant, no? Les memòries d'una persona que va viure, doncs, allò, no?
2: Sí, sí. I ara que s'està intentant recuperar la memòria històrica, doncs és molt important, i quan hi tens un vincle efectiu segur que encara molt més. I quins projectes de futur tens?
0: Projectes de futur, doncs continuar llegint, escrivint, fent classe, aprenent dels altres mestres, que són els grans mestres meus, no? I sobretot dels alumnes, no? O sigui, no perdre mai aquest esperit, no? que tu també tens, no? Com a antiga mestra, no? Que estem sempre aprenent, que això no s'acaba mai, que el coneixement doncs és infinit realment, i que quan un se n'adona, no? Que un no sap res, no? Quan un més en sap, menys en sap, no? Com deia el Sòcrates, no? Que és important, jo no sé res, i és veritat, quan, no sé, em fas aquestes preguntes, doncs la veritat, no ho sé, jo sí que sé que vull transformar el món amb aquesta passió, amb aquestes ganes de, doncs, de no quedar-nos de braços creuats, no?, amb les injustícies socials, però alhora no caien en el cinisme destructor de que tot és horrible, no? Penso que els joves també necessiten aquesta fe i aquesta esperança, no?, en un món més amorós, on podem fer molt, molt de bé, no?, totes les persones, sobretot els mestres i també les famílies i també les persones del menjador, etc. O sigui, l'escola és un lloc privilegiat. Abans ho deies molt bé, no?, com als països escandinaus hi ha aquesta valoració de les escoles. Però penso que aquí també. També he trobat aquí moltes escoles, a Sants, no?, per exemple, on les famílies m'han parlat molt i molt bé i es veu, no?, de l'equip directiu, de l'equip docent, de les ganes que hi ha de treballar, de les coses boniques que fem, que de vegades tenim un petit complex, no sé per què, de pensar que les altres són millor, i no cal anar-se'n a Suècia o a Finlàndia. Aquí al nostre país tenim escoles que ho fan molt bé, mestres que són insuperables, que són, com t'he dit abans, no?, els meus referents, i estic molt content de treballar amb ells.
2: I doncs mira, se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per aquesta mirada que tens optimista, diguéssim, en l'educació del país, no?, i per creure tant en els mestres i en què l'educació pot ser transformadora i que la societat, doncs, pot anar a millor, que són temps en què costa trobar persones amb aquesta mirada, no?, tan optimista. Moltíssimes gràcies, doncs, per la teva aportació i per haver accedit a aquest entrevistes.
0: Gràcies, Unta, un plaer.
2: Molt bé, fins una altra.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associació

0: del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
4: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
5: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma,

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer de seguir entrevistant el Jean-Pierre Mallet, que va néixer a França. La setmana passada ens va explicar vivències de la seva infància i joventut i també de la seva estada a Tunis, a Argèlia i a d'altres països subsaharians i sud-americans. Hola Jean-Pierre, benvingut de nou.
1: Gràcies, molt bé.
0: Tu vas arribar a Barcelona després de viure a París el maig del 68. El contrast devia ser brutal en plena dictadura aquí. Què en recordes?
1: Jo recordo la sensació de que quan veníem de França i després unes vacances o així, d'entrar en un túnel negre, és a dir, de passar la frontera i trobar-me en un túnel negre que, com si fos un segle abans, no? Sí, enfonsar-me en una realitat molt dura.
0: Tu no venies amb la idea de quedar-te, no ho sabies?
1: No tenia pres la decisió, ni molt menys. Era una prova i una reciprocitat entre la meva dona, que havia estat a França durant 7 anys i que parlava perfectament el francès. Jo vaig voler una mica equilibrar la situació i fer lo mateix, però més enllà d'adquirir la llengua i de conèixer la seva societat, no estava decidit per Barcelona especialment.
0: Ja. Tu, que has viscut a tants països, com creus que es construeixen les identitats?
1: Bueno, en el meu cas, realment la sento com una successió de capes. Tota la infància a Àfrica del Nord, amb el sol i la platja i així, després a la muntanya i francesa, la societat francesa, tinc la cultura francesa, però quan vaig anar a França em sentia com en un país estranger.
0: Clar.
1: No? Que parlava el mateix idioma, però poca cosa més. Després Algèria i sobretot els països africans, perquè els països africans del sur del Sahara a mi m'han obert molt l'esperit, perquè eren societats tradicionals encara molt fermes, a la diferència d'Amèrica Llatina, on 500 anys de colonització ha destruït molt la cultura tradicional, però a Àfrica no. I aleshores descobries que es podia viure una societat basada en altres valors, i el que aquí és l'individu i la competició entre individus, allà és el grup. Diguem que el grup, la tribu, això, passa per davant de l'individu. La riquesa aquí, la riquesa és monetària, i cadascú s'ha de guanyar la vida i cadascú guarda això per ell. A Àfrica, què és ser pobre? Doncs quan els hi demanes, diuen, bueno, pobre és la persona que està sola. No és la persona que té menys, perquè hi ha mecanismes de redistribució a l'interior d'un poble o a l'interior d'una tribu molt sofisticats, que la societat tradicional ha muntat a poc per subsistir. I no subsistir com individus, sinó subsistir com a col·lectivitat, com a comunitat. És realment impressionant viure això. Per exemple, amb una societat africana, jo sé que quan una persona se'n va, i que se'n va per un llarg viatge, que hi ha riscos de que no pugui tornar i tot això, pues no pot marxar sense haver fet una espècie de cerimònia amb tota la comunitat, en la qual ell diu tot el que té sobre pendent, que no ha de dir a tothom una mica el que el preocupa o el que quedaria sense dir, i els altres també. I només pot marxar quan està en pau amb el grup.
0: Ai, que maco.
1: És a dir, coses així, però cada vegada que anava a Àfrica, en un país diferent, pues tornava amb una acollida de coses d'aquestes que em feia veure que hi havia una altra manera de viure, que hi havia, no una, altres maneres de viure. Que la nostra societat, basada sobre el diner, basada sobre l'individualisme, basada sobre la lluita, bueno, era simplement una, sí, però que hi havia moltes altres, per sort.
0: I tant, i tant. I la idea, bueno, tu deies que a partir del maig francès havies descobert, doncs, la societat jeràrquica, diguéssim, basada en el patriarcat. Això en aquests països també ho constataves?
1: Sí, sí, no. És a dir, que és molt, molt diferent, eh? És a dir, que no sé, per exemple, amb la societat africana tradicional, jo crec, no l'he experimentat perquè no he viscut prou, venia en períodes curts o relativament curts, no he viscut anys amb aquesta societat, i llavors sóc prudent de dir com viuen, però m'ha semblat que hi havia, per exemple, més permissivitat sexual, és a dir, que no està encasillat amb les nostres morals tan marcades, no? Que estan marcades socialment. Bueno, i coses així, no? Que, no sé, per exemple, una amiga meva africana, que era mare soltera, em deia, pues, els meus pares em diuen, per què no ens fas més nens? Per què no ens fas més nens? Però no et casis, no et casis, perquè si et cases voldràs tenir els nens amb tu, i si no, ens ho deixaràs.
0: Ah, veus?
1: Llavors, pensant això, bueno, pensava, pues, en la nostra societat s'hagués dit exactament el contrari.
0: I tant.
1: Casa't d'una vegada i deixa de tenir nens així, a les bones. I per ells el nen és una riquesa, es faci com es faci.
0: Clar, sí, és veritat, sí. I això encara perdura, bueno, pel poc coneixement que en tinc. I ara que parlàvem de societat patriarcal, tu et consideres feminista?
1: Sí, jo considero que formo part, o vull formar part, i crec que forma part d'un moviment que es diu actualment feminisme, però que ha de ha de contenir també els homes que volen lluitar contra el patriarcat, no els homes que volen apoyar les lluites de les dones o que volen simplement fer-los costat. No, són els homes que se n'adonen que el patriarcat, aquesta societat de violència, aquesta societat de competència entre tots, de tots contra tots i tot això, la manera en què s'ha muntat aquesta societat els perjudica també a ells. I llavors, que és una lluita dels homes també junt amb la lluita de les dones. Per mi, la meva manera de veure.
0: Sí. Com creus que ha anat evolucionant al llarg dels anys el feminisme? Creus que s'han fet passes cap a la igualtat? O que aquesta igualtat serà possible en una societat com l'actual?
1: Jo, seguint, jo crec que el primer va ser separar el moviment feminista de l'influència dels partits, és a dir, de fer un moviment autònom de feminisme, i això van ser les feministes independents, que es va dir, no sé, devia ser els anys 80, potser una cosa així. Després hi ha el tema de la igualtat. Llavors, la igualtat, evidentment que tothom vol o voldria que les dones no tinguessin els obstacles que tenen per accedir a la vida social i a les responsabilitats i a l'empleo, etc, etc. És a dir, que l'igualtat, a mi, evidentment, no la discuteixo, però jo crec que cal anar molt més enllà d'això. No és simplement una reivindicació, podríem dir, corporatista de les dones que volen tenir els mateixos atributs o privilegis que els homes, sinó que jo crec que el moviment feminista posa en qüestió la societat i la societat patriarcal. I doncs que no és que les dones vulguin ser com els homes i amb els valors que tenen actualment els homes, sinó que estem intentant construir una altra societat.
0: Ja ho entenc.
1: I aleshores, actualment, jo crec que dins del feminisme hi ha hagut aquesta progressiva clarificació, que els partits en general es declaren tots partidaris de la igualtat, perquè això no posa en qüestió la societat, tal com està dit, simplement que les dones tinguin el mateix salari que els homes, que les dones puguin accedir als llocs de responsabilitat. Tot això no posa en qüestió el tipus de societat que tenim. És necessari? Sí, és necessari, però no és suficient. I llavors el feminisme, jo crec, amb la tendència sobretot italiana, feminisme de la diferència, en la qual progressivament s'ha vist que calia anar més enllà. I doncs quan es diu, com tu m'has fet també la pregunta, estàs d'acord amb l'igualtat?
0: Sí, sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Feminisme igual igualtat, no, feminisme igual lluita contra el sistema.
0: Ja ho entenc, ja.
1: Jo ho veig així.
0: Sí, és anar més enllà, a canviar la societat, diguéssim, no?
1: Canviar la societat. I si els homes encara no s'han despertat, pues mala sort. Però en aquest moment són les dones que tiren del carro. Però els homes s'han de despertar.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: I el tema de les noves masculinitats, quan te'l vas començar a plantejar?
1: Bueno, jo vaig tenir la sort o la desgràcia, segons com, de viure durant 50 anys amb una feminista radical que, bueno, que van ser experiència i lliçons diàries, amb la qual ens vam plantejar tot això de, el repartiment de les feines, les característiques de cada gènere, etc, etc. Per tant, diguem que jo veia clarament que els homes no havien avançat al ritme de les dones, que els hi faltava tot un camí i que estava com desitjós de trobar un espai o de trobar espais d'aquest tipus i no en trobava. I un bon dia pel carrer vaig veure un cartell que posava: es forma un grup d'homes. Ah, tia, mira, interessant això, un grup d'homes. Llavors vaig anar i era un terapeuta que intentava muntar un grup d'homes per reflexionar sobre la masculinitat, etc. Vale. Vaig dir que estava interessat i, bueno, no es va muntar el grup perquè no hi havia prou gent interessades, però després vaig poder continuar amb un grup autogestionat i continuo ara amb un grup portat per terapeutes un altre cop.
0: I en què consisteix aquest treball terapèutic? Quines dinàmiques practiqueu?
1: Bueno, es veu que jo em trobo amb aquest grup amb gent força jove, 30-40, 20 a vegades, 25, És a dir, que la gent, i estic bastant impressionat de veure que justament aquestes generacions noves es plantegen aquest tema que jo m'he plantejat al final de la meva vida, És a dir, que no... I aleshores jo crec que hi ha actualment dos tipus de grups. Hi ha un grup de caràcter, hi pot haver grup de caràcter més polític, que homes per la igualtat, amb el problema que jo citava abans de la igualtat,
0: sí.
1: I un segon tipus de grups d'homes que estan més girats cap a una reflexió crítica sobre la seva pròpia condició de masculina. I aleshores jo estic amb un grup d'aquests en aquest moment, tot i veient una mica els límits de fer una cosa molt introspectiva i relativament poc visible cap a l'exterior. Bueno, llavors el que fan, com són els terapeutes que proposen les activitats i que animen el grup, pues en general són, el que fem nosaltres són dinàmiques que et fan viure situacions i a partir d'això tu tens una vivència, una experiència que et fa pensar. No és a base de discurs, sinó que és a base d'experiència vital. I després hi ha una posada en comú, però moltes vegades de dos en dos, de tres en tres. És a la final de la sessió, que són sessions de 3 hores, al final hi ha un intercanvi, una posada en comú, però essencialment la idea és que et facin viure una situació que et faci pensar.
0: Ja, i ho vius molt des de lo físic, diguéssim, no? O què?
1: Sí, sí, sí, sí. Molt a partir del cos.
0: Sí.
1: Molt a partir del cos, fins i tot amb una sessió, jo me'n recordo que ens vam posar tots despullats, per veure la nostra masculinitat i dir, bueno, doncs, som tots igual, no passa res... Bueno, tots iguals, no som tots iguals, no. Perquè hi ha gent heterosexual, homosexual, bisexual, hi ha de tot,
0: sí.
1: De tot, absolutament. Però és això, l'experiència corporal d'una situació. Per exemple, un altre cop ens van fer passejar pel carrer agafats de la mà de dos en dos, com si fóssim homosexuals, per veure com ens sentíem fent públic una cosa que hauria de ser molt personal i veure com la gent ens mirava.
0: Ah. Bueno,
1: és a partir d'això que reflexiones sobre la masculinitat o no, etcètera.
0: Sí. Això també deu despertar sentiments entre vosaltres, no? O complicitats o...
1: Sí, el que a mi m'ha frapat molt és que tots aquests joves que venen en aquest grup al·lucinen, realment al·lucinen de veure que poden expressar sentiments i fins i tot tendresa
0: mm-hmm.
1: entre homes.
0: Clar.
1: Entre homes, és a dir que i això per ells és un descobriment. Normalment totes les qüestions emocionals les han canalitzat amb la seva companya o amb el seu company,
0: mm-hmm.
1: però fer-ho així socialment visible,
0: sí. En
1: un grup de 10, 12 persones, 15 persones, és una experiència per ells realment transformadora.
0: Mm-hmm. TV3 va dedicar un programa del Sense Ficció a parlar d'aquest tema i encoratjo a tots els nostres oients que tenen ganes de saber-ne més a que se'l mirin. El vaig trobar també molt interessant. I creus que va tenir repercussió el programa?
1: Aquest programa es diu On són els homes? On són els homes? Estan molt presents, però els homes que treballen amb masculinitat estan molt amagats. Molt amagats. Sí. I per dir-te justament això, que és molt poc conegut, perquè l'altre dia he parlat amb una dona que és psicòloga, i quan li he dit que hi havia grup d'homes així, obria uns ulls dient, però jo no sabia que hi havia grups d'homes que s'ho plantegessin, no? És a dir que encara és molt, molt minoritari.
0: Sí, molt desconegut, és veritat. Sí, pues sí, mira, sí. Nosaltres hem tingut com la primícia de que tu ens expliquessis. Moltíssimes gràcies i espero que serveixi també doncs per sensibilitzar en relació al tema i per obrir consciències. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquest entrevistes, que tens una vida molt coherent i molt rica i ets un exemple, trobo.
1: Bueno, no té res especial, simplement tot això es pot viure perfectament. Ara els grups d'homes existeixen, eh? És a dir, que no és... Es pot trobar per internet.
0: Ja, no com tu, que vas haver de refiar d'un cartell, no? Que trobo que sí. Vas ser molt confiat, però veus, mira.
1: Sí, sí.
0: Doncs...
1: Moltes gràcies a vosaltres. També.
0: Fins una altra.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Jorge Díaz, que no viu a Catalunya, viu a Buenos Aires i parla català. Com podeu deduir, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma en línia. Hola Jorge, com estàs?
1: Com va? Bon, per començar, voldria agrair-te per la possibilitat de fer aquesta entrevista. És una experiència molt interessant, és diferent també.
0: És molt sorprenent que parlis català sense haver viscut mai a Catalunya. Com et va sorgir l'interès per la llengua catalana?
1: Jo crec que 3 anys vaig viatjar a Catalunya i quan vaig perdre una capacitació a un laboratori català, i quan vaig tornar aquí a l'Argentina em vaig dir he de començar a estudiar aquesta llengua, m'agrada molt, i no ho sé per què, però aquí som.
0: Ja, et vas deixar portar així pel cor, diguéssim, no? Perquè no era res racional.
1: No.
0: Ni tenies cap necessitat, diguéssim, no? Va ser allò per plaer o, no sé, curiositat.
1: Va ser molt estrany.
0: Sí.
1: Va ser molt estrany. I tu saps, aquest mes, amb una col·lega que també vull agrair, ella es diu Anna, també és argentina, vam estudiar 5 hores al dia per estar preparat, estar ben preparat per aquesta entrevista.
0: Oh, que bé, quin honor! Estudiar 5 hores al dia és estudiar molt, Sí, sí.
1: M'agrada.
0: I quan vas fer aquesta capacitació, quants dies dius que vas ser aquí?
1: Van ser 3 dies a la nit, deixa pensar, com dir en català, 2018,
0: sí, 2018,
1: 2018.
0: I amb tants pocs dies et va seduir el català i no sé si Barcelona va...
1: De fet, no he parlat res quan vaig viatjar.
0: Ja.
1: Sí, una cosa, perquè vaig demanar a un català com es diu ciao, hola.
0: Sí.
1: Adéu-siau, Catalunya, com es diu de nada, de res. I després d'això, quan vaig tornar aquí a l'Argentina, no sé per què, no ho sé.
0: Ja,
1: però aquí sap.
0: Bé, jo crec que per mantenir una llengua és necessari haver de comunicar-te en aquesta llengua, no? I què fas tu per mantenir la llengua catalana? Tens ocasió de parlar-la amb algú aquí a Buenos Aires?
1: En primer lloc, no, però aquí tinc els meus apunts per estudiar. I també, per exemple, hem vist una sèrie aquest mes, si no t'hagués conegut, és una sèrie catalana, i triant les paraules que no coneixíem i estudiant molt, molt, molt tot el temps, amb Duolingo també. El Duolingo és increïble.
0: Sí.
1: I parlar és important, però no tenim aquí la possibilitat de parlar perquè no hi ha catalans, almenys jo no he trobat encara, però no tenim catalans aquí a l'Argentina.
0: Jo diria que hi deu haver un casal català a Buenos Aires, em sembla, perquè després de la guerra hi va haver molta migració cap aquí, cap a Buenos Aires, i suposo que hi deu haver casal català, però no ho sé segur, no? I quina és la sèrie que miràveu?
1: Si no t'hagués conegut.
0: Ah, si no t'hagués conegut, sí. Ja. És veritat, ho has dit, però no m'havia quedat que era el títol de la sèrie. Sí, està bé.
1: Un poc tràgica, però ja. M'ha agradat molt.
0: Molt bé, me n'alegro, ja que has fet l'esforç per aprendre català i per reforçar-lo, almenys que t'hagi agradat. I com és
1: una llengua molt rica, és una llengua molt
0: rica,
1: la gramàtica, clar,
0: jo és la meva llengua i li trobo totes les virtuts, però bueno, em satisfà molt que que una persona com tu també n'hi trobi. I com és Buenos Aires, la ciutat on tu vius?
1: Deixa buscar l'adjectiu boig.
0: Sí.
1: És, Buenos Aires és una ciutat molt gran, tens tot. Si vols anar al cinema, tens un cinema, si vols anar a un restaurant, tens tot aquí. Però en aquest moment jo sóc a San Luis, una província argentina, 800 quilòmetres de Buenos Aires, on vinc una vegada a l'any,
0: sí.
1: I vinc per aquí, que és molt tranquil, té muntanya i altres coses.
0: Ja, yeah, clar, clar, clar. I Buenos Aires és molt caòtic així. Bueno, deu, és molt gran, no? Que també dins de Buenos Aires hi deu haver moltes realitats.
1: I en aquest moment polític tan complicat, a vegades és difícil. Llavors prefereixo sortir de Buenos Aires en un moment i passar alguns dies fora de la ciutat.
0: I la teva feina t'ho permet?
1: Soc lliure, m'agrada molt això. Per exemple, tinc els meus cursos i també faig feines per consultoria, crec que és la paraula, per algunes companyies argentines. Doncs m'hi dona la possibilitat de controlar el meu temps, i això és bo perquè puc fer música, composar cançons, anar a gravar, i és molt interessant.
0: És una feina que pots fer per internet, aquesta de la consultoria?
1: En alguns casos sí, en altres és presencial, però no hi ha problema, no hi ha cap problema amb això, perquè m'agrada molt treballar també presencialment. Llavors tinc molt temps lliure per a mi, per fer les coses que m'agraden, i també dedico molt temps al meu treball. I entre si treball tinc els meus cursos que et vaig contar quan parlar al telèfon, i és molt bo perquè treballo com persones que estan buscant una feina aquí a l'Argentina, i tota aquesta part que és motivacional, que la música entra en això, i és molt forta com a emoció, perquè li dona la possibilitat d'anar a les entrevistes més preparats, millorant les emocions que ells necessiten per fer les entrevistes, i en tenim molt bons resultats.
0: Això ha de ser una satisfacció molt gran, perquè amb lo important que és tenir feina.
1: Sí.
0: Tu, com deies, bueno, ets compositor musical, i la teva música, a part de... Bueno, a qui va dirigida, en general?
1: És molt difícil de definir, perquè, per exemple, hi ha una cançó catalana que, quan vaig tornar, em vaig preguntar com faig per estudiar una llengua tan llunyana per a nosaltres, i la música és una possibilitat. Llavors vaig triar una cançó d'una banda, és Blaumut, una banda catalana, estudiar la lletra, gravar l'estudi, i també això va ser una forma d'estar en contacte amb la llengua.
0: Clar.
1: Tinc molt de coses, un tango, un rock. Quan tu és lliure, tu pots triar els estils que t'agraden. Per això tinc un tango, un rock, i hi ha altres coses, i és molt bo. Una bona experiència.
0: I tant. I com la difons, la teva música?
1: A poc, molt tranquil, pensant al present, sense ansietat, I gaudir, aquest verb m'ha agradat molt.
0: Gaudir. Ah, sí, gaudir, és molt maco.
1: Sí.
0: Tu tens les teves cançons penjades al YouTube i
1: sí.
0: Fas concerts també, o la dones a conèixer d'alguna altra manera, la teva música?
1: Ara mateix no, però tinc pensat fer un concert quan tanquem aquest cicle de... Hi ha una cosa que tu no saps encara. Aquest curs atonaré els meus alumnes i ho vol fer altres coses amb la docència també, i en aquest moment quan et doni els meus alumnes faré un concert per a ells, tancant tot aquest cicle que vaig començar ja crec que 10 anys.
0: Oh, que bé.
1: Tenim un concert d'aquí a poc temps.
0: Molt bé, bueno, si el graves ja me'l miraré i l'escoltaré. Mira, ara posarem una cançó teva que es diu Ciudades con Historia, que parla de ciutats espanyoles, i després ja parlem de la cançó.

0: Com et va sorgir la inspiració per composar aquesta cançó?
1: Tenir en compte que res ha passat a la vida real, però sí al viatge, perquè vaig viatjar i quan vaig tornar en aquell moment vull fer una cançó d'Espanya i vaig estudiar molt perquè tinc una part de la cançó que parla de la Corunya i té una història d'una dona que espera, he de pensar la paraula a continuació.
0: Sí, que expulsa un pirata, no?
1: Eso, això. Sí. I vaig estudiar per fer la, la, la lletra de la cançó. I aquí som, com, com et dic abans, la música és també una forma d'estar en contacte amb una cultura. I vaig triar la música per comunicar i per estudiar llengües. I,
0: bon. Ja veig que ets rigorós, que Girona ho dius en català, no ho dius en...
1: Girona,
0: sí, és veritat. Sí, ho dius molt bé. Sí, sí, sí, sí. Tu no deus viure de la música, però no?
1: Encara no, no. Però no penso en això. Sí penso en gaudir al que faig. Si tu me demanes ara què prefereixo a la meva vida, els diners o el temps lliure, respondria al temps lliure. El diner és important, però ser feliç és un poc més important.

0: va ser un mani preparant el curs, i en tenim molts bons resultats, i això va ser molt bo per en altres paraules, quan tu veus que les persones aconseguien el que estan trobant, és una emoció molt fort.
1: I molt tant fort. I a més et deuen estar super agraïts, no?
0: Sí, estan tot el temps amb les meves cançons als de WhatsApp.
1: Clar, perquè les
0: posant aquí, posant allà.
1: Les cançons que fas servir, bueno, la música motivacional, no? Que fas servir per la teva feina dirigida a que adquireixin seguretat i relaxació, també la composes tu, aquesta música, o
0: sí,
1: no?
0: Sí, també. Jo crec que per al músic tenir la possibilitat de fer tots els continguts que posa les lletres és molt important, i quan tu treballes amb una companyia de música a vegades no tens la possibilitat de fer això, i es perd tot. Si jo no puc dir el que sent,
1: clar. I són moltes sessions per arribar a adquirir aquesta seguretat necessària de cara a fer una entrevista o un examen, la seguretat i la tranquil·litat, diguéssim, sí, no, per poder-ho fer amb tots els sentits.
0: Sí, sí. Ells tenen 2 mesos de curs, i après això els dono gratuït, es diu gratuït,
1: sí,
0: en català,
1: sí.
0: Fins a qui troben la feina, ells no paguen, i poden ser ahí un any, 2 anys, i ell, jo tento acompanyar en tot el procés. Per exemple, en tenim casos que tenien entrevistes i no aconseguien la feina, i quan els tornen al curs devastats, oh, què faig? I ahí entra tot el treball que pots fer amb la música motivacional, i continuar. Un no d'ara no vol dir que en el futur no trobaràs el que estàs buscant.
1: Clar, no, s'ha de seguir confiant, perquè si tires la tovallola, no, ja no ho aconseguiries mai.
0: Sí. Tu saps, també he tingut la possibilitat de fer aquesta capacitació a Barcelona, virtualment, en l'any, deixa pensar,
1: 2021, sí, doncs l'any passat, no?
0: L'any passat.
1: Qui et va contractar? L'Ajuntament de Barcelona.
0: Sí, tinc un amic que és català, però no parlem en català.
1: Mira.
0: Em queixa.
1: Ara, però clar, que sí, ara li has de dir que et parli català.
0: I la seva dona, ella treballa a l'Ajuntament de Barcelona, i em van trucar per fer la capacitació a 5 de la matinada aquí a l'Argentina.
1: Ah, clar.
0: Però una experiència.
1: Sí, ho vas fer online, diguéssim. Ho vas fer...
0: Sí, totalment online.
1: Clar. T'has de buscar una formació presencial i així vens a Barcelona.
0: Jo crec que d'aquí un any tindré la possibilitat de viatjar una altra vegada a Catalunya.
1: A més, Barcelona. Aquest assessorament el devies fer en castellà.
0: El
1: de Barcelona, no? El de la
0: Castell... sí, el...
1: sí, sí, sí, sí. Que ara ja igual ja el podries fer en català.
0: M'hauria agradat fer-ho a català, però encara tenim molt per aprendre. En una classe a mi m'agrada ser bé fluent.
1: Clar, no, ja ho entenc,
0: Encara no puc, però...
1: Sí. Però ja veuràs que els catalans són molt agraïts, només que vegin la intenció, que saludis o t'acomiadis en català, ja ho agraïs.

0: raïm, diguéssim, no?
1: Perquè com aquesta que... capacitació vaig començar a català,
0: sí.
1: i va finalitzar també en català.
0: Sí,
1: bé, però en aquell moment tenia molt menys paraules de les que tinc ara.
0: I assessores preferentment a gent jove o a gent de totes les edats?
1: No, en aquest moment tinc persones de totes les edats. I és molt interessant veure el que passa quan ells canvien el pensament. No té cap importància si 20 anys, 50 anys, si canvies la forma de pensar, aconsegueix el resultat.
0: Segur que a la que tu modifiques alguna cosa, no? L'entorn també es modifica. I la teva formació serveix per qualsevol tipus d'empresa o de servei? Vull dir que igual et pot servir per treballar a l'administració pública com per fer una entrevista per entrar en una farmacèutica? O...
1: Sí,
0: sí,
1: però el més important és que la persona sigui obert a aprendre altres coses. Perquè el mètode no és tradicional, no és tradicional. I jo crec que per això aconseguim els resultats que tenim avui. És trencar tot això que has après en el passat i començar a fer les coses d'una altra manera.
0: Ja, segur. I a més de tenir com a projecte de futur venir a Barcelona, quins altres projectes tens?
1: Ser feliç
0: avui, clar. Només cal tenir la fórmula,
1: és el més important.
0: Sí. Què fas servir tu per sentir-te feliç? O què és el que et dona felicitat a tu, si ho saps? No sé.
1: Tries les coses que m'agraden. Fer això, no pensar al futur d'una manera... En aquest moment, aquest any, els passats, hem tenint molta estimulació negativa a tot el món, no? Llavors, pensar al present, ara mateix, fer això que m'agrada, ajudar a altres persones, i tot això és un camí molt important per ser feliç, en el meu cas, i ajudar altres persones també. No penso al futur, penso al present i intento treballar sobretot les coses que puc treballar al present. A la música.
0: Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Et desitjo que segueixis sent feliç i a veure si ens podem veure a Barcelona.
1: Ja anirem.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver acceptat aquest entrevistes aquí a la ràdio. Ja m'han dit que posarien les teves cançons i res, espero mantenir el contacte amb tu i que segueixis aprenent català i segueixis sent tan feliç com fins ara.
1: Moltes gràcies, i per finalitzar diré adeu-siau, Catalunya.
0: Molt bé, adeu-siau.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant
2: amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges a les 9 del matí
4: i a la teva ràdio.
6: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Massa sovint, els que canten sobre cowboys i indies semblen cursis o pretensiosos. El cantautor Dallas Burrow trenca aquest patró. És autèntic i sincer. En 4 àlbums independents al seu nom i diversos EPs, ha arribat a un segell molt respectat, 40 Below. Penseu en el repartiment.

Dallas Barrow és un cantautor i narrador de música americana nascut a Texas, amb profundes arrels musicals i una potent veu de bríton. Originari de New Braunfels, s'inspira en artistes clàssics del country i les arrels musicals per crear cançons que reflexen la vida, la família i la vida a la carretera.

porta el nom de The Way the West Was Won. Hem escoltat Black Rock Desert Blues i Cowboy's Prayer, un disc compost per 13 temes com una carta d'amor al Texas mateix, inspirat en l'accent, les tradicions i els contes de la seva terra natal, produït per Lloyd Maines i que conté col·laboracions de Roy Willie Hubbard, de Kelly Willis o de Jim Lauderdale. La veu profunda, greu i ronca de Barrow contrasta a la perfecció amb la potent guitarra, el violí, la pedal steel que ofereixen en aquesta nova col·lecció cançons que evoquen un passatge de l'oest llunyà amb texans i foragits. Igual que en el seu anterior i super treball, que era el 23, el Blood Brothers, però amb menys elements. Aquesta és la cançó que dona nom al disc. Avui us hem presentat la música de Dallas Barrow al començar aquesta edició d'avui del Club del Country.

Ei, amics del country, us animem que escolteu el nostre primer EP Little Things and Little Songs al programa de Rafael Corbí i també, clar, a les principals plataformes. Rebeu tots una forta abraçada de The Handsome Wagon des del País Valencià.

Hanson's Way. Doncs la van presentar el temps de country amb aquesta formació. Ells mateixos han encarregat de presentar-nos el seu darrer EP publicat recentment i que du el nom de Little Things and Little Songs. Hem escoltat el tema You Have Fun d'aquesta banda de Castelló de la Plana, que porten bona música i bons ritmes al club del country. A Pair of Ugly Guys.

després de les dues cançons de la banda de Castelló, de Hanson's Wagon, You Have Fun, A Pair of Ugly Guys, hem escoltat aquest tema de Justin Moore d'aquí. Recordàvem amb el primer número 1 a les llistes de Billboard de l'any 2013. Avui repassarem les cançons que el mes de gener arribaven amb aquesta primera posició. Till My Last Day, una cançó coescrita per el mateix Justin Moore amb Brian Dean Maher i Jeremy Slover, que va ser el tercer i darrer senzill del seu àlbum anomenat Outlaws Like Me, que va publicar el 2011. Una cançó que ràpidament va ser substituïda durant 3 setmanes per un tema de Zac Brown i la seva banda, concretament el tema Goodbye in Her Eyes, una cançó composta per Zac Brown amb Wyatt Red, John Driscoll Hopkins i Sonia Leitch, i que va ser el segon senzill del seu tercer àlbum per una major label, el seu

Preciosa aquesta cançó i el record de la Zac Brown Band. Eric Brace i Thom Judds van publicar el 23 de gener de 2026 l'àlbum Circle and Square per Red Beaten Records. De nou s'ajunten per un nou treball discogràfic que és el segon des que varen començar el 2022 aquesta col·laboració mútua després de la mort d'en Peter Cooper, amb el qual ells havien enregistrat. Com hem dit, és el seu segon treball discogràfic. Bona música, bons ritmes que ens aporten diverses cançons. El segon àlbum de col·laboració entre aquest antigament periodista i propietari d'un segell discogràfic actualment, Eric Brace, i aquest talentós guitarrista Thom Judds, aquest Circle and Square, és un disc que podríem dir que és una barreja reconfortant d'harmonies i melodies acústiques acuradament construïdes. Les guitarres dels duets es desenvolupen aquí segons les necessitats del baix, la bateria i el piano, i afegeixen color i rang sonor on cal. No és música per desafiar l'oient, sinó per proporcionar un marc de bon gust i reflexiu per les 10 cançons que formen Circle and Square. Mirant el món que els envolta, els dos cantants comparteixen guies i harmonies sobre històries d'art, de veïns, de records, d'amics perduts. Però el tot també és optimista, trobant el positiu en la creació enmig de la destrucció de tot allò que abans tenien molt sa al nostre voltant. Nothing Hurts, una cançó escrita sobre l'excol·laborador de Braids, amb Peter Cooper, és una de les més bones que hi ha aquí.

Àlbum ben rimat, bellament interpretat, on potser les lletres podien haver desafiat també més l'estat quo, però és una descoberta benvinguda, la definició mateixa d'un disc que ens encantaria escoltar en diumenge a la tarda, en el millor sentit. Val la pena localitzar-lo. Brace rememora suaument mentre viu amb els seus records i els records del seu amic perdut. Fins i tot en l'entorniment de la pèrdua, l'amor d'una amistat continua sent molt fort. A vegades parla de figures històriques com aquests residents d'una petita ciutat amb repercussions per la seva comunitat. És la cançó Fontana Dam.

forever. Un parell de temes dels que el mes de febrer de 2026 s'han llançat al mercat i que us hem volgut escoltar o recordar en el dia d'avui, com aquesta cançó d'en Grady McAuliffe, que ens arriba des de Connecticut, la cançó que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Forever, o aquesta cançó del cantant d'una família criada a Cape Charles, a Virgínia, però que es va moure molt amb la seva joventut a causa de ser una família militar. És el cantant conegut amb el nom de Manning Rothwork. Ell ens porta aquest Way Back When.

La cofundadora dels Hawthorns, K.P. Hawthorn, presenta el seu primer disc en solitari. Originària de Califòrnia, Hawthorn combina les seves arrels de la costa oest amb el pop i l'americana del seu Nashville d'adopció. Aquest és el novè enregistrament de llarga durada, ja que també va ser membre de la banda Calico abans de formar els Hawthorns amb el seu marit, en Johnny Hawthorn. Algunes cançons remunten als seus inicis de carrera, reutilitzades amb un so que sempre havia volgut. Va coproduir-lo amb Steve Burns. Són cançons com

Aquestes que acabem d'escoltar, aquest Break Your Heart, que és una de les cançons que ens encanta de l'àlbum, o el senzill d'obertura i principal tema, Fool's Gold, que estableix la dicotomia entre l'emoció de l'actuació i la nostàlgia dolorosa que s'instal·la en el músic viatger.

0: Un disc publicat ja fa uns mesos enrere, el 2025, i que està publicat per Mule Kick Records. Els que sigueu més fans del rock clàssic reconeixeran aquesta cançó amb la qual tanquem la presentació d'aquest disc. Going to California, de Led Zeppelin, fins i tot en tocs psicodèlics, la melodia única en font duet amb Johnny al tancament de l'àlbum, que presenta el punt culminant instrumental ressonant del violí de Sam Madigan barrejat amb la guitarra d'en Johnny.
1: Spend my days with a woman and cat, smoked my stuff and drank.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Però aquí gravant amb tot, eh? Amb l'altaveu...

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Mm-hmm. Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això tot seguit.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any aproximadament?
1: L'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch,
1: ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte, exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Ah, exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, no, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, eh? I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé i quan arribava a casa, encara estava pitjor, i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Sí, o sigui, Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis.
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Ah. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i... bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, hi vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No,
0: les
1: que són anteriors... Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: hi ha hagut
0: sempre.
1: Clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930...
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: bueno,
0: Díaz.
1: Devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. No, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs que Xamba no, doncs que aquell carrer, doncs ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, a cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves al cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes. Eh?
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: Quan
1: és que no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases, com que veurien el mar, aquest mar no el veuran, perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, amb tema de mobilitat, doncs estaran molta estona per sortir del seu propi barri
1: yeah.
0: I la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona
1: i
0: perquè
1: tant,
0: hi ha moltes caravanes
1: tant,
0: a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, al cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluch, agafes l'autobús, o sigui que ho tenia... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver-hi manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis, i va sempre ple, per tant la gent hi fa un ús, perquè esclar, anar amb cotxe a Barcelona doncs és horrorós, i amb aquest sistema jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, eh? Des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar... Depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda... Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... Vas a que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues. Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors, vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys, i després, a mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre... El que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada. I tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant d'inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho
0: però
1: recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir... Vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs, vaig dir... Vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient... I què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic... Per què no escric una novel·la? I així va ser... amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista, el periodista se l'envien al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passa, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i l'entrada dels nacionals, la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan s'ho van a, fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de DIN A4 a mà, i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una, o sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactòria. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo.
1: He posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. Que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit entre la Segona Guerra Mundial.
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec, d'allà, el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir, perquè és una cosa que jo la tenia a dins. I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans l'olor de sofre? De les festes majors?
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo a Sants teníem un pati, i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també. Adeu. A Gràcia.
1: I llavors, per fer bona olor, agafava el sotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa, ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, el barrejava la galleda d'aigua i a vegades la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
0: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
1: Exacte. Posaven amb una capseta.
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafava un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres hi vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir que és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara,
0: un que no hagis fet.
1: N'hi ha molts que no n'he fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny i em fa molta por l'avió.
0: Fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar, potser a vegades ha parlat massa, i per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui amb les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me algun altre més, però ara, vull dir, jo penso que m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones, sí, diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar, sí, un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, I em va dir, mira, que havia fet un llibre que m'agradaria que... I em va dir, sí, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com, fet un, com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge.
1: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, una, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir, potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però, vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No.
0: Ah, val.
1: No, 5 milions.
0: Vull dir,
1: aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda, perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho a una impremta,
1: buscar-te una impremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un taler, perquè les nenes anaven a treballar a les 9, als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: M'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan al carrer, dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà, va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé, i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Molt bé. Gràcies a vosaltres.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: Avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno, però
0: les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya, i sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques, ara de fet només fem marxa nòrdica. Però bueno, activitats en tenim bastantes, però en aquests moments oberta i en funcionament només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: Van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Que sí, jo estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment del Fred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dissabte al dematí, vam fer una sessió inicial de dissabte al dematí, vam tenir força èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
1: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones, aproximadament.
0: Ah, està molt bé.
2: Dintre del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
1: Sí.
0: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja
0: sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
1: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons, i després els tens que, diguéssim, obrir la mà. Aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
0: Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
1: Sí.
0: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
1: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades se'n diuen i se creuen per amb una altra persona que porta bastons i em diuen, mira Carme, aquesta ho fa malament, aquesta ho fa malament, perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és super necessari, és més eficaç.
3: Val, doncs...
2: És molt senzilla la tècnica.
3: Sí, és senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. El canvi a la fi, quan vam començar, és caminar en pals. No té cap secret especial.
3: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909 i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
1: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
3: Sí.
1: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, pues que vingui.
3: Val, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
1: Sí.
3: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, no cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme, i que a partir d'aquí doncs ja es podrà decidir si s'incorpora l'activitat de forma habitual.
1: Jo crec que li agrada.

0: una mica caminar a la muntanya perquè
1: perdo
0: l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri,
1: sí.
0: Però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una sí. manera ja
1: és
0: més
1: que vindrà.
0: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
0: Molt bé, gràcies per la invitació, m'esforçaré.
1: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més i que són de apoyo, sí, per aguantar l'equilibri,
0: sí.
1: En canvi els de marxa nòrdica és per impulsar-se, són més lleugers i es porten a darrere, són d'impulso. Aquesta és una mica la diferència, uns per apoyar-se i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
0: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas cap per la part de davant quan
1: exacte.
0: Camines que la part de darrere.
1: Sí. Mm-hmm.
0: És totalment diferent.
1: Sí.
0: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per poder, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
0: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat, fins i tot, no?
1: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora el portar bastons, disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades els bastons et fan anar erguides, o sigui, rectes,
0: sí.
1: Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I l'alliberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir d'alguna manera.
0: Molt bé.
2: Vamos a parlar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: M'he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
0: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quant duren les sessions de la marxa?
2: Una hora i mitja. De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs.
0: Uh-huh.
2: Després fem una sortida que és el temps de caminar, amb la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a veure la lluna plena a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tinguem el dia de Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent res, també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
1: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en proceso. Soy un proyecto d'instructor.
1: No, és.
0: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?

0: Com a sòcia, molt barata.
1: Com a sòcia, em surt barata. Vale.
0: No, mira, t'ho explico. Nosaltres, primer cobrava una quota fixa, mensual, però era un problema, perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet sí. per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és, agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Sí. Llavors, som una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, no? Són 4 setmanes per mes. Un 16, entre 16 i 30 euros, 125 euros si no ets soci.
1: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista. Ara, sí. ara que parli una miqueta més,
0: sí, sí.
1: el Jordi. Teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
0: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada. De fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys, organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
1: Sí.
0: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim a autocar, una excursió divulgativa, per entendre, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola, que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
1: Carme, encara que faci fred o plogui, la sí. marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu?
2: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. Però no, estaven tots allà.
1: Sempre tots hi ha algú.
2: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no. Però, bueno, o sigui, cauen gotetes, estan allà, eh? O sigui, que fantàstic, estan a... tots allà preparats.
0: I la senyora de la Filomena amb el fred estàvem tots allà també,
1: sí,
0: eh? Tapadets,
1: també,
0: tapadets, però sí. estàvem tots allà.
1: Amb el vent de la Filomena
0: amb
1: també.
0: Amb el fred de la Filomena estàvem tots allà marxant, no digo como locos.
1: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
0: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
1: També teniu Facebook, Instagram,
0: sí.
1: oi, del Centre
0: sí.
1: Excursionista?
0: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
1: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
0: De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància. Però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
1: Suposo que...
0: casos d'accidents, per exemple.
1: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Mm. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
0: No,
2: però hi ha alguns que sí que estan federats.
1: Clar, sí, m'imagino que
0: hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
1: Sí.
0: I bueno, no és... el que sí que et permet és això, si estàs federat tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
1: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir, no voldria deixar-nos res.
2: Que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
1: Sí.
2: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
1: Esport low cost?
2: Low cost.
1: Ah, low cost, perdona.
2: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
1: Perdona.
2: I bueno, i res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, pues això és, la marxa nòrdica és perfecta.
1: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, mm, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb, sí, la gent del nostre voltant. Sí. Suposo que també conèixer gent nova,
2: sí,
1: eh? Perquè no, no tothom habitualment fa esport. Mm. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hores de matinar, sí, eh? I amb, però la si marxa segur... nòrdica és un, és, clar, un escalfament, un entrenament, sí, eh? Perquè, sí, psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
2: Exacte.
1: Jordi, alguna coseta més a afegir de les, no, activitats del centre excursionista?
0: Només encoratjar-vos a que vingueu.
1: Sí.
0: Tots els dimecres i tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja i us esperem a tots i a totes.
1: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen, estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
2: Perfecte.
0: Molt bé,
1: i
0: perfecte.
1: Recordaré ja per acabar, el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909. Recordeu que estan per la tarda, aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre, més o menys, i el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
0: a tu
1: i fins la propera. Una abraçada per tothom.
0: Adéu. Gràcies.

0: i els diumenges a les 11 del matí.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Sempre dic que el programa d'avui és molt especial i és veritat. Tots ho són per un motiu o un altre, però el d'avui us explicaré el motiu concret. Tot just ens acostem a un any que vaig començar aquesta aventura radiofònica i els que ens seguiu des de l'inici recordareu que va ser en una altra emissora, Ràdio Sant Esteve, a qui agraeixo molt la confiança que em van donar en aquell moment. Avui, 12 mesos després, estem a Esplugues FM, el 99.7, gràcies al Jordi, al nostre tècnic, i a Isabel, que fa possible que aquest programa surti en antena. La primera convidada que vam tenir va ser l'Àngels Alcinet, amb qui ens uneix una gran amistat i amb qui vam parlar de medicina tradicional xinesa i acupuntura. En aquell programa va quedar en l'aire la possibilitat de tornar a parlar de més temes i he pensat que una manera excel·lent de celebrar que ja estem a punt de complir l'any d'emissions seria convidar-la de nou. Àngels, benvinguda, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Feliç aniversari.
0: Gràcies, gràcies.
1: Fa un anyet, eh? Fem un anyet, eh,
0: bueno,
1: Joan Carles?
0: El nen ja va caminant i sembla que tenim per dies. L'Àngels, a part d'aquesta bona amistat, per suposat és una professional, fa més de 20 anys que s'hi dedica a la medicina tradicional xinesa, atenent moltes persones a diari a la seva consulta d'Esplugues de Llobregat. Diplomada com tècnica superior de relacions públiques, amb estudis de solfeig i piano, urbanita per convenciment, budista per més convenciment encara, i tècnica superior en medicina tradicional xinesa per la Universitat de Pequín i Yunnan. Àngels, en aquell primer programa vam parlar sobretot de tècniques, de teràpies, de la medicina tradicional xinesa. Avui hem pensat que podem fer alguna cosa complementari, que és parlar de l'alimentació, de la dieta, que crec que és molt important i complementària.
1: Des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa.
0: Correcte.
1: Bueno, l'alimentació des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa en la base no discerneix molt del que fem nosaltres diàriament, el que hauríem de fer diàriament. En el bàsic coincidim, però n'hi ha certs punts en els que la medicina xinesa utilitza l'alimentació com part de la sanació d'una persona. O sigui, ells opten més per la prevenció mitjançant els aliments que no menjar bé quan un ja ha adquirit una malaltia o es troba malament. A mi m'agrada molt citar una frase de Leonardo da Vinci, que evidentment no era xinès, però una mica va en connexió del que pensen els xinesos vers l'alimentació i en la vida en general. L'idea que la vitalitat i la bellesa són dons de la natura destinats per a aquelles persones que segueixen les seves normes. Evidentment, l'alimentació no té normes, ningú t'obliga a saber el que has de menjar o si ho saps a menjar-ho. Però si tu la salut d'una persona és com un jardí, no? Si no el regues una mica tots els dies,
0: si no el cuides, no?
1: Si no el cuides, al final acaba mermant la teva salut. Llavors, l'avantatge que tenen els xinesos o els que utilitzen la dieta com a forma de com a medicina, bueno, és que adapten l'alimentació en funció de la persona, adapten l'alimentació en funció de l'estació de l'any en la que estem, o sigui, fan que el que mengen en un dia, a part d'alimentar-te, bueno, pues sigui una manera de conservar la teva longevitat i que els teus òrgans funcionin de manera adequada en funció de la teva fisiologia.
0: Clar, és molt important això que estàs explicant perquè una de les primeres qüestions que a mi em venia al cap era per situar-nos aquest tipus de dieta o d'alimentació, si era pròpia dels xinesos de forma general o només d'aquells que realment, per exemple, poso un exemple, la dieta mediterrània és típica nostra, però no tothom de que vivim a la zona la practica. Llavors, no sé si passa també una mica el mateix, és a dir...
1: Bueno, és que, a veure, parlar de l'alimentació en la medicina tradicional xinesa no vol dir que tota la població xinesa
0: faci això.
1: L'important d'això és saber que més enllà de lo que menges, és la funció que té aquell aliment en el teu organisme. I que quan tu vas a l'hospital, una part del tractament és l'alimentació. Aquí a Occident afortunadament, cada vegada anem en aquesta tendència en què el teu terapeuta, el teu metge, te diu, mira, si tu tens el fetge gras, per exemple, pues intenta no menjar greixos. Però això ja es fa quan la persona
0: ja té
1: dona un
0: símptoma
1: positiu en un fetge gras o el colesterol elevat. Ells allà fan el contrari. Quan tu vas al metge per un problema, solucionen el problema, però conserven la manera de tenir saludable l'orga que tinguis afectat.
0: Aquí, si em permets una mica la broma, quan vas a l'hospital, l'alimentació precisament no forma part de la solució, perquè habitualment no sol ser massa,
1: bueno,
0: massa
1: ells,
0: bona.
1: Per
0: no?
1: exemple, els metges xinesos, el que expliquen als pacients, que això és no només el que menges, sinó com ho menges, com ho cuines, sempre expliquen que l'aliment sempre està té dos elements molt importants. El yin, amb jota, que és no el yin del yin i el yang,
0: sinó
1: el yin amb jota, que és l'essència que té l'aliment, o sigui, els nutrients, i el chi, que és l'energia que comporta. Llavors, perquè això, quan tu ho ingereixes, funcioni, l'aliment no ha d'estar sempre en format triturat, que és el que normalment es fa en els malalts, que, bueno, si no t'estàs bé, pues, triturat, no? A veure, el triturat és molt bo quan tu tens problemes de deglució o quan tens problemes de dentició, però no és l'ideal a l'hora de portar una dieta saludable cada dia, perquè l'aparell digestiu té una energia que fa que els aliments es metabolitzin. Si tu aquest aliment el prens sempre triturat, aquest mecanisme no es posa en marxa.
0: No acaba de fer la seva funció.
1: Tu fixa't que quan una persona, sobretot la gent gran, quan els donen sempre triturats, acaben perdent pes, tot i que estan alimentats. A lo millor els fan una analítica i tenen una analítica de nen de 18, però el seu físic es merma. I és perquè quan tu tritures els aliments, perden aquesta energia i no tenen suficiència energia vital com perquè el teu cos s'alimenti, no només a l'estómac ni la sang, sinó que la musculatura necessita d'energia.
0: Això, Àngels, em fa pensar una mica una corrent que hi ha actualment i que he pogut constatar, perdona, aquest estiu, i és que ara, per exemple, ha canviat el tema i amb els bebès no se'ls dona com abans, si te'n recordes, era típic donar els típics potitos i preparats sinó que de seguida, al cap de poc, ja es van incorporant aliments sòlids i se'ls va donant una dieta més sòlida.
1: Sí, de fet, mira, jo, es donen molts casos. Jo a la consulta he tingut, per exemple, casos de nens, cada vegada passa més, i això és una cosa que ho he tingut jo. Ara fa poc vaig tenir un nen, cada vegada és més comú que els nens, les dentetes de llet, que se'n diuen, no els hi cauen, sinó que els hi creixen les del darrere i les de davant no cauen. I tenen que anar al dentista que els hi acabin traient. El dentista, que tinc un dentista sobre de la consulta, em comenta, és que com cada vegada tenim la tendència als nens a que mengin tou, clar, la mandíbula, la formació de la dentició, és una part de la seva formació, és que tu tinguis força a la mandíbula. Que això, si tu mossegues, provoques la dentició. Si sempre estan menjant tou o triturat, això es retarda de tal manera que acaba passant això,
0: clar,
1: que la dentició s'enredareix. Per això, els aliments, també està molt de moda, fixat, lo dels sucs detox, els de matins, que posa la gent... Tot el verd que
0: Instagram
1: trobin...
0: Instagram està ple.
1: Bueno, alimenta, sí, està bo, per suposat. És dolent, en absolut, però no és la manera adequada de menjar-se una fruita. La fruita està per ser mastegada, no licuada. El licuat, com altres coses, forma part de l'evolució de l'ésser humà, que ho hem inventat nosaltres. Però l'aliment, en la mesura de lo possible, s'ha de mastegar. Una altra cosa és que tinguis un problema temporal i tu no puguis, llavors t'has d'adaptar.
0: Però
1: la fruita s'ha de mastegar, la verdura s'ha de mastegar, necessitem fer servir totes les parts de l'aparell digestiu.
0: Sí, sí, sí. Recuperant una mica el fil de la part inicial, els principis de la dieta amb què es basa aquesta alimentació,
1: sí, sí.
0: Quins serien?
1: Mira, el bàsic, repeteixo, que és que coincidim molt. Per exemple, sempre tu vas al mercat i mires que l'aliment estigui el més fresc possible, que sigui de temporada, que estigui en bones condicions. En això coincidem. Després tenen 10 normes, me les he portat apuntades perquè no se'm deixi,
0: sí, sí.
1: Que també coincideixen, però hi ha algunes coses en les que fem les coses diferents. Per exemple, el menjar entre
0: àpats,
1: això és una cosa que, degut a la nostra alimentació, que potser mengem molt en un àpat i molt poc en l'altre,
0: necessitem,
1: i normalment quan tu vas a picar sempre agafes allò que no deus, no?
0: Sé de què em parles,
1: vale. Després,
0: ho practico.
1: Ells mengen, o sigui, no hi ha àpat en el que no mengin molta verdura o no mengin llegum. Utilitzen el wok. El wok, la forma del wok no està feta perquè sigui més bonic. La forma del wok està fet perquè no es perden els olis essencials ni l'energia de l'aliment, de manera que l'escalfor puja però torna a introduir-se dintre del wok. Els aliments no han d'estar ni molt fets, ni que no te'ls puguis ni menjar de cru, ha d'estar cruixent, una textura ha de ser cruixent. Evidentment hi ha coses, la sopa de miso, per exemple, és una sopa, però tot el que poden guisar al wok, ho guisen al wok. Després, els greixos. Mengen de manera moderada tot el que són grasses saturades. També s'ha de dir que des que està el McDonald's i aquests tipus de menjars fast food, que s'han introduït més a Xina cada vegada, es menja pitjor. Però tradicionalment intentant menjar peix, carn, però en la mesura del possible cuinat al wok. Després, els glúcids d'absorció ràpida. Quan dic glúcids d'absorció ràpida, vol dir farines blanques, sucre refinat, arròs blanc, tot ho mengen integral. El tema de la glucosa és un tema molt preocupant dintre de l'alimentació. Quan tu menges aliments d'absorció ràpida, com són el pa blanc, tot el que són farines blanques o sucres d'absorció ràpida, es transformen en glucosa. La glucosa és el que nosaltres... És que tens diabetes, doncs això és que tens la glucosa elevada. Quan tu menges integral, el que converteixes en l'aliment és en glucogen, que és la reserva del sucre. Això no és dolent. El dolent és el que prové del refinat. Tot el que sigui refinat és perjudicial per la salut. Aleshores, ells intenten tot el que pugui ser integral molt millor.
0: Sí, perdona, és una mica, això sí que és el que deies, que coincidim amb moltes coses.
1: Sí.
0: Aquí, per exemple, també coincidiria amb nosaltres, no? Que d'alguna manera
1: amb això
0: cada vegada s'aposta més per anar substituint,
1: sí,
0: per integrar
1: de
0: tot
1: totes maneres
0: de...
1: És molt habitual, al Japó, per exemple, l'arròs que cuinen és blanc.
0: Uh-huh.
1: Però si tu t'hi fixes amb la resta de l'alimentació, ells no mengen pa, mengen el bol d'arròs i no mengen absolutament ningú tipus de farina, sí, més enllà de la tempura, que és una farina especial.
0: Sí,
1: aleshores, en això coincidim bastant. Després intenten no menjar molts aliments àcids, crus o de temperatura freda. Quan parlo de temperatura, no només parlo de que estigui a la nevera o no, sinó de la naturalesa de l'aliment. Ells distingeixen els aliments en temperatures i en sabors. Si vols, després crec que...
0: Sí, és un tema interessant que podem tocar.
1: Sí. Aleshores, no mengen productes làctics.
0: Cap. O sigui, el tipus de llets, formatges i això? Res, iogurts?
1: No. No. Intenten no menjar aliments làctics. Per una... Qüestió de que en la medicina xinesa hi ha un terme que és bastant complicat, que és la humitat. La humitat, tot el que són làctics provoquen humitat. La humitat es tradueix, perquè ens entenguem, en cel·lulitis, retenció de líquids, a vegades migranyes. Moltes migranyes venen associades a... Jo ho veig moltes vegades a la consulta. Gent que diàriament mengen... làctics en diverses vegades al dia i tenen migranyes. És una cosa que és un aliment que provoca moltes migranyes. A veure, l'important de tot això no és prohibir, sinó que la gent entengui que si una cosa... Jo a la consulta mai prohibeixo res, no m'agrada gens prohibir, però sempre dic, bueno, si tu et portes bé entre setmana, el cap de setmana pots fer de més i de menys. Si a tu t'agrada molt el formatge o t'agrada molt el suc de taronja, pues a lo millor entre setmana no el mengis, però el cap de setmana sí. Però si tens una setmana de crisi, evita el més possible allò que et perjudica, que això és el que ens costa més aquí a Occident.
0: I que suposo que cada persona ha d'identificar també, no?, per saber què és el que realment li...
1: Clar, tens que tenir algú... Tu, fins que una persona no li expliques que el que li està provocant una migranya o una retenció de líquids és l'excés de menjar una cosa o una altra, clar, si tu no saps una cosa...
0: Sí, és
1: difícil que la puguis corregir. Ara, un cop te l'expliquen, està en tu, no?
0: I és la decisió de cadascú.
1: Exacte. I després, una altra cosa que sempre intenten fer és prendre alguna herba calenta després dels àpats.
0: Forma infusió.
1: Forma infusió en funció de com estàs, també. Tot va una mica com estàs i l'estació de l'any. Per exemple, si tu estàs menjant un àpat en el que estàs introduint molt peix. El peix és una... Tot el que prové del mar és de naturalesa freda. Freda, aleshores... Llavors,
0: freda, perdona, amb aquest concepte que explicaves abans.
1: En el concepte
0: abans,
1: de naturalesa de l'aliment.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, l'estómac, segons la medicina xinesa, és un dels... És l'òrgan més calent del cos humà. Si tu introdueixes un aliment de naturalesa freda mentre estàs fent la digestió, has de corregir-lo amb algun altre aliment perquè es quedi neutre. Aleshores, què fan? Si tu estàs menjant peix de naturalesa freda, pots fer dues coses. O te ratlles una mica de gengibre i si no t'agrada pots prendre una infusió d'alguna planta de naturalesa calenta, com per exemple la canyella. D'aquesta manera tu estàs convertint un aliment fred en un aliment neutre, perquè la canyella és calenta. I juguen una mica això. Si jo tinc que menjar peix, intento corregir amb un altre aliment de manera que...
0: S'equilibri, per dir-ho.
1: S'equilibri d'alguna manera.
0: Molt interessant, eh?
1: Saps? Aleshores, i això amb tot. Per exemple, amb el tema de les estacions de l'any, si estem a la primavera, pues, comencen a introduir aliments frescos, no freds, frescos. Si estem de cara a la tardor, es comencen a introduir aliments tebis, no? Sempre juguen... El que s'ha d'evitar sempre, com quasi tot en la vida,
0: els
1: són
0: extrems,
1: els extrems.
0: Clar.
1: Ells tenen, per exemple, l'aliment de naturalesa calenta, tebi, neutre, fresc i fred. Llavors, la teva alimentació ha de basar-se, ha d'estar entre el fresc i el tebi. Però, clar, no tots els aliments són d'aquesta naturalesa. Aleshores, si tu has de menjar un aliment calent, imagina't que te'n vas a un mexicà, si estiguéssim aquí, venga picant, no? Doncs, pues, a lo millor, després de menjar, pots menjar-te una menta poleo, que és de naturalesa freda, i estar
0: equilibrant
1: una mica, de manera que el teu aparell digestiu no pateix i llavors no generes altres coses, com la humitat, per exemple, o foc a l'estómac, que puguin perjudicar la teva salut. Per això dic que ells sempre intenten compensar o millorar, o imagina't que tens un refredat i tu, perquè t'ha donat un cop de vent fred. Aleshores, si tu tens un atac de vent fred, has de menjar picant, no? Per poder
0: compensar-ho. Que curiós.
1: A l'hora de fer sopa, si t'has de menjar, en lloc de menjar una sopa de ceba que és freda, pues fan una sopa d'un altre aliment que sigui naturalesa calenta.
0: Amb això sí que no ens assemblem, amb la cultura nostra.
1: No.
0: Perquè aquí tirem absolutament d'extrem.
1: Això serien les normes bàsiques que ells intenten... Ells sempre busquen respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu. El centre del cos, que en la terminologia xinesa és el zon, és... on estan tots els òrgans vitals de la persona, el centre. El centre és el que controla la salut d'una persona, ja només perquè tot està concentrat en el tòrax, sinó que l'aparell digestiu és el que s'encarrega de repartir tot el que necessitem. I per ells és superimportant el tema de l'alimentació.
0: O sigui que com a objectius principal podríem dir que és aquest, és el
1: buscar
0: aquest equilibri.
1: Exactament, és respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu.
0: Fantàstic. Molt bé, veiem que hi ha moltes coses, com hem dit, que coincidíem, també algunes que divergim, perquè amb això, sobretot els extrems aquí són més, no?
1: Sí.
0: De l'estiu, especialment, doncs, tot molt fred.
1: Tot molt fred.
0: I l'hivern molt calent.
1: Però, sí, sí.
0: Sempre anem una mica...
1: A més, és típic de veure, per exemple, una altra cosa que nosaltres no fem correctament, o podem millorar. La fruita, sobretot persones amb glucosa elevada, la fruita després dels àpats puja molt la glucosa. La fruita és un aliment que s'ha de menjar entre esmorzar, dinar...
0: Sopa.
1: I si volem filar més prim, si cada vegada que es menja fruita, menjar-la la mateixa. Llavors, si tu menges fruita després dels àpats, el que estàs provocant és una fermentació. La fermentació provoca sucre. O sigui, el raïm, quan fermenta, es converteix en vi. El vi és un aliment que té molta glucosa. Llavors, una manera d'evitar una glucosa elevada, ja no només cada àpat, sinó en el teu futur...
0: De forma habitual i
1: exacte,
0: a futur.
1: Exacte, és menjar la fruita fora dels àpats principals.
0: I fixa't que aquí el costum habitual
1: és
0: acabar amb un postre...
1: El postre, sí.
0: Bueno, ja no parlo de fruita, aquí que s'acaba amb un postre que pot anar...
1: Més enllà
0: del tiramisú,
1: el gelat i el... I, clar, per exemple, una altra cosa que sí que fan, si mengen meló, el meló, tu saps que a l'estiu moltes vegades, és que m'he trobat malament i és que has sopat meló o marisc. El meló és extremadament fred, però si vols menjar meló, posa-li una miqueta de canyella. Llavors estàs neutralitzant el
0: una
1: fred.
0: Una mica de canyella.
1: Canyella amb el meló. Que vols un gelat a mitja tarda? Pues posa-li canyella, llavors estàs... Per això dic que no cal prohibir les coses, simplement tampoc has d'abusar, però si et ve de gust una vegada i tens alguna cosa que saps que no és el millor pel teu cos, però et ve de gust, pues posa-li canyella si et ve de gust un gelat.
0: Molt bé, molt bé. O sigui, bueno, jo crec que estic prenent nota sobre la marxa, de molta cosa que dius, perquè
1: sí.
0: em sembla que realment, a més, cometem bastants errors,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: De forma, per lo que estàs explicant sobre l'alimentació diària, ells realment, abans deies que aquest tipus d'alimentació el fan també com una manera de prevenir la malaltia.
1: Sí.
0: És a dir, el que volen és que el cos no arribi a malaltir. I llavors, diguéssim, tot aquest procés, a part dels objectius que ja hem parlat i de la, en què es basa, hi ha principis que m'imagino que es basen també en el tipus de sabors, no? M'imagino.
1: Sí, ells tenen... cinc tipus de sabor, bueno, sis. Tenen l'agri, l'amarg, el dolç, el picant i el salat. I jo afegiria un, que és l'insípid.
0: Insípid.
1: Insípid. El que els japonesos diuen, crec que es diu umame, que crec que està molt de moda. L'insípid és el no sabor.
0: Ara, no sabor.
1: No sabor. O sigui, hi ha coses que no tenen gust. L'aigua no hauria de tenir gust.
0: Bueno, depèn.
1: No hauria de tenir gust, però, per exemple, el típic espessant que se li posa als avis perquè no s'ennueguin està fet d'una alga que no té sabor, per exemple, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però jo m'agrada sempre que dic que estan els cinc tradicionals, però que no ens oblidem de l'insípid, que també és un tipus de sabor. Llavors, aquests sabors sempre estan associats a l'orga que els hi correspon i a un color. Per exemple, el fetge li correspon a l'aliment agri i correspon a l'aliment fusta. El cor li correspon a l'amarg, a la melsa, al dolç, al pulmó, al picant i al salat, al ronyó. Per exemple, una persona... quasi totes les persones que tenen problemes d'asma o així sempre et diuen, és que tinc un gust metàl·lic a la boca. És molt típic d'això. O, per exemple, les persones que tenen problemes de depressió o que tenen pensaments molt recidivants, sempre són persones que pateixen d'angoixa. Què et fa l'angoixa? Menja què? Dolç.
0: Dolç.
1: Vull dir, si et pares a pensar tot el que...
0: És veritat, eh? Tot, o sigui, molts comportaments i molta està relacionat amb l'alimentació.
1: Sí, per exemple, una persona que fa malament la digestió o ha begut molt d'alcohol, quin gust té a la boca? Amarg o agri, que és el fetge. És que llavors, una persona que ha begut molt, que dice, es que m'he puesto verde, no? Pues a quin color té? és que sempre tots els elements estan interrelacionats i això s'interrelaciona, a més, amb l'alimentació.
0: Molt bé, doncs estem arribant a la meitat de, del temps.
1: Vale.
0: El temps passa molt ràpid. Ara farem una breu pausa.
1: Vale.
0: Tornem amb una falca sobre el programa i en una estona estem aquí.
1: Vale, gràcies.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres, amb Joan Carles Simón, a Esplugues FM, al 99.7, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs ja estem aquí de nou amb l'Àngels Alcinet, la nostra experta en medicina tradicional xinesa, i amb la que estem parlant avui sobre l'alimentació, que com ens ha explicat al començament, pels xinesos que la segueixen, que evidentment no són els 1.200 milions, sinó que serà una part, doncs té molta importància, sobretot amb mantenir sa el cos i prevenir precisament de les malalties, una mica fer-ho de forma proactiva i no reactiva. Recuperem, si vols, la conversa, perquè ens havies d'explicar també una mica els principis bàsics
1: del menjar bé. Que això també és una cosa que ells cuiden molt. Per exemple, n'hi ha 9 principis bàsics per tenir una bona digestió i una bona alimentació. La primera és la moderació. Els xinesos sempre, quan dic els xinesos em refereixo a la medicina tradicional xinesa, no a la persones individuals, sí, sí. Però bueno, és tot una mica. La moderació. Ells creuen que una persona no s'ha d'aixecar de la taula ni amb la sensació d'anar a explotar ni amb la sensació de gana. Has d'emplenar un 75% de la capacitat
0: del seu estómac.
1: Com se sap això? Pues se sap quan tu dius, estic bé. O sigui, podria menjar més, però estic bé. En aquell moment és quan tu has de dir, tinc el meu àpat fet, jo no menjo més. La masticació. S'ha de mastegar molt bé. En la medicina tradicional xinesa hi ha un refrany que diu que s'ha de beure la carn i mastegar la sopa. Amb això et volen dir que encara que s'ha de fer sempre una bona masticació dels aliments, perquè la digestió comença en la boca, no en l'estómac. Després, tenir gana. O sigui, hi ha dos tipus de gana. Una, la física, i una, la mental. Ells sempre mengen quan tenen gana física. O sigui, no és... Aquí a Occident passa molt de... Si tu et pares a pensar, ara menjaria, jo què sé, un entrepà. I et pares a pensar si realment és l'estómac que t'està demanant la gana o és que tens el desig. Ells discerneixen molt bé entre el que és la gana física del desig de menjar. Llavors, quan tinguis gana, menja. La regularitat. No s'ha de saltar cap àpat. Són 5 àpats al dia, aquí en Occident doncs seran 5. Ells s'hi fan 4 o 4, perquè ells, una de les coses que fins fa poc cuidaven molt era utilitzar l'horari solar. L'horari solar és el que ens ajuda a conservar les hormones cerebrals de manera saludable. S'aixequen molt d'hora, esmorzen i sopen cap a les 5:30 de la tarda. Ells ho fan durant tot l'horari solar, de manera que el cortisol, la serotonina i la melatonina, totes aquestes hormones que ara estan tan de moda, ells ho tenen supercontrolat, aquest tema. Després, si voleu, us explico com funciona una mica el tema de les hormones.
0: I tant, i tant.
1: Perquè és molt important. Llavors, la regularitat, això us explicava, no t'has de saltar cap àpat. En els horaris que tu tinguis en la teva vida, pues, organitza't com vulguis, però has d'esmorzar, prendre un tentempié, dinar, berenar i sopar. ¿Vale? Llavors, la concentració, superimportant. Això, ara que es diu tant, això fa molts anys que ho estan dient els xinesos. No, quan una persona menja, està menjant, ja estàs fent alguna cosa en la teva vida i és una cosa molt important, la teva alimentació. Llavors, no has de mirar la tele, no has de llegir, no has de mirar el mòbil, has d'estar concentrat en allò que fas, que és ingerir els teus aliments. Has d'estar, si pot ser, de bon humor quan mengi. Això és molt graciós, perquè quan jo estudiava, em va dir, l'humor és molt important a l'hora de comer. És veritat, és molt important si tu menges enfadat o de manera accelerada o de manera estressada, entra en funcionament una cosa que es diu en la medicina xinesa, que és l'energia caòtica. Llavors, és que el repartiment dels aliments no es fa correctament. ¿Vale? Pot venir una migranya, una indigestió, mil coses. Una cosa que fan els xinesos, que a mi m'agrada molt, després dels àpats es fan un massatge a la panxa, de manera circular per tot l'abdomen, de manera que ajuden, és una manera agradable d'ajudar la motilitat i mobilitat intestinal, i que és com mimar el teu aparell digestiu, però és una cosa que jo he vist i la veritat és que és molt curiós de veure, perquè després tots es fan massatge a la panxa. Qui pot caminar després de dinar és ideal. O sigui, es diu en medicina xinesa que, per exemple, les persones que tenen diabetes, poco plato y mucho zapato. Això vol dir que...
0: És bona aquesta.
1: Que si tu menges o t'has passat menjant, si camines... Ells diuen, quien camina 100 passos després de comer vivirà 99 anys. Coses així, perquè és una manera de cremar les calories
0: excedents
1: i bellugar els budells. I després una altra cosa molt important per ells és el plaer. O sigui, tots aquells aliments que tu ingereixes t'han d'agradar en la mesura de lo possible. Ingerir aliments que no són agradables per tu et genera
0: malestar,
1: no? Malestar. Estem parlant d'una alimentació estant sa. Si tu estàs malalt i tens que menjar-te alguna cosa que no t'agrada, evidentment te la menges, però en la mesura de lo possible.
0: El que passa que aquest últim punt és una mica perillós,
1: sí,
0: perquè hi ha gent que tindria,
1: sí,
0: l'excusa perfecta per,
1: sí,
0: no menjar verdura, per no menjar peix,
1: bueno,
0: no?
1: Sí.
0: És
1: bueno,
0: així.
1: Bueno, sí.
0: Bueno, molt bé. Realment, al final, són coses que tenen, Àngels, molt sentit comú, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí, sí.
0: Que realment són com principis molt bàsics.
1: Molt bàsics, però que nosaltres aquí moltes vegades no els tenim en compte o els obviem perquè pensem que no són importants. Jo crec que històricament sempre la cultura del menjar en el nostre país, sobretot, i en Occident en general, està basada només en el plaer.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Està basada el 80% en el plaer. Això cada vegada crec que s'està tornant de manera a la contra, sí. Però cada vegada estem millorant en aquest aspecte. Però a vegades millorar no vol dir fer les coses bé, com quan parlàvem del tema dels liquats o dels triturats. Es fan bona voluntat i és dolent. Es fan bona voluntat i no és dolent. Però a lo millor no és lo adequat pel teu aparell digestiu.
0: De fet, a la cultura occidental, ja no parlo aquí a la Mediterrània, aquests dies, una mica treballant sobre el programa que estem fent avui, he pogut averiguar que, per exemple, als Estats Units, en aquest moment, hi ha una autèntica pandèmia, de part de l'obesitat, que ja sabem,
1: sí,
0: tots,
1: sí,
0: de diabetis. És una espectacular.
1: Sí.
0: I a Itàlia, per exemple, que són els reis de la pasta,
1: sí,
0: i de, ja no solament en forma de pasta, sinó també de pizza i de,
1: sí,
0: molta farina,
1: sí, sí,
0: s'està començant a donar també un augment increïble de persones amb problemes d'insulina,
1: sí,
0: i amb,
1: sí,
0: problemes,
1: sí,
0: de dependència.
1: Però això és per la... Mira, però això és com tot, és quan una persona et diu, és que soc celíaco. Bueno, una cosa, la celiaquia és una malaltia molt seriosa i és genètica, o sigui, és una cosa que tu neixes amb allò, ho pots desenvolupar o no, però tu tens el gen de la celiaquia. I una altra cosa és tornar-te intolerant al gluten, que ara també està molt de moda. Si tu observes el conjunt de població que els hi passa això, la gran majoria són deportistes. Els deportistes, històricament, els hidrats de carboni són molt importants per l'energia, sí, però refinats. Perquè el que estàs fent tu és agafar reserves de glucogen per quan tu fas un esforç, el teu cos no tingui que tirar d'insulina ràpida. Saps? La insulina ràpida et dona un xute, no? I després disminueix. I ahí on pots tenir problemes seriosos. Llavors, la intolerància al gluten moltes vegades ve per tal... Li provoquem tanta inflamació al budell degut als aliments refinats que arriba un moment que el teu budell no pot assimilar tanta... I provoca una inflamació, i no és que et tornis intolerant, és que el teu budell ja no pot assimilar tanta sucre.
0: No pot treballar,
1: no,
0: normalment.
1: No pot treballar. Llavors, la intolerància al gluten, en la majoria dels casos, moltes vegades venen per part de persones que practiquen esport professional o no professional. Bueno, pots menjar pasta i arròs, però menja-ho integral. El problema és que el blat... crec que té tres components. No, ara t'ho estic dient de memòria, però crec que té tres components. Quan tu refines un aliment, li estàs traient un dels tres components. Un aliment no té certs components perquè sí. Es té perquè els necessita i és la seva natura. Quan tu estàs manipulant un aliment, estàs traient allò que fa que compensi que l'altre ingredient que té no et perjudiqui.
0: Aquell equilibri també.
1: Això
0: que
1: es veu molt amb la sal. La sal té iode i sodi. La sal puja la pressió? Pues home, si tens una sal sense refinar, probablement no te la...
0: No t'afecta
1: perquè està compensada entre les dues coses que fa que no, una no es dispari, no? Funciona una mica així, però...
0: Bueno. El que passa que la indústria alimentària pràcticament va amb el sentit oposat.
1: Sí, no? Sí.
0: Cada vegada veiem més aliments, diguéssim, precuinats
1: i
0: que tenen molta manipulació.
1: Sí, els aliments precuinats són els aliments, com parlava al principi, que tenen absoluta carència del zinc que parlava i del chi necessari per agafar tots els nutrients. Aquests aliments, com estan manipulats, no tenen ningun dels dos components principals perquè aquella cosa que t'estàs menjant t'alimenti. Llavors és com si mengessis, com es diu molt bé, comida basura. O sigui,
0: sí.
1: No només no t'alimenta, sinó que a més et perjudica.
0: I tot això que estem veient, Àngels, clar, hi ha molta cosa que a part de sentit comú, hi ha molta cosa que és absolutament evident que té que ser bona pel cos, no?
1: Sí.
0: Tu creus que a nivell nostre és assimilable, és fàcilment adoptable aquest tipus d'alimentació?
1: Amb els aliments que tenim... A veure, nosaltres tenim una varietat d'aliments fantàstica, vull dir, el nostre país és el més ric, jo crec que quasi del món, en varietat, en qualitat, qualitat... ja no sabem ben
0: bé... Sí, depèn
1: on busquis. Però no tenim un problema. És que això es pot adaptar a qualsevol tipus de dieta. El fet de no barrejar coses, dona igual que sigui alimentació xinesa o... no barregis aliments, saps? Sempre trobaràs arròs integral, sempre trobaràs pasta integral, sempre trobaràs fruites que puguis menjar. No és un problema del tipus de menjar, sinó de com ho mengem. M'explico?
0: Sí.
1: Llavors, ara, si tu vols fer menjar com mengen els xinesos, pues avui dia, afortunadament, tenim centenars de supermercats asiàtics on tu pots trobar les verdures, els arrossos, tot el que tu vulguis.
0: Tot el producte.
1: Sí, no hi ha problema. Però que no és un problema de... el que es menja, sinó de com es menja.
0: De com es menja, perquè abans també has comentat el tema de la preparació dels aliments.
1: Sí.
0: I comentaves que el wok té un disseny específic també per poder cuinar.
1: Sí, està pensat per això.
0: Es pot cuinar tot amb el wok o...?
1: Bueno, hi ha coses, evidentment, que no. Tu no pots fer una sopa al wok,
0: ja.
1: Però sí pots fer una carn al wok, saps? Tot el wok no, les verdures sí es cuinen bastant fàcilment. Amb una mica d'oli d'oliva, això sí.
0: Ells també utilitzen, no, l'oli d'oliva?
1: Bueno, crec, no sé si tenen oli d'oliva, però tenen oli vegetal. No sé, a vegades oli de sèsam utilitzen molt, per exemple.
0: Uh-huh.
1: El sèsam és un aliment que ho fan servir, sobretot, si tu t'hi fixes, a Orient, sempre que posen arròs, posen llavors de sèsam, perquè el sèsam és molt calent. Llavors, si mengen peix, això compensa, a part de que és un aliment molt ric en calci. Molt ric en calci.
0: La llavor de sèsam.
1: La llavor de sèsam. Les dones menopàusiques allà, que això també és un tema molt interessant, pràcticament no tenen fogots, perquè en l'alimentació a partir dels 40 afegeixen aliments rics en estrògens naturals, que no químics, i rics en calç, que preveu que quan a tu se te'n vagi la menstruació no tinguis problema d'osteoporosi, els mínims fogots possibles o problemes associats a la perimenopàusia o la menopàusia. Això és un altre tema.
0: Interessantíssim.
1: És que això, ells porten l'alimentació a qualsevol aspecte de la vida diària.
0: I realment, tu que coneixes força també una mica aquest tipus de societat, realment el nivell de qualitat de vida o de salut, general...
1: Som molt longevos. Ara és el que comentàvem abans. Cada vegada que s'han introduït les menjars fast food, cada vegada veus genovesa, però els xinesos no són persones de naturalesa, de ser grassos ni obesos. Tots són força prims. Primer que es belluguen moltíssim. No són persones sedentàries.
0: Allò que deies del zapato, no?
1: Sí. I després, la manera de menjar fa molt, clar. Les algues són uns aliments que ajuden molt a regular el funcionament de la tiroides, per exemple. Se sap que els orientals mengen algues, quasi no en tots els àpats, però en la gran majoria.
0: Perquè ara que dius això, per exemple, quin tipus d'aliments són els que es basa la dieta principalment? Ho has comentat
1: sí,
0: una mica,
1: les
0: però
1: verdures,
0: per
1: la soja, els brots de soja. Clar, el tema del brot de soja és complicat perquè aquí a Occident arriba el transgènic, per exemple. Però si ells tenen allà, la soja és un aliment que es fa estrògens, o estrògens naturals, llavors les dones mengen soja, bastant, ho incrementen, o el tofu està fet de soja, per exemple. És una cosa que ho van fent cada dia i llavors quan arriba el moment tu ja no tens aquella sintomatologia que patim aquí algunes dones, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè no ens parem a pensar què és el que podem fer perquè no ens passi. Però, bueno, és la verdura, sobretot carn i peix, és una mica com aquí, però amb els seus productes. Al final no és tan diferent.
0: Clar. I la verdura, per exemple, abans també comentaves, servida amb aquell punt de cruixent.
1: Cruixent,
0: no?
1: És a dir, sempre cruixent. Que el tinguis que mastega.
0: Que aquí hi ha molt acostum, moltes
1: sí,
0: vegades, clar, de fer-la molt.
1: Tu
0: no?
1: vas al Japó i tu amb un esmorzar tens la sopa de miso, que és beguda. Però sempre hi ha trossos de tofu que has de mastegar. Mm. Amb la qual cosa tu ja estàs mastegant. I després tens el teu bol d'arròs amb el sèsam, i tens algues, tens verdura i tens peix.
0: Sí,
1: m'explico?
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Realment, a mi el que em meravella una mica tot el que estem parlant és que hi han coses que tenen un paral·lelisme sobre
1: sí, amb
0: la nostra
1: fàcil que seria,
0: alimentació.
1: No? I que no ens parem a pensar en això.
0: Però no són conscients, exactament, no són conscients de lo important que és el fer-ho d'aquesta forma.
1: Mira,
0: clar,
1: els japonesos, si us ho fixeu, tenen una manera de menjar molt significativa. A part de que quan tu vas a menjar... no parla, és veritat, no parlen, tu estàs allà, vas a menjar, a més els hi molesta molt que algú estigui parlant al seu costat.
0: Al seu costat.
1: Ells agafen el bol i sempre miren cap avall amb els palets, mengen sempre amb la barbeta baixa. Això no és perquè siguin persones antipàtiques o que... No, això ho fan perquè si tu intentes tragar amb la barbeta baixa, fins que tu no tens el menjar ben mastegat, ets incapaç de desluir-ho. Llavors, una manera de mastegar bé és mirar una mica cap a baix fins que l'aliment està prou triturat com per poder-lo tragar.
0: Increïble, clar. Sí, sí, sí, sí, o sigui que tot està absolutament
1: pensat
0: per la importància que li donen amb aquest tema.
1: Sí, al final és això.
0: Parles dels japonesos? Disculpa, parles dels japonesos perquè entenc que Japó i Xina amb el tema alimentació és molt semblant.
1: Sí, sí, bueno, no és sí, més o menys sí. Parlo d'Àsia en general.
0: Mhm.
1: Però quasi tots, si us hi fixeu, mengen mirant cap avall.
0: Molt bé, és un tema realment apassionant i que, a més, complementari, com hem vist, de lo que vam parlar en aquell primer programa de la medicina tradicional, que al final suposo que el que busca és aquest punt de sumar, no?
1: Sí, sí.
0: De sumar tractament, però també la prevenció.
1: Jo tenia un professor, quan estudiava medicina xinesa, que el doctor Hailian, que sempre deia, és que el que està més sano és el que està ni fu ni fa, deia ell.
0: Ni fu ni fa.
1: Ni fu ni fa. Ell no tenia que per nosaltres ni fu ni fa és que estàs
0: que
1: regular.
0: No igual, sí.
1: Però ell deia ni fu ni fa dient, ni por encima ni por debajo, no? Ni fu ni fa. Pues aquest és el truc. És d'estar sempre equilibrat.
0: Amb un equilibri.
1: Ni per sobre ni per sota, que és el que busca la medicina xinesa. Buscar l'equilibri en tot.
0: Hem parlat de coses molt, molt, molt concretes, a més, per exemple, que a mi jo m'interessava preguntar, també, o sigui, per exemple, el tema dels sucs, deies, el suc no és la millor manera de prendre la fruita,
1: no.
0: Perquè realment la fruita s'ha de menjar.
1: Estàs perdent una part important del funcionament del que és el chi, que és l'energia, o sigui, és un mecanisme això al final. Tu necessites yin i chi per fer una bona digestió. El yin l'obtens perquè l'aliment és bo, però com ja li dones la feina feta, el chi no el generes. És com un motor. Veritat que quan a tu se t'acaba la bateria del cotxe, una de les maneres d'engegar-lo és posar-lo en marxa, no?
0: Sí.
1: I llavors, a mesura que es posa en marxa, va generant bateria, no?
0: Correcte. Pues
1: això és el mateix. Quan tu menges un aliment triturat, tens l'aliment, però no generes energia. Per això moltes vegades la gent que s'acostuma a menjar triturat o ha de menjar triturat pels motius que sigui, tot i que està alimentada, per pes.
0: Que és el que comentàvem també abans. Hem parlat també de la manera de cuinar, hem parlat també, per exemple, deies el tipus d'olis que es fan servir,
1: sí.
0: I l'alimentació que fan és més... entenc que deu ser poc fregit.
1: Bueno, sí que fregeixen.
0: Sí.
1: Però, o sigui, bueno, ho compensen amb altres coses. Si tenen un àpat molt greixós, doncs intenten compensar amb una verdura, saps? Fet al wok, o a lo millor al vespre no mengen fregits, o sempre intenten compensar.
0: Anar buscant sempre aquell punt.
1: Sí.
0: També ja hem parlat de l'arròs, que bàsicament és una part important de la
1: de
0: dieta i que amb la pràctica totalitat és integral, entenc.
1: Bueno, tenen de tot. També hi ha molts tipus d'arrossos allà. No és el mateix l'arròs que s'utilitza al Japó per fer a l'arrocera que l'arròs que s'utilitza a Xina.
0: Ja. Yeah.
1: Mengen arròs blanc, No, mengen arròs blanc, però és del poc hidrat de carboni que mengen ells en un dia.
0: Bueno, per el que comentaves, de que no ingereixen
1: però
0: pa de
1: és,
0: forma...
1: O sigui, quan dic arròs blanc em refereixo que no el manipulen ni el refinen, tal
0: sí,
1: qual
0: sí.
1: El cullen se'l mengen.
0: Molt bé,
1: del
0: molt
1: color
0: bé.
1: Que sigui.
0: I després, una altra qüestió que també m'ha fet pensar és el cafè. El prenen de cafè? No.
1: No, prenen infusió. Bueno,
0: però
1: cafè no, prenen ara...
0: No el prenen perquè consideren que no és sa o perquè no és una zona...
1: No és cultural.
0: No és cultural.
1: Prenen sobretot té verd. El té verd al Japó i a Xina és fonamental perquè és un gran depuratiu. El té verd té moltíssimes propietats. Però després tenen el puer, que és el té vermell. Prenen de qualsevol tipus de té. A Yunnan és on es fa el té més bo de tota Xina, per exemple.
0: Però
1: el té verd i el té vermell són bàsics en l'alimentació. El cafè és una introducció occidental a Àsia, però jo no dic que no prenguin cafè, però en les seves arrels està el té. És així.
0: I segons aquesta dieta... Hem parlat de la importància que li donen al menjar, etc, etc, i jo tenia la curiositat de saber si hi ha algun tipus de ritual o simplement és aquest ordre que has comentat de no parlar, de mantenir aquesta postura, etc.
1: Bueno, no és un ritual, és la seva manera de fer diàriament, és que és una cosa que els surt de mena. És com tu t'aixeques i te'n vas a la dutxa, pues ells mengen d'aquesta manera perquè ho fan així tradicionalment. Perquè és com se'ls ha ensenyat que s'ha de fer...
0: cultural i de tradició.
1: Exacte.
0: I llavors una curiositat una mica malsana, la pregunta.
1: Vale.
0: Aquí saps que va haver-hi una època en la que els restaurants xinesos pues, van fer una explosió, no?
1: Sí.
0: Ara li toca als japonesos, que són xinesos recuperats una mica, no?, o reformats, però el menjar que ens ofereixen en aquests restaurants aquí a Occident realment té alguna cosa a veure amb el que mengen ells a diari?
1: Bueno, si vol, n'hi ha restaurants xinesos bons, aquí a Barcelona, però el restaurant xinès al que anem tots a dinar, o asiàtic, digue-li asiàtic, per lo que jo he viscut quan he anat allà, s'assembla poc.
0: S'assembla poc.
1: S'assembla poc. Sí, existeix el tipus de menjar, però en el nom està, en les formes no. Vull dir, el cerdo agridulce que es menja aquí no té res a veure amb el cerdo agridulce que es menja allà.
0: Inclús l'arròs, m'imagino, el típic aquí que surt
1: no
0: barrejat amb 50 coses.
1: Els japonesos, si tu vas a un restaurant japonès bo, sí és molt semblant a el que es menja allà. Sí, és molt... Però també és veritat que, per exemple, el sushi allà no és una cosa que es menja.

0: Jesús i del japonès, que són els bolets.
1: I tant.
0: Superaliment, superaliment. Bueno, lo de les hormones que us deia abans, una mica és... N'hi ha tres hormones que cuiden de la nostra qualitat neurològica, que és el cortisol, la serotonina i la melatonina. Els xinesos això ho tenen claríssim, que la melatonina només es regenera del 10 de les 10 del vespre a les 3 del dematí. Has d'estar en fase REM de la son, això vol dir que ha de ser son profunda, i has d'estar a les fosques. Si tu no compleixes ninguna d'aquestes tres normes, la melatonina no es regenera correctament. Llavors, què passa? Que cada vegada tens més cortisol, estàs més estressat, amb la qual cosa no genera suficient serotonina i estàs més deprimit. Llavors, ells què fan? Se'n van a dormir a les 8 de la tarda i s'aixequen a les 4 del matí. Quan una persona pateix d'insomni... que he tingut a la consulta, ve a la consulta i em diu, mira, és que jo me'n vaig a dormir a les 12 i m'aixeco a les 3. Pues quasi em preocupa menys aquesta persona perquè ha dormit 3 hores, no? Que
1: període.
0: La que em diu, és que jo me'n vaig a dormir a les 3 i m'aixeco a les 10 del matí, pues ja has perdut la teva oportunitat, perquè després no val, me faig una siesta i recupero. La son no es recupera. La son no es recupera. Recuperes les hores de dormir, però la qualitat de la son no la recuperaràs, amb la qual cosa estàs més estressat i més deprimit. La melatonina és la balança que fa que la serotonina i el cortisol estiguin en equilibri. I perquè això passi, has de dormir de 10 de la nit a 3 del dematí. Si dorms aquestes hores, l'endemà potser estàs una mica cansat, però les teves hormones s'hauran regenerat bé.
1: Doncs aquí anem tot al contrari.
0: Sí.
1: O sigui, jo conec a poca gent que se'n vagi a dormir abans.
0: Però és un hàbit. I moltes vegades jo els recomano, dic, mira, això no ho faràs d'un dia per l'altre, però si tu te'n vas a dormir a les 12, avui te'n vas a dormir a les 11:59 i demà te'n vas a les 11:58.
1: No guanyar-li temps.
0: Exacte, és com donar-li la volta al rellotge. I al cap d'un mes no t'has donat compte i t'has anat a dormir mitja hora abans.
1: Perquè una pregunta, Àngels, lligat amb això, els horaris dels àpats també són diferents.
0: Clar, ells fan horari solar. Històricament, estem parlant no de la societat moderna xinesa,
1: no,
0: estem parlant de la medicina tradicional xinesa. Ells respecten l'horari solar, treballen de dia, descansen de nit, que al final és... Com fa anys aquí es feia la gent de camp, sap perfectament que això funciona així. Tu has de dormir a la nit, quan se'n va el sol te'n vas a dormir i quan surt te poses a treballar. Si surt a les 5, a les 5.
1: És ser coherent una mica amb lo natural, per dir alguna cosa.
0: Exacte.
1: Molt bé. No sé si tens alguna cosa més sobre això. Podem passar a la part aquesta de bolets, que també és molt interessant.
0: Superaliment asiàtic. La gent ha de saber que els bolets són bàsics en la dieta... tant xinesa com la que puguem tenir aquí, són aliments molt anticancerígens, però a més cada bolet té una característica i és apropiada per una cosa. Per exemple, aquí tenim el maitake i el shiitake, són bolets que podem trobar al mercat i bolets que són hepatoprotectors. O sigui, qualsevol persona que tingui problemes de fetge gras, colesterol, ajuden a metabolitzar i a protegir el fetge. El maitake és un bolet que protegeix molt el sistema de la pell i té una gran propietat que és antimetastàsic. O sigui, si tu tens malauradament un tumor, el que fa és... que no
1: s'expandeixi.
0: Això evitaràs menjant en un àpat bolet? No, però estem parlant de prevenció i d'introduir aliments de que ens protegeixin la nostra salut per no, o si passa, que passi la mesura més aliviada possible.
1: I tots aquests aliments, o sigui, tots aquests bolets que deies ara, per exemple, com s'haurien de cuinar?
0: Bueno, perquè siguin...
1: El wok mateix.
0: Sí.
1: O sigui,
0: per exemple,
1: molt poc oli,
0: i si no,
1: saltejats.
0: També hi ha molts bolets que no es trobaràs en format físic, als orientals em refereixo, però estan encapsulats. Per exemple, el lingzi o la ganoderma, a Xina es diuen que és la seta de la longevitat. És un bolet que és cardiovascular, a més és molt tranquil·litzant i ajuda a descansar. Actua a nivell cerebral però de les emocions, no a nivell neurològic. El que actua a nivell neurològic és la melena de león, que és un neuroprotector. Prevé les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson i regenera tota la mucosa gàstrica des de la boca fins a l'ano.

0: virus. Aleshores, persones que tinguin problemes de colitis ulcerosa, intoleràncies alimentàries, faltes de memòria, poden utilitzar aquest bolet. I si el combinen, que allà a Xina és el que es fa, la ganoderma amb la melena, estem actuant a nivell neuronal i emocional a la vegada. Uh-huh. I digestiu. ¿Vale?
1: Sí, supercomplert.
0: Supercomplert. Després, el xampinyón del sol és un bolet que pot serveix per les al·lèrgies, però estacionals. Asmes, rinitis, tot aquest tipus d'al·lèrgies. Un altre que és molt important, el Coriolus umbellatus. Superbolet per prevenció de càncer de mama, papiloma humà i problemes de hormonals femenins. I un altre superbolet, el Cordyceps, que li diuen als xinesos la seta de l'emperador, que s'utilitza allà a Xina, molts deportistes utilitzen aquest bolet per la resistència física, pels problemes musculoesquelètics, però històricament es coneix perquè és a nivell geniturinari masculí i femení. És regulador hormonal, però també ajuda en problemes d'impotència o de desig sexual en els homes. Per això li diuen la seta de l'emperador.
1: I tot aquest tipus de bolet es poden trobar fàcilment
0: sí,
1: aquí?
0: Sí, sí, sí. Per exemple, maitake i shiitake els trobes al mercat, això no hi ha problema, i si no, encapsulats.
1: Encapsulat, vols dir?
0: Encapsulat o en pols. Hi ha diferents laboratoris que ho treuen en format pols. Jo prefereixo pols que encapsulat, però bueno...
1: Per barrejar amb algun aliment que prenguis?
0: Bueno, jo prefereixo en dejú al dematí. Mhm. O sigui, tu, el que puguis comprar els pots barrejar amb qualsevol aliment que tu tinguis i si no, doncs els pots comprar encapsulats.
1: Boníssim, eh? Yeah. I tot això, evidentment, a part de tot el que ens has explicat, va lligat també amb l'alimentació. És
0: sí,
1: a dir,
0: sí,
1: que al
0: sí.
1: Final...
0: És... Ells allà aquests bolets sí que els troben, per exemple, aquí no. Però, i si no, doncs, en les farmàcies xineses, sobretot als hospitals, tu... Clar, el format dels hospitals allà no és igual que aquí. Tu vas al metge i després te'n vas a la farmàcia, que està sota, i el metge xinès que està a farmàcia te fa la fórmula per tu. I llavors agafa el bolet sec, te'l matxaca, et fa la fórmula i tu te l'emportes a casa.
1: I només per tu, per aquella
0: només
1: malaltia?
0: Només per tu.
1: I...
0: És que allà no hi ha res genèric. Allà és tot personalitzat. Tot el que sigui oral... en un hospital de medicina tradicional xinesa, tu, el teu metge et passa a consulta, te'n vas a baixar a la farmàcia i un altre metge xinès et fa la fórmula per tu. En funció, també, les plantes com els aliments tenen quatre direccions, tenen temperatures, tenen sabors, en funció de la patologia, aquella fórmula és per tu sol. Sí.
1: Sorprenent, eh? Bueno, igual que aquí, clar.
0: Increïble.
1: La indústria farmacèutica a Xina tira per un error.
0: Bueno, també hi ha, però
1: també
0: és que
1: ha, clar,
0: allà
1: sí.
0: Pots anar als dos metges sense problema.
1: Sí, això ho vam veure al primer programa,
0: sí, sí.
1: Que tenies les
0: al
1: dues opcions.
0: Mèdic i entre ells es passen els pacients, moltes vegades en casos d'oncologia, si veu el metge que ha de donar-li una medicació molt forta, doncs dius, te'n vas al meu col·lega de la medicina xinesa que te faci alguna cosa per intentar pal·liar els vòmits, les cremades, no?
1: Que recordo que en el primer programa que vam fer vas comentar fins i tot que en un hospital tu podies escollir fins i
0: sí,
1: tot
0: sí, tu entres...
1: si anaves a la medicina
0: sí,
1: tradicional
0: sí, sí.
1: Europea per dir alguna
0: cosa sí,
1: occidental
0: sí, sí, no hi ha problema.
1: O inclús combinar no?
0: Que sí, sí,
1: ara.
0: No hi ha problema, no hi ha cap problema.
1: Doncs, bueno, no sé si tens alguna cosa més dels bolets, que realment
0: no,
1: ha sigut
0: no.
1: Molt curiós
0: bueno,
1: i sorprenent.
0: És una pinzellada, és
1: sí,
0: una pinzellada
1: sí.
0: Perquè no tenim molt temps.
1: Imagino.
0: Però n'hi ha, es poden dir programes de tele aquí o no? Bueno, n'hi ha una
1: sí,
0: plataforma
1: clar,
0: que...
1: Comença, no tenim competència.
0: N'hi ha una plataforma que comença per net i acaba en Flix, que té, no sé si està ara, però hi ha un programa que es diu, un documental
1: sí.
0: Que es diu Fantastic Fungi,
1: sí.
0: Que explica la importància que tenen els fongs en el bosc, que es fan, tenen una xarxa pel sotabosc que és com si fos un sistema neuronal humà, que és la manera de comunicar-se al bosc és mitjançant els bolets. Jo de veritat us recomano que ho veieu perquè és molt interessant i la gent es donaria compte de lo valuosos que són els bolets per als éssers humà.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, Àngels, em sap molt de greu perquè el temps passa superràpid.
0: Sí, sí.
1: Crec que, espero que els oients, igual que m'ha passat a mi, els apassioni el que has explicat, perquè
0: espero.
1: A més, gràcies, sobretot perquè ho has fet d'una manera molt, molt planera, molt didàctica.
0: Gràcies.
1: S'ha entès absolutament
0: espero.
1: Perfectament. I sobretot que prenguem nota de que sense grans esforços podem incorporar molta cosa de lo que has explicat.
0: Sí, al final no és prohibir.
1: Clar, és,
0: no
1: és adaptar-se a...
0: Prohibir només porta a voler... La prohibició només genera més desig. Això és una cosa que tinc comprovada en la consulta. Prohibir genera desig. Llavors, el que has de fer és compensar.
1: El canvi també per convenciment. Sí. Doncs fins aquí la part de programa. Llavors, a diferència del primer que vam fer, amb aquesta nova etapa, jo el que estic fent és que la persona convidada fem com una regressió en el tiempo.
0: Sí.
1: Ara imagina't que estàs amb l'Àngels de quan tenies 15 anys,
0: sí,
1: amb tota l'experiència acumulada de, tant personal com professional, i què li diries amb aquell Àngels de 15 anys?
0: Doncs pues mira, és una cosa que he estat pensant aquests dies i saps quina conclusió ha arribat?
1: No.
0: Que crec que no li diria res.
1: Que s'ho trobi.
0: Que s'ho trobi i que sí, perquè qualsevol cosa que jo li digués seria... una influència perquè prengués les seves pròpies decisions i al final créixer és equivocar-te, és no equivocar-te, és arriscar-te, és, bueno, si li hagués de dir... Un...

0: Són les 12.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, ens podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció. Hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme se'n anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per l'ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit, una mica deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple.
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, en fi. Una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida, sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
2: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... Mous en un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, al ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
2: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
2: No, diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
2: això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot tots els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat és que ara m'ho he passat molt bé. Això també
1: se't
2: ho he
1: nota,
2: dit.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep quan parla d'aquest llibre fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, és m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no. I un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que... No és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin amb un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic creativitat artística, pinzell, perspectiva, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues i per aquest motiu tenim el Xavier Ribó, que és el seu president. Bon dia, Xavier.
2: Hola, bon dia.
1: I també tenim a la Yolanda Martínez, que és la membre de la Junta. Bon dia, Yolanda.
3: Bon dia, Isabel.
1: Doncs 25 anys des de la fundació del Cercle Artístic d'Esplugues. I m'agradaria saber quin és el motiu, per què es va crear aquesta entitat, el Cercle.
2: Bueno, va ser uns quants artistes del poble que vam veure que demanaven coses i a vegades anant per cada un per separat no aconseguíem res. I a més ens coneixíem i volíem fer exposicions conjuntes, alguns eren de l'escola, altres no, i vam decidir fer. Tot i així, va començar diverses vegades en diferents noms, en diferents persones, i al final es va decidir per fer aquest el Cercle Artístic. Es va fer un concurs per buscar el logo, es va fer això i es va tirar endavant. Encara me'n recordo, un juliol em sembla que era, a la primera exposició al Robert Brilles, però a l'edifici nou. Hi havia molts ceramistes, ara no en tenim tants, però n'hi havia molts de llavors, i la majoria pintors, molts esmaltadors, i van començar així.
1: Acabes de dir de l'escola. Explica'ns una mica. Tenim una escola aquí a Esplugues, que quines parts artístiques toca? Perquè quan diem artista ens imaginem una persona que sempre està pintant o un escultor, però el que és l'art va molt més enllà.
2: Bueno, jo vaig estar de mestre a l'escola uns quants anys i llavors ara ja fa temps que ho he deixat, fa 5 anys concretament, i llavors pot ser que hagi canviat la definició de l'escola o els treballs que es fa a l'escola d'Esplugues és perquè la gent del poble pugui tindre uns coneixements artístics, d'anar a museus, de gaudir de la vista de les coses de l'art, i després pels joves que agafin ja una miqueta el tarannà de l'art, si els agrada o no, i s'apuntin a una escola ja per acabar. Tot i així, a vegades és al revés. Venen d'una escola bona i llavors venen a la del poble per continuar treballant, perquè a vegades el tipus d'art que fan a casa seva els hi és molt difícil, per espai, per olors, per coses, i en canvi ja són professionals. Igual han vingut de joves, ara ja són, ara han anat després a la Massana, a la Llotja, on de sigui, Belles Arts, i ara tornen a l'escola, més que res, a vegades per unes hores i estar allà treballar. Bueno.
1: Quants anys vas estar tu a l'escola?
2: 27 anys.
1: I et vas jubilar allà?
2: Sí.
1: Per tant, podem dir que ets un pilar dintre de la Fundació del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues. Ja sé que a tu no t'agrada tenir protagonisme, que ets una persona, amb aquests assumptes, modesta. O no? Veus, no diu res perquè no li agrada. A ell no li agrada definir-se. És una persona, mireu, el Xavier Ribó és una persona molt activa, no solament amb el Cercle Artístic, sinó que també està a d'altres entitats. Però avui hem vingut a parlar del Cercle Artístic i ja quedarem un altre dia amb tu, Xavier, per parlar d'altres temes. La Yolanda, tu com entres al Cercle Artístic?
3: Perdona?
1: Com entres tu a formar part del Cercle?
3: Bueno, jo amb el Cercle estava en un ple de l'Ajuntament, hi havia un pintor del Cercle, un membre del Cercle que es diu Rafa, i em va comentar que existia el Cercle Artístic. Vaig anar a l'escola on estava Xavier, me'n vaig informar i em va dir, pues sí, adelante. Llavors, bueno, ja vaig entrar com sòcia del Cercle, i a partir de ahir, pues no vaig anar a l'escola, però sí que vaig participar a totes les activitats que com Cercle Artístic es fan, i he de dir que encara que al Xavier no li agrada el protagonisme, però allà vaig, començar amb les conferències, i la conferència aquesta de la Casa Bernarda Alba a través de la pintura, ell em va donar l'oportunitat de fer-la, pues la van fer en unes jornades culturals al Robert Brilles, a la sala d'exposicions. I aquí està, i després ja va ser la Frida Kahlo, i després, bueno, a Xavier pues, em va ajudar molt.
1: Sempre donant suport.
3: Sempre.
1: Hem de dir que la Yolanda ja va estar aquí als nostres estudis justament per parlar d'aquest projecte de la Frida, que després en tornarem a parlar.
3: Sí.
1: Anem a desenvolupar totes les activitats que fareu aquí a Esplugues. Algunes ja s'han fet, però també les esmentarem.
3: Sí, perfecte.
1: Heu fet una conferència per parlar de Sorolla. Una s'ha fet a Esplugues i l'altra es va fer fora d'Esplugues. Però vull també que m'expliquis aquesta conferència, quina és la motivació per què s'ha fet aquesta conferència sobre en Sorolla i com és que aquesta conferència ha format part d'un projecte que s'estava fent a Barcelona, que això també és molt interessant. I ho ha fet la Montserrat Cruz-Laegui.
2: Sí. De què va?
3: Bueno, a veure, sí. Bueno, la Montse, a mi m'agradaria començar al principi perquè el 25è aniversari, per començar així l'embrió, va ser el concurs que vam fer de logotipos per posar el 25è aniversari. Llavors va ser molt, molt, bueno, molt, molt bonic i molt ben organitzat perquè tothom posava els logos en el WhatsApp, vam votar tots a veure quin logo agafaven i vam agafar precisament el de la Montse Cruz-Laegui, no surt el cognom. Llavors, la Montse és la que es va atrevir a fer la conferència de Sorolla. I, bueno, la vam fer aquí a la sala de teatre de Robert Brilles.
1: L'Àlex Agüera Pizarro també ha estat als nostres estudis i també ens va explicar els seus projectes i ens va parlar, evidentment, del Cercle Artístic i a la seva entrevista, que la podeu trobar penjada a la carta, a la pàgina web de la ràdio, de Esplugues FM. Doncs també et fa menció del Xavier Ribois i d'aquesta etapa de l'Àlex, bueno, amb el seu aprenentatge. I això poder que ho expliquis tu, Xavier.
2: Bueno, és l'Àlex Agüero jo el coneixia de petit perquè el vaig tindre d'alumne, el Robert Brilles. I clar, era un noi molt trempat i molt eixerit, no, I bueno, teníem els més i els menys, però sempre parlant de coses d'art, I va continuar la seva carrera i anys després pues, es va fer cineasta. Però això m'ha passat amb molts nois i de l'escola, que després me'ls he trobat i sempre han tingut alguna feina relacionada amb l'art, amb la pintura. Perquè jo sempre he dit que l'art era una cosa que anava molt bé per la vida. Per si et feies ordenadors, per informàtica, per coses, per tindre uns coneixements, el anar pels puestos, i sempre anava bé. I llavors els nens sempre els he fet fer això, la base, és com a l'escriure. Els deia, jo no, grans artistes igual no et faré, però t'ensenyaré les bases, que puguis disfrutar veient un quadre, que puguis veure els ritmes, els clars, els foscos, els colors, les llums, i treballàvem sobre això sempre. I a vegades els hi feia molta gràcia als nens, perquè el primer que els hi feia és dir, dibuixeu-vos uns als altres. I clar, es feien el seu autorretrato. I llavors dieu, i ara poseu-vos la nota. I sí, sempre. I ara els altres, corregiu-vos la nota als altres. Teniu que ser alumnes i mestres al mateix temps. I llavors ells tenien un sentit, com dibuixaven, de dir, no ho facis això, perquè això et baixarà la nota, això et pujarà, això està mal fet, això tens... Ells mateixos, de dibuixar amb equip, encara que sigui un treball molt, molt individualista, i sapiguer dir els defectes dels altres sense que l'altre se senti malament. Això és molt important.
1: Has parlat ja diverses vegades del Cercle al Carrer. Podríem dir que és el vostre punt de trobada?
3: El punt de trobada, bueno, sí, és l'últim diumenge de mes, que sempre pues, anem allà. És el punt de trobada de tots els artistes del Cercle, sí.
1: Val, doncs, si un cas convidem a les persones que ens estan escoltant, que el darrer diumenge de cada mes, excepte suposo que el mes d'agost i per Nadals...
2: Juliol i agost, i no es fa. Val. No es fa perquè no hi hauria ningú al carrer.
1: Clar.
2: I llavors ens trobem que el Nadal la fem, però no la fem al cap d'any, perquè l'últim dia de l'any no es faria l'últim diumenge de l'any. Llavors ens ens solapem o fem juntament amb l'Ajuntament si es fa la fira aquella que de Santa Llúcia o alguna cosa així, eh? Normalment ho fem per la fira de Santa Llúcia.
1: Doncs d'acord, queda tothom emplaçat al darrer diumenge de mes, gairebé de tots els anys, no?
3: Sí, aprofitem, que és el que tu dius, que fem aquesta fira l'últim diumenge de cada mes per les persones que, així ho comentàvem abans, Isabel, per les persones que estiguin interessades en formar part del cercle artístic, ja sigui disciplina de pintura, d'escultura, de ceràmica, jo què sé, de lo que sigui, doncs pot venir el diumenge, l'últim diumenge del mes, que estarem allà, li ensenyarem tot, i si vols ser membre...
2: I pot portar les seves obres, també.
3: Exacte.
2: Estem oberts. A vegades ens han trobat noies que han portat coses i els han dit, no, tu mateixa, eh? És una activitat que tenim el permís nosaltres de l'Ajuntament, però no és clausurada només per nosaltres. Tot el contrari, el que pinta a casa seva i vol ensenyar els quadres pot vindre a ensenyar-los. No té cap problema, estem molt oberts. Som el cercle artístic, sempre, tota la vida, som molt oberts. Qualsevol que ve amb una idea bona, nosaltres el recolzem, eh? I tirem endavant aquella idea, de la manera que sigui, com sigui. Ara, té que ser una idea que sigui artística, que tingui una relació amb la creativitat, amb la vida, amb la bellesa, no sé, amb el que sigui, però que vegis que és bé. Ara, a vegades ens han proposat coses que dic, bueno, t'ajudarem, però no és lo nostre, vull dir, perquè clar, a mi si em fan cantar no cantaré gaire, però si tinc que fer una altra, igual no cantaré però pintaré. Per exemple, vam fer una activitat que era un concert i mentre tocaven la música pintàvem els quadros relacionades amb la música. Per exemple, era música de Walt Disney i jo pintava uns paisatges i després els nens hi posaven a sobre personatges de Walt Disney, eh? Vull dir, sempre es pot fer de tot, però dintre de que tingui un lligam, eh?
1: Val. Bueno. Doncs us anava a fer una pregunta, però ja m'heu donat la resposta, perquè us anava a dir, qui pot formar part del cercle artístic? Tothom, està obert a tothom, sempre que sigui art i creativitat.
2: Sí.
1: Doncs ja està la resposta feta.
2: Això no vol dir, si puc tallar, que si hi ha alguna activitat que es té que pagar alguna quantitat per anar a algun puesto, per algo, ho diem. Escolta, anem a tal puesto i seran 2 euros, seran 3 euros, el transport el pagues tu, perquè clar, a vegades
1: d'això no n'hem parlat. Les activitats que feu fora de lo que és estrictament l'exposició de les vostres obres d'art, perquè també feu sortides culturals.
2: Sí.
1: Doncs va, parlem-ne.
2: La conferència del Sorolla ve perquè volíeu fer una sortida a veure l'exposició del Sorolla, i llavors van dir qui farà la conferència, i com la Montse Curuzelegui li agrada tant fer conferències, pues va dir, la faré jo, eh? Tot i així, a mi la conferència que més m'ha agradat d'ella, de totes les que ha fet, que n'ha fet moltes, és com va fer Medicina i Art, que perquè parlava dels quadres, dels personatges, de tot, les malalties que tenien, perquè havien pintat això així, aquell model que tant la gent havia dit que, mira, llavors les verges tenien que ser així, l'havia pintat com una... però resulta que al cap de 3 mesos va morir, i per què es va morir, a l'altre perquè tenia això, i això començava des de Mesopotàmia, anar als diferents malalties i coses sobre l'art, anava ensenyant les obres, o el pintor perquè pintava així, quina malaltia tenia els ulls, qui d'això. I era interessant perquè era una altra manera de veure-ho, eh? Sempre procurem portar conferències, si pot ser, que siguin amenes, divertides, entretingudes, i al mateix temps que quan surtis no t'hagis adormit, eh? Sí, és molt important, eh? I que no se't faci molt llarga, eh? I que la gent tingui ganes de tornar, eh? Perquè que a vegades hi ha gent que et sap greu dir-li que no, perquè normalment no han dit mai a ningú, procurem, si veiem que la cosa no va bé, procurem assessorar-lo perquè vagi bé.
3: Bueno, però també jo he de dir una cosa aquí, que el Xavi s'arrisca, eh? Perquè a mi també em deia, jo te digo, te dono màniga ampla, i si passa alguna cosa...
2: No, però tu, jo veig com ets tu, el teu caràcter, la teva manera de ser, i llavors tinc que tirar endavant, igual com un pintor. Hi ha gent que ve a prendre pintura i el tens que empentar, i hi ha altres que el tens que frenar, eh? Vull dir, no tots som iguals, i tots poden ser igual de bons a la llarga, però clar, un perquè es passen i l'altre perquè no arriben, no? És com el menjar, això, ni tant arròs, ni tanta sal, ni tan poca, la justa, eh?
1: Per la teva experiència creativa i la teva experiència docent, has de tenir un punt de psicologia bastant important.
2: Sí, clar.
1: I les clitxes de seguida.
2: Procurar conèixer les persones, que a vegades tens que dir-los, això que m'estàs explicant no m'ho expliquis, perquè demà et farà vergonya i no i parar allà. Perquè a vegades fas relacions que creus que tens que no tens que passar d'allò de lo pròpiament artístic, passa això, amb persones, perquè a vegades estan en un moment vulnerable, per això s'apunten a pintura, per això, i tu tens que saber que només estàs allà per ensenyar pintura, no, i més d'una vegada li tinc que dir, el teu problema és de psicòleg, no és d'aquí, però és que és veritat, a vegades tens que ser a la vida i no, dir-ho ben dit, amb bones paraules i ja està, Bueno, el cercle porta molts anys, i aquí són 25, no?
1: Sí,
2: I el que sí tenim que agrair és tota aquesta gent que ens ha recolzat durant aquests anys, que ha estat als moments que era difícil la sèrie, que ens ha ajudat, a vegades gent que no sabia d'art, que només venia per ajudar-nos, No sé, la Neus Oró era?
1: La Neus Oró.
2: La Neus Oró era del cercle, bueno. No pintava, es va apuntar perquè li vam dir, necessitem algú que ens ajudi a la trobada de pintors d'Esplugues. I les dues trobades que van fer, ella va ser allà, va agafar el micro i va parlar. I la gent em deia, què pinta? No pinta, és del cercle. Però, vull dir...
1: Pinta molt, a vegades diu, i aquest què pinta? Doncs pinta molt.
2: Exacte. Per això dic que hi ha una sèrie de persones que a vegades, encara que no diguem el seu nom o això, Comptem amb ells, pensem amb ells, i sobretot els que ens han deixat, que tenim un record d'ells molt especial i molt... per això tenim una col·lecció de quadros del patrimoni, que té amb els seus problemes, les seves coses, però és perquè la gent a vegades ens deixa obres i ens agradaria fer més exposicions d'aquestes obres, però clar, fer exposicions representa unes hores, preparar les coses, bellugar el material d'un puesto a l'altre, que et deixin sala, és una sèrie de coses, i a més nosaltres tenim un... Des del començament van dir que totes les exposicions tenien que tindre un comissari. Comissari, cada any fem noi o noia, noi i noia, noi i noi. Per què? Perquè crec que són millor comissàries les dones que els homes, això ho tinc claríssim. Sí, en general sempre. Perquè tenen més clar el que volen, i es té que tindre un comissari, perquè si no, imagina, la gent s'esbrallaria. Jo vull penjar aquí, jo vull penjar allà, jo vull posar això, jo vull posar... No. Un comissari... que tu vas ser
3: un any, sí.
2: I el primer comissari de tot vaig ser jo, perquè ningú volia ser-ho, vaig dir, pues, bueno, ja ho seré jo, perquè em van dir, tu també tens que exposar que és el president, jo vaig dir, jo no es poso si no hi ha un comissari, perquè no vull anar a un puesto en què tots som amics i sortirem d'aquí que no serem amics, i llavors hi vaig deixar 6 quadros o 7 sense exposar, però vaig agafar l'artista, el vaig pujar a dalt, em puesto part i li vaig... Va, anem a parlar sobre aquests quadros. I després de parlar sobre els quadros, ells van dir, no els penjo. M'entens, Perquè, clar, hi ha quadros que t'ajuden i hi ha quadros que és millor que no els pengis.
1: També tens raó.
2: El
1: que passa que a vegades hi ha quadres que artísticament no els entens, en el meu cas, perquè no hi entenc, però amb els anys... aquell artista que no s'entenia la seva obra s'ha fet molt famós.
2: Bueno.
1: Vull dir que si no entenem no vol dir res,
2: No.
1: És simplement que no hi arribem, i ja hi arribarem.
2: Sí. Jo crec que l'art ha de ser una cosa que t'agradi.
1: Sí.
2: Sense entrar en detalls. Una cosa que no és art et pot agradar.
3: Bueno, i que trobis també el teu llenguatge d'expressar-te, perquè potser t'expresses millor pintant, un altre escrivint, un altre, no sé, tocar la...
2: Tu fas aquarel·les.
3: Aquarel·la, oli, acrílic, he fet de tot. Ara estic amb aquarel·les. Ara estic amb aquarel·les.
1: Xavier, abans has comentat un tema de les dones comissàries que s'organitzen millor. Aquí a Esplugues, al Cercle Artístic, com teniu això de la participació homes i dones? Teniu més dones? Com
2: sí, moltes més.
1: Més dones?
2: Més senyores, sí? que senyors, sempre. Hi ha més senyores que pinten i que fan art i tot. I el que passa que a vegades, segons l'any, pot ser que trobis que la Junta hi hagi més d'una banda que de l'altra, però això també va per la feina, el temps que tens, l'activitat que faràs, si estàs molt engrescat o no, perquè hi ha gent que durant anys no els han vistos i ells li han dit, escolta, tens que fer una conferència, tens que fer això, i ho han fet. El Pere Païssa va fer un taller de serigrafia, no sé, és que m'entens, el Mago, què va fer la família Utrillo, el Maricel, va explicar tota la seva família, totes aquestes coses. També va fer moltes coses de grecs, encara me'n recordo, de la comèdia grega, que era interessant, que era un romà que escrivia sobre el món grec. I en plan de conya, de fotre-se'n, vull dir, i era divertit, vull dir, clar, coses d'aquelles que no fa... Un dia vam portar el Pere Pi que ens parlés del disseny de les bicicletes de la Monti, què feia ell, com ho feien els dissenys perquè vendre més que els de les seves compes, a part de fer una bicicleta vull dir, de competició, també la gent la compra perquè tingui un ritme, tingui unes coses, i ens va parlar d'això. Per tant, han parlat de tot, només que vingui algú que tingui una idea i sigui bona. I no, digues.
1: Parles de la participació de la gent, de la ciutadania. M'ha esmentat a diverses persones, a la Neus Oró i ara al Pere Pi. Quina relació teniu amb altres entitats i associacions de la població? Feu algun tipus d'intercanvi?
2: Sí, normalment cada any, com fem les jornades culturals, mai les han fet a sol, mai. Si t'hi fixes, cada cartell d'anys anteriors les han fet a l'Àmpel,
1: amb el fòrum,
2: sí, han fet amb tothom, amb els geganters, amb els castellers, amb tot, amb els drums. Estem oberts a tothom i ens agrada participar. De fet, com els nostres padrins eren els geganters, i vull dir, i després també amb el Musicòrum va vindre diverses vegades a la inauguració, a la d'això, que vam com et diré, de l'èxit, vam fracassar de l'èxit. Sí, perquè sí, va vindre tanta gent que no hi cabíem a dintre el Robert Brilles. I clar, això és també, tens que, a vegades tens que procurar que omplir, però...
1: No tant,
2: No cal tant.
1: Perquè la gent que es queda fora s'enfada.
2: Clar, s'enfada i no es veu bé. És que no s'hi cabia. Es va omplir, clar... van vindre els tres coros que hi ha, el Musicòrum, els tres que hi ha.
1: La coral, el Musicòrum
2: la Coloma. Tots van cantar allà dintre el Robert Brilles. El Robert Brilles, el petit, l'edifici petit, clar, no s'hi cabia. I també vam fer també amb Macael que tocar la guitarra, vam fer amb els Amics de l'Art els Pinzells de Sant Boi, perquè a vegades ho han fet fora d'aquí d'Esplugues, han portat algun conferenciant de Barcelona, aquell que ens va parlar, bueno, un crític d'art que ens va parlar, bueno, ara va vindre un que ens va parlar del que vas portar tu al metge,
3: el Daniel Serón, que va fer una conferència d'art romànic molt bonica, perquè no parlava de l'arquitectura sinó que parlava de l'escultura, del moment que vivia la societat en aquell moment, la relació que tenia amb la religió, com es trobaven, molt, molt, molt interessant. I de fet, aquest any repeteix també que ja és l'exposició col·lectiva que fem cada any al final de novembre, que aquest any és del 4 al 17 de novembre, i el Daniel Serón farà una conferència sobre Gilgamesh, Osiris i Ulisses. I bueno, se la prepara, perquè jo ja li he dit que ja té tots aquests mesos per preparar-se a la conferència.
2: La conferència que va fer sobre...
3: El romànic.
2: El romànic va estar molt bé, perquè tractava de saber llegir el romànic. No veure'l, ni si t'agrada o no. Saber llegir. aquella escultura, aquella obra, aquella això, el que t'estava dient aquella, i entrar dintre d'aquella època,
1: sí. Eh?
2: Perquè clar, no és el mateix nosaltres que tenim tants coneixements que aquella gent que en tenia tants pocs, els del poble base, i que li tenien que vendre unes coses per entrar dintre la religió cristiana, i en aquell moment que volien que la Verge Maria, Déu, Jesús...
3: Sí, com influïva...
2: Com influïa en tot això, i els sí. colors i totes les coses, per influir en les persones d'aquella època. Ara també passa amb les coses d'ara, per una altra manera.
1: Clar, perquè hem de tenir en compte que l'art eren les xarxes socials d'avui en dia, sí. i per tant, a través de l'art, es manipulava també el que en aquells moments els polítics, que era la religió i l'església, volien aconseguir.
2: Sí.
1: Podríem dir que... I per tant s'ha d'interpretar a l'art i la història, perquè la història no es pot explicar sense parlar de la història de l'art.
3: Correcte.
1: O que va totalment, totalment lligada. Per tant, és molt important aquestes conferències que feu monogràfiques de parlar.
3: I una cosa que volia afegir també, Isabel, que parlàvem de les sortides que fem,
1: sí.
3: està precisament parlat de que volem fer sortides pel poble a pintar també. Llavors, això... Jo també dono veu a tota la gent que vulgui pintar el carrer, pues anem a pintar el carrer, o a lo millor precisament l'Antonio Reina vol fer una sortida
2: a Calafell,
3: a l'ermita de Calafell també.
2: A l'ermita.
3: Sí, sí.
1: Estarà molt bé, perquè si feu aquesta a l'art al carrer, però que no serà aquí als Jardins Brilla, sinó que seria com un recorregut per la nostra població, per diferents carrers?
2: No, no? A vegades hem fet concursos nosaltres, i hem pintat per diferents carrers, perquè vam fer a vegades el Pati de la Solidaritat, és?
1: El Parc.
2: El Parc de la Solidaritat. Allà també vam fer una exposició i que pintàvem nosaltres aquarel·la. Després també l'altre que vas tu prendre italià...
3: Al Parque de Can Vidalet.
2: De Can Vidalet. Allà també vam anar moltes vegades a pintar, vull dir, al carrer Montserrat hi havíem pujat ja... El de la biblioteca també és molt maco, hi hem pintat bastant.
1: Sí.
2: Normalment, el més important d'això, si es fa en el dematí, que s'acaba en un restaurant. És interessant dir,
1: clar, perquè si no omples la panxa al cap,
2: no,
1: li costa
2: no, és, perquè llavors és com fan la xirinola, com pintes la pintura, vulguis o no vulguis, és una cosa molt, molt dintre, no? Estàs molt sol d'alguna manera, no? Encara que t'agrada pintar al carrer perquè et ve la gent i et diu, este señor lo has hecho gordo, este no sé qué, esto que, esto no sé cuántos. Per exemple, jo fent una aquarel·la, me'n recordo aquí al parc del Barrancs, que em va vindre un vigilant d'aquells i em diu, aquí no se puede beber vino. I jo, clar, i vaig dir, clar, tinc la botella d'aigua que és una de vi. Però era l'aigua de fer l'aquarel·la. I li vaig fer així, li vaig demostrar que era aigua. Clar, per fer aquarel·la necessites aigua. Jo vaig agafar la primera ampolla que vaig trobar i la tenia allà. I era, no sé si era de vi o cervesa, però em va vindre a dir-me que allò, jo li vaig dir, no, si aquí no veig res, ningú estava bevent. Vull dir, clar, com estàs cadascú per algun puesto pintant, a vegades sol, després, quan s'acaba tot, ensenyant-nos els quadres un a l'altre, l'obra, parlar, fer la xirinola, i aquells que no pinten, pues, donar-los un al·licient, que també se'l pagaran de la seva butxaca, per tant, no passa res.
1: Alguna cosa més que afegir?
3: No, jo...
1: A part de convidar tothom a que els diumenges vinguin, que és el vostre punt de trobada, i si es volen incorporar i aportar idees, doncs això, els diumenges.
2: Fa anys que estem demanant a l'Ajuntament a un local, un puesto on de deixar...
1: No teniu ara, lloc?
2: No, i ara... I ara per ara, pues, bones paraules, i esperem que més endavant tinguem alguna cosa. El que tenim és un quarto al costat del Robert Brilles, que és on tenim les gàbies, pel diumenge no tindrà que traginar-les per penjar els quadros. I a dalt un armari per deixar les coses. Llavors, el que és pròpiament el patrimoni del cercle artístic, que són quadros que si algun dia el cercle desapareixés passarien directament a l'Ajuntament, perquè és el d'això, es guarden ja dintre l'Ajuntament. Però clar, m'entens?
1: Sí, l'Ajuntament té custodiat el vostre material?
2: Bueno, el té per aquí i per allà.
1: Val, o sigui, em deixeu sense paraules. I diuen que els silencis no són bons a la ràdio, però hem fet un silenci.
2: Vale.
1: Gràcies a en Xavier Ribó com a president del Cercle Artístic d'aquí d'Esplugues i gràcies també a la Yolanda Martínez com a membre de la Junta per explicar-nos una mica el recorregut d'aquests 25 anys de l'entitat.
3: Clar que sí.
1: Sí?
2: Bueno, esperem-ho que sí.
1: Doncs jo sempre acabo les entrevistes dient el mateix. Gràcies per estar aquí i una forta abraçada per totes les persones que us han acompanyat i que us acompanyen a la vostra activitat. Per ells també una força abraçada.
3: Gràcies.
2: Gràcies.

0: FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: hiking o no. Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer fliski, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugas FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Molins 73,
1: sí.
0: en 14 vegades que l'he vista i sencera dues vegades, encara no l'entenc.
1: Vaja, doncs sí que està mal explicada si no l'has entès tantes vegades que l'has vista. A veure si algú que l'hagi vista que te l'expliqui, escolta'm.
0: No, però és que, veus, aquest, el Xavier, es diu Xavier, i després a la Carmen Mochi estava el Fernando, el que fa de lo que s'avecina, de Fermín, Fernando, com es diu aquest, el Fernando aquest, i després estava Juan Diego,
1: sí.
0: Però que veus, un tio que va vendre aquells temps que venien per anar per les cases a vendre enciclopèdies, molt bé, però és que quan acaba la pel·lícula, que ja quasi diria el d'això, surt una dona amb un tortell amb dues espalmes, amb una nena que havia nascut de 2 anys.
1: Ja.
0: Però que no l'entenc.
1: Però no l'entens. No, ja ho veig.
0: No l'entenc.
1: El Javier Cámara devies voler dir, no? Javier Cámara?
0: Ah, això mateix.
1: Sí, ja està. Molt bé. Doncs a veure si algú te l'explica, Juanjo. Algú que l'hagi vista, que te l'expliqui.
0: No, però és que ve que hi ha un tio que surt de pantalla més avall i com si parlés com aquestes persones que parlen pel mut, que fan senyals, que no hi ha manera, que no.
1: No, ja ho veig, ja ho veig.
0: No, jo encara me'n recordo quan vaig fer jo aquesta pel·lícula que la cinta del Porro, que va estar el Juanjo, com es diu que és?
1: Puigcorbé.
0: Puigcorbé? Aquest? El Juanjo Puigcorbé tenia 22 o 23
1: anys. Era jovenet, sí, era jovenet.
0: Sí, 17 anys. Després estava el Gonzala, després estava l'Abril, aquella, com es deia, l'Abril. Bueno, però representa que era aquesta que va ser allò rodada, era una pel·lícula que era un tren de Barcelona que s'anava a Almeria.
1: Mm.
0: I s'anava a un poble d'Almeria a fer amili.
1: Ja.
0: I llavors pues, surt el que és fill de paleta, el fill de un jefe de l'oficina, vull dir, tots eren així.
1: Molt bé.
0: I està bé. Però aquesta de...
1: Aquesta altra no l'entens, ja ho he vist.
0: L'altra no l'entenc. 14 vegades, eh?
1: Déu-n'hi-do. A veure, Juan, com se vos explica. Vinga, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu.
0: Ja dirà alguna la setmana que ve, si estic més bé de
1: Molt bé.
0: De Sant Pau.
1: Vinga, vale, perfecte, ànims. Adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
3: Felicitats, 10.000 vegades.
1: Amén.
3: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
1: Ai, Carme, que em fa riure.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
4: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Quina, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: He treballat amb en Nicolas Cage.
6: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
5: No, però...
7: D'una hòstia que li va més...
5: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de ta mare. El director va dir... Tornem a repetir.
2: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Va, que abans d'arribar l'hora del conte, us recordo algunes preguntes que encara no tenen resposta, que heu fet aquestes últimes setmanes aquí al programa. Per tant, us les dic perquè les reflexioneu, les busqueu i, si voleu, demà ens truqueu o deixeu un missatge de WhatsApp. Per exemple, l'Aleix, des d'Esparreguera, ens demanava, recordeu quan es passava pels carrers a vendre escombres? Quin any era? En Josep Lluís, des d'Horta, la frase "en pau descansi" només es fa servir en el cristianisme o també la fan servir en altres religions? En Quim, des de Sabadell, que aquesta, mira que fa, té temps i ningú ha contestat, des de quin any se celebra el Piro Musical de la Mercè? La Maria Rosa, des de les Corts, la Teresa Pàmies va escriure un llibre sobre Ràdio Pirenaica. Algú el recorda i quan es podia escoltar aquesta ràdio? En Guillermo, des de Vilanova i la Geltrú, on estan situats els estats federats de Micronèsia? Algú me'n pot donar una mica més d'informació? I l'Osval, des de Planoles, d'on prové el nom de catalana per referir-nos a l'embotit?

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ha triat el llibre que va guanyar el Premi de Contes Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium i que ha publicat Empúries. Es tracta d'aquest llibre que tinc a les mans, Aquest serà el nostre pou, de l'escriptor Marc Artigau i Caral. Després de llegir durant dos dies L'ataca del senyor Antonio, avui i demà, per tant avui només fem la meitat, llegirem el relat que porta per títol El raspall i la colònia. Seria un discurs emotiu. El fill petit l'havia assajat un munt de vegades en somnis. Després es llevava agitat i avergonyit d'haver anticipat una desgràcia que, fet i fet, era inevitable. Quines anècdotes ressaltaria de la mare? Com la podia explicar de la millor manera? Seria capaç d'emocionar la poca gent que vindria amb històries mig mentida, mig exageració, edulcorades pel pas dels anys? Mesos enrere, els Duc Garcia havien recopilat unes quantes proves, com qui intenta resoldre un crim, per arribar a la conclusió, per tots desitjada, que la millor alternativa, ara que s'ha quedat sol,

familiar, poques capacitats emocionals i bloqueig quan es tractava de gestionar les mancances afectives dels altres. Les seves filles se'ls miraven perplexes amb la distància que regalen els anys. Per què prenien aquesta decisió? Tan malament estava l'àvia? Era una venjança? La resposta podia ser breu i plena de bones intencions, o fins i tot podia ser un al·legat, perquè a casa nostra és impossible regalar-li a l'àvia la qualitat de vida que es mereix després d'una existència entregada a la feina i al seu home. Ho va resumir en una frase el germà petit: nosaltres ja som grans per cuidar una anciana. Però l'Andreuet i el Ferran, si hi pensaven, si hi dedicaven uns segons abans d'apagar el llum de la tauleta de nit, intuïen que la història es repetia. La mare va fer el mateix amb l'abuelita i es repetiria d'aquí 20 o 30 anys, i aleshores serien ells qui protagonitzarien el debat sense poder dir res, asseguts a la taula del menjador. Serien espectadors de luxe de la conxorxa familiar, ja sentien les veus dolces de les seves filles pronunciant: papà, pensa-t'ho amb calma, però és el millor per tu i per tots. L'àvia, la Rosina, feia temps que havia donat la seva opinió: no vull que m'hi porteu, no m'hi veig. Ho va deixar clar la primera vegada que li van proposar de manera informal, a les postres, en un restaurant que li encantava, mentre celebraven els 23 anys de la Jana. No vull que m'hi porteu, no m'hi veig. La resposta la repetia sempre igual, com si fos un eslògan, però quan la dona va entendre que la seva opinió ja no era l'epicentre del conflicte, com una criatura que demana però no mana, va decidir ensenyar l'amargor o la pena, depenent del moment del dia, callant. No obria la boca. Es va aprimar 3 quilos i aquell canvi d'actitud va frenar els protocols i la burocràcia. Mama, de veritat, no s'ho prengui així. No li van assegurar que es quedaria a casa, simplement anaven posposant el viatge a la residència, perquè si deixar-la allà ja era una decisió espinosa, deixar-li a contracor els feia sentir miserables. Van necessitar 2 matinades separades amb mesos de diferència per expulsar-se els dubtes. La primera matinada va ser quan la Rosina, potser per un mal son, potser perquè li va costar aixecar-se del llit tota sola, es va pixar a sobre. Primer ho va intentar amagar, però el Ferran va sentir la ferum entre les peces de roba de la rentadora. La taca era una prova concloent. Mama, si li posem bolquers, tots estarem més tranquils, vostè la primera. I quan la Rosina ja havia assumit la humiliació del nucli absorbent i els paquets guardats dins de l'armari, va venir la segona matinada. Patapam! Va caure del llit i es va trencar el fèmur. Aquella fractura va dictar la sentència. Ara sí, ara ja podien seure davant del jurat, que eren ells mateixos, i fer l'al·legat pertinent. L'àvia aniria a una residència, però no a qualsevol, no, a una del poble, que han obert fa uns anys, amb unes vistes precioses i unes cuidadores maquíssimes, que val un dineral, sí, però se sentirà com a casa, perquè al poble hi té amigues i fins i tot una cosina segona més jove, que viu a 10 minuts. Els fills repetien sovint el decàleg de totes les bondats que suposaria anar al geriàtric, paraula que no feien servir mai, quan sortís de l'hospital i hagués acabat la rehabilitació al sociosanitari. La distància entre Barcelona i el poble era de quasi 2 hores en cotxe. I aleshores va aparèixer el primer dilema. Quina freqüència de visites tindria l'àvia? Qui hi aniria? Un dels fills s'instal·laria a viure a la casa del carrer Jardí? Té massa escales i és massa estreta i té molt poca llum, i a l'hivern fa fred i t'ofegues a l'estiu. El Consell Familiar va decretar que 1 o 2 cops per setmana hi pujarien. Era una freqüència prou prudent, perquè instal·lar-se a la casa familiar, ara que un d'ells es prejubilaria, era una decisió poc pràctica i que a la llarga ens portaria problemes, va assegurar l'Andreuet. La primera setmana va ser nefasta. Deixar-la allà va fer-lo sentir com les famílies que abandonen els gossos a les benzineres. Per sort, la Rosina no duia xip. Van creure que no faria amigues, que es pensaria, que els enyoraria tant que quan arribessin se'ls aferraria les cuixes i no els deixaria marxar, que ploraria, que parlaria del seu home, que tot això no ho hauria permès, o pitjor, que callaria i la ferida suposaria més amor. La segona setmana estava una mica més animada.

Van ser les netes les primeres en sentir la confessió. Estàs bé, àvia? No. Què tens? Hi ha una dona que em molesta. Què vol dir que et molesta? Em roba el raspall i la colònia. Feia dies que passava, però la Rosina no havia volgut confessar els fills. Per què? Potser necessitava la complicitat d'una altra dona, encara que hi hagués 60 anys de diferència. El Ferran i l'Andreuet segurament hi haurien tret importància. Les netes no. El Ferran i l'Andreuet potser haurien volgut parlar amb la infermera al càrrec, comentar-ho o posar en dubte la fiabilitat de les paraules de la mare, que ja se sap, es fa gran. Però les netes no. Es van mirar entre elles, havien crescut en escoles que sabien identificar els protocols d'assetjament. També entenien que cada cas té unes peculiaritats i requereix unes metodologies concretes. Van parlar amb la supervisora. Hi ha una usuària que li roba el raspall i la colònia a la nostra àvia. La directora les va mirar alçant els ulls damunt de les ulleres diminutes. Va fer una pausa més teatral que sincera i va explicar-los que era força comú que les àvies es confonguessin i fessin servir algun objecte que no era seu. Aquí el to ja era paternalista. Un bolígraf, un perfum, una jaqueta... Les netes van entendre que allò havia estat una mala idea. Qui vulgui peix, que es mulli el cul. Així que no ho van comentar amb els pares per no allargar més el malestar. Van desar el necesser en un altre armari, li van comprar unes xocolatines que sabien que li encantaven i li van prometre solucionar-ho. Malgrat les dues hores de carretera, al cap d'un parell de dies ja hi tornaven a ser. Estàs bé, àvia? No. La Rosina estava inquieta i mentre confessava la humiliació no gosava mirar-les als ulls. Què tens? Hi ha la dona aquella que em molesta i es riu de mi. Què t'ha fet ara? M'ha tornat a prendre el raspall i la colònia i diu a tothom que em pixo al llit i jo no em pixo al llit. La Jana li va demanar que assenyalés amb molt de compte, àvia, qui és la dona aquella que et molesta. Estava asseguda dues taules més enllà, en una cadira de rodes, xerrant, alegre, amb dues amigues. Duia els llavis pintats i a jutge per les puntes blaves feia poc que havia anat a la perruqueria. La Jana li va demanar a la seva germana que es quedés amb la Rosina, que l'entretingués, que ella hi parlaria, i es va aixecar en direcció a la taula de la vella assetjadora. En aquell precís instant, el seu cervell era una habitació buida, amb les parets blanques, acabades de pintar i sense mobles. No havia premeditat res, no sabia què passaria. Com podia gestionar una situació tan nova i tan delicada? Mirava la dona aquella que em molesta amb les puntes blaves i sentia una repulsió convençuda. Les dones presumides als 80 anys són ridícules. Es va seure a compartir unes galetes de gingebre amb aquelles àvies encantadores i es va presentar. Encantada, sóc la Jana. No va explicar de qui era neta. Les àvies tampoc li van preguntar. Era una visita, en aquesta residència tenim moltes visites. I van parlar com qui no vol la cosa de la premsa del cor i les xafarderies del poble, mentre de reull anava observant la seva germana que no l'acabava d'entendre. La noia li va escriure un parell de missatges de WhatsApp. El primer, tia, què fas? El segon, estàs boja? No fotis cap tonteria. Un quart d'hora més tard, quan la Jana ho va creure oportú, va fer un gest cap a la taula on eren la seva àvia amb l'altra neta. De què parlaven? Va aixecar el braç i va fingir un somriure tan sincer que la seva germana es va espantar. En tornar a la taula va ser molt directa. Àvia, aquella senyora ja no et molestarà mai més. Com ho saps? Perquè m'ho ha dit, t'ho ha dit, m'ho ha promès. Amb aquella sentència que no acceptava més explicacions, la Rosina es va quedar intranquil·la. Es disculparia? Faria com si res? Hauria de parlar amb ella? Com ho havia solucionat? I ens haurem d'esperar a demà per saber com acaba aquesta història i què fa i què ha dit la Jana en aquesta dona. En fi, que promet al final del conte. Demà, a partir de les 12, tornem a ser aquí amb una nova edició de la Nit dels Ignorants, amb més preguntes, amb més respostes i amb més històries per explicar-vos. Així que us espero. Ara arribem a les 2 i arriben els companys informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Vladimir Putin es reuneix aquesta matinada amb el president xinès Xi Jinping a l'inici d'un viatge de 2 dies a la Xina. Els dos països mantenen una aliança estratègica, sobretot des de l'inici de la guerra a Ucraïna. El president rus ha arribat de nit a Pequín i ha estat rebut amb una cerimònia i una coreografia idèntiques a la benvinguda de Trump de fa 6 dies. El líder del Kremlin té un objectiu bàsicament econòmic, centrat sobretot a aconseguir el compromís per fer un altre gasoducte. Ho deixava entreveure abans de sortir de Moscou.
2: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
1: Es preveu la firma de 40 acords entre els dos dirigents que també abordaran la situació a Ucraïna i l'Orient Mitjà. La visita evidencia la centralitat de la Xina en la política i l'economia globals. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. Se l'acusa d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent.
1: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa dels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pas de país.
3: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica. Adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços a les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer per la via judicial la petició d'eutanàsia d'un familiar si hi té un vincle estret. La decisió, que fixarà jurisprudència, respon al cas d'un home que ha portat als tribunals la petició a morir dignament del seu fill de 55 anys, que té seqüeles greus després de 3 ictus i 2 infarts. El gremi de llibreters llança una campanya per reivindicar la seva feina. El lema de la campanya formula una pregunta distòpica. Us imagineu un país sense llibreries?
3: D'aquesta manera defensa la importància de la seva feina i també demana actuar per evitar que desapareguin aquests establiments. Entre els perills que afecten les llibreries, són, entre d'altres, els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Eric Delarco, n'apunta un altre.
4: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
3: 300 llibreries s'han adherit a la campanya que ha llançat el gremi de llibreters de Catalunya.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dimarts.
3: El Barça masculí, Fermín, l'han operat satisfactòriament aquest dimarts a la fractura al dit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
3: El Barça de bàsquet té lligat el fitxatge del base nord-americà Mick James.